Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

0: quite.
1: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
2: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer el poder compartir una estona de ràdio a prop amb vostra. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. La primera d'elles avui amb Dan Peralbo i el Comboi, que acaben de treure un nou disc, el segon, que porta per títol King Goig. I la segona entrevista amb el Jofre Bardagí fa uns mesos va estar també amb nosaltres per tal de presentar el primer volumen del disc que Jofre Bardagí interpreta Serrat, i avui ho fa, òbviament, per presentar-nos també el que és el nou disc, el segon volumen de Jofre Bardagí interpreta Serrat. Comencem, i avui ho fem amb Miquel Abres, que torna a casa amb el tema El meu país és l'Empordà, una peça que no només parla d'un territori, sinó d'una manera de sentir-lo. L'Empordà com a refugi, com a identitat, com a necessitat. Una cançó que connecta amb l'essència més íntima de la terra. L'escoltem, Miquel Abres. El meu país és l'Empordà.

0: Les efemèrides, dia a dia, Actualicat.
1: Repàs de les efemèrides per la propera setmana de la mà de la nostra companya Pamela Martínez. Hola, Pamela.
2: Bones, Joan Manuel i Dossi. Repassam les efemèrides del 18 al 24 de maig. El 18 de maig de 1909 mor el compositor i intèrpret de piano Isaac Albéniz. El 18 de maig, però de 1968, Raimon actua a la Facultat de Ciències Polítiques i Econòmiques de la Universitat Complutense de Madrid. El 18 de maig de 1982 neix Dani Alegret, teclista i veu cofundador dels Amics de les Arts. El 18 de maig de 1990, el Sopa de Cabra fan el seu primer concert fora de Catalunya. Va ser a Llucmajor, a Mallorca.

Seguim amb les efemèrides. El 19 de maig de 1946 neix el cantautor Pere Tàpies. 45 anys després, el 19 de maig de 1991, neix la cantant Selma Bruna. I el 19 de maig, però de 2013, es du a terme la primera edició del Festival Ítaca. El 20 de maig de 1957 neix el cantautor Enric Hernáez. I el 20 de maig, però de 1979, la soprano operística Francesca Callao fa la seva darrera actuació al Saló dels Mirells del Liceu de Barcelona. El 20 de maig de 1991 neix el cantaor Jonathan Penalba. El 21 de maig del 2005 va morir el músic Leonard Giné, fundador de Carraixet. I el 21 de maig, però de 2011, Mazzoni actua al Palau de la Música Catalana de Barcelona dins del Festival de Guitarra i Altres Acords. El 22 de maig de 1865 neix a Barcelona el compositor Enric Morera. I el 22 de maig, però de 1948 va néixer la cantant Pilar Vinyes i Torres, artísticament coneguda com a Jacinta. El 22 de maig de 2007 es publica el disc Benvingut al Paradís d'Obrim.

0: Seguim repassant les efemèrides. El 23 de maig de 1923 va néixer la pianista i compositora Alicia de la Rocha. 40 anys després, el 23 de maig de 1963, neix la cantant sarda i més concretament algaresa Franca Masu. El 23 de maig però de 1968, els integrants del grup de folk canten al Parc de la Ciutadella de Barcelona el primer concert col·lectiu d'aquestes característiques. I el 23 de maig, però de 1971, el grup Mapiquina va participar en el primer festival de música progressiva de Granollers. El 24 de maig de 1968 neix el baixista de Lats en Busto, Jesús Rovira. I el 24 de maig de 2014, Obrim Pas s'acomiada amb tres concerts al Teatre Principal de València.
1: Gràcies, Pamela, i ens tornem a retrobar d'aquí 7 dies.
2: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.
1: Aquí, ara, a Actualicat, el temps per les entrevistes, ens trobem amb el músic Dan Peralbo, dels Dan Peralbo i el Convoy, perquè acaben de treure nou disc. Aquest porta per títol King Goig. Hola, Dan, i benvingut aquí a Actualicat.
3: Hola, bones, moltes gràcies.
1: Primer de tot, com va anar l'estrena a les estrenes de Girona del passat dia 1?
3: Doncs genial, crec que va ser el bolo de la meva vida. 900 persones a l'escala de catedral, fotia un goig increïble, tothom cantant les cançons ja noves, que només tenien una setmana de vida, i va ser molt, molt bonic veure des de la gent de Torelló, familiars, des de tota la gent que va venir d'arreu de Catalunya per veure'ns, o sigui, un bolo per recordar, sens dubte, sens dubte.
1: Dan, ens podries presentar qui forma el Convoy?
3: Sí, tant, doncs els meus millors amics, en Red, en Jimmy i en Piti, de Torelló, la meva colla, també més enllà de música, els meus col·legues de tot, de la vida, que ho hem fet absolutament tots junts, i és un plaer pues, tocar al seu costat, és increïble.
1: Tu ens pots comentar de manera especial, perquè dediques i us dediqueu a això, el rock a casa nostra està viu?
3: Jo crec que sí, més viu que mai. O sigui, tampoc crec que mai s'hagi mort, simplement que potser no estava a les primeres caps de cartell, i crec que està canviant una mica això. Les guitarres estan tornant, se li estan donant més bombo cada cop des dels periodistes, des de la televisió, des d'arreu, cada cop se li dona més tirada, i crec que és guai, i crec que està canviant una mica paradigma, i estan entrant més les guitarres en substitució de la música urbana que portaven tants anys estant a peu de canyó.
1: El títol del disc, King Goig, sona a expressió d'àvia, però també a celebració i a ironia alhora. Per què vau triar aquest títol pel disc? Què és el que us va fer més goig d'aquesta nova etapa, també?
3: Sí que són una mica àvia, sí, però també és una mica... Sí, sí, total. Però és la idea aquesta també de que som un grup usonenc, som un grup de tradició catalans... Llavors, bueno, era com la gràcia d'aquesta d'una expressió de tota la vida, però bueno, actual, és que quin goig, quina alegria, que això funcioni, que això giri, però també la portada és un engranatge, la portada del disc, llavors semblant, hòstia, que guai, que tot això existeixi, que puguem tocar amb amics, i que a sobre puguem anar per Catalunya a tocar les cançons i que la gent canti i s'ho passi bé. Per tant, res més que dir que quin goig, quina alegria, i venim als concerts.
1: En aquest disc trobem 11 cançons, totes elles podríem dir el conglomerat forma una festa a la vida?
3: Sens dubte, una festa a la vida, una festa a l'amor, a l'amistat i sobretot en directe. Vull dir, si en disco ja sona així de festiu i de gros, en directe és el nostre punt fort, és on ens ho passem més bé i muntem un bon espectacle que recomanem a tothom a venir, de veritat.
1: El disc King Goig, on ha estat enregistrat i qui l'ha produït?
3: Pues els bons amics de Calavento, allà a Flaçà, a Girona. Tenen un estudi molt xulo i han repetit fórmula, perquè l'últim disc ja vam gravar allà i aquest també. Sona superbé i el 90% de la clau és els Calavento estan darrere i fan treure aquest so de bateria, aquest so de guitarres que tan peculiar i tan especial és.
1: Qui us ha vist en directe sap que sou una pisonadora. Com es trasllada tota aquesta suor i decibels a un disc d'estudi sense que perdi la força?
3: Això és la gran clau, i això és el gran secret de que volia intentar que anar a ser un grup de música, que a cap i la fi toquem tots amb les nostres mans i volem que soni el disc real, no volem que soni artificial. Llavors, hi ha coses gravades alhora, per exemple, bateria i baix graven alhora, guitarres també es graven així a pelo, i és com volem intentar que soni a grup de veritat, a grup musical, on hi ha gent darrere, i si hi ha alguna petita errada, inclús pot fer que sigui més humà i més real. Volem ser el màxim nosaltres, sempre els discos.
1: Com hem comentat anteriorment, el dia 1 veu presentar el disc al Festival Estrenes de Girona. Aquest divendres esteu a l'Ambassat de Sabadell i continueu aquests propers mesos en directe en diferents festivals, no?
3: Sí, aquest divendres serà molt xulo perquè l'Ambassat és un festival molt guai, que la gent que està ficada a l'organització és brutal, autogestionat, a més celebren 18 anys, que és una data, una data divertida, molt amb el Seri, convido tothom a venir a l'Ambassat, també estarem al Cruïlla, també estarem a l'Ítaca, també estarem a Actes Majors, és que hi ha un estiu al Vida de Vilanova, s'espera un estiu brutal, brutal.
1: Doncs bé, ja ho sabeu, a partir d'ara podeu trobar primer el disc en les diferents plataformes digitals musicals, ara aquest divendres a Sabadell, i continuaran pel Ítaca, com deia Dan, per també el Festival Cel Obert de les Masies de Voltregà, per el Vida de Vilanova, pel Cruïlla i fins i tot per el Movo Fest a Mallorca. I segur que també en les diferents festes majors de pobles, viles i ciutats de la nostra contrada trobareu actuació en directe de Dan Peralbo i el Comboi. Dan, gràcies per haver-hi compartit aquests minuts i els millors desitjos.
3: Moltes gràcies, ens veiem als concerts i visca la música humana.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Aquestes són les nostres recomanacions de música en directe per aquest pròxim cap de setmana. Comencem per divendres. A partir de les 8 del vespre, Pau Alabajos al Centre Comarcal Lleidatà de Barcelona i David Mauricio al Foment de Girona. A 9:15, Júlia Blum a la Sala Elio Gabal de Barcelona, Manel Camp, Joan Reig, Gemma Humet i Borja Penalba al Centre Cultural al Teulà de Consantaina i també Minoria al barri de Cerdanyola de Mataró. Més tard, a les 9 del vespre, divendres, Sopa de Cabra a la Sala Rasmatàs de Barcelona i també Els Catarres al Parc Neus Català de Vila Blareix. A les 11 de la nit, Ouineta a la plaça de les Nacions sense Estat de Tàrrega. Passem a dissabte a les 11 del matí al Parc de Fusta d'Alboraia, ja ho sabeu, a la Horta Nord, actuació dels Ramonets. A les 5 de la tarda al Petit de Caleril i a l'Osa, entre d'altres, a l'Amfiteatre Teatre del Parc de Catalunya de Sabadell. A les 6 de la tarda, de Tiets o de Talles, Oques Grasses, Ginestar i Maria Jaume, entre d'altres, al Parc del Fòrum de Sant Adrià de Besòs. A les 7 de la tarda, Feliu Ventura a Can Pascal de Camprodon, l'Arana també a les 7 de la tarda al Teatre Principal de Palma a Mallorca i Buos a Vil i Batista al Parc de l'Estació de Castelló a la Ribera Alta. A les 8 del vespre a l'Auditori de Girona, actuació de Clara Pella. També a la mateixa hora, Fetus al Cafè del Teatre de Lleida i Miquel Abres a la plaça Major de Vilamarí, al Pla de l'Estany. A 9:15 del vespre, dissabte, Obeses a la Canal de Tona. A les 9 del vespre, Sopa de Cabra a la Sala Rasmatàs de Barcelona. A les 10 del vespre, Remei de Cala Fresca al Passeig de la Rambla de Badalona. Arribant a la mitjanit, Sexeni i Fades a la plaça de les Nacions sense Estat de Tàrrega. I acabem en diumenge. A 11:45 del migdia, Miqui Núñez a la Sala Apolo de Barcelona i Mishima, la Lubit Band, i Greta a l'Amfiteatre del Parc Catalunya de Sabadell.
0: Notícies a Actualicat.
1: Parlem ara de tres dels grans festivals de l'escena catalana que han posat el seu punt i final en aquests darrers dies. Un d'ells, el Festival Estrenes, que ha tancat la seva edició més multitudinària, consolidant el millor moment del certamen i reafirmant Girona com un dels epicentres de la música en directe a Catalunya. En total, el festival ha convocat 33.000 espectadors i ha registrat un 90% d'ocupació als concerts de pagament, la dada més alta de la seva història. Dels 28 concerts de pagament programats, 21 han penjat el cartell d'entrades exaurides, mentre que en la resta s'ha assolit una ocupació mitjana del 75%. En total s'han venut 31.170 entrades de les 34.530 que es van posar a la venda, mentre que els concerts amb entrada lliure han reunit 1.400 persones. Segons també una enquesta interna del festival, el 98,1% del públic assegura que tornarà a les estrenes l'any vinent. A més, el 63,4% dels assistents han sopat abans o després del concert a Girona i un 15% s'ha allotjat a la ciutat amb motiu del festival. Un altre dels festivals que han posat el punt i final en aquests darrers dies ha estat el Barnasants, que ha posat punt i final a la seva edició número 31 amb un creixement del 33% respecte a l'any anterior, tant pel que fa al nombre d'entrades venudes, unes 12.500, com pel que fa a l'afluència global, malgrat haver reduït un 40% al nombre total de dates i també de recitals. Més de 15.000 persones han acudit a la 60ena de concerts que han configurat la programació en un any marcat pel canvi de direcció assumida per Marçal Girbau. El concert de la cantautora ebrenca Montse Castellà a l'Auditori de la Unió Filarmònica d'Amposta el passat diumenge 10 de maig va marcar la cloenda del cicle amb la presentació del seu darrer treball titulat Groenlàndia. Marçal Girbau, com dèiem, director del Barnasants, ens comenta que una de les prioritats de les pròximes edicions serà arribar al públic jove.
2: Poder arribar al públic menor de 30 anys ha estat i serà encara més una de les meves prioritats en les properes edicions, perquè és la clau. L'única manera que el gènere de la cançó, que és aquest gènere genuí dels Països Catalans, que va néixer al segle XII amb els trobadors i que després de 8 segles continua viu, l'única manera que continuï viu i present és que les noves generacions també se'l sentin seu, i per tant aquest ha de ser un dels grans objectius.
1: I per últim, un altre dels festivals que han posat a punt i final en aquests darrers dies en la seva edició 2026 ha estat la FIM Vilaseca, que ha tancat una nova edició reafirmant-se com el gran aparador de la música emergent i familiar de Catalunya i com un dels principals punts de trobada professionals del sector. Durant 3 dies, el Castell de Vilaseca es va convertir en el centre neuràlgic de la música catalana, reunint artistes, programadors, mànagers, productores i agents culturals en un entorn pensat per afavorir les connexions, la descoberta i també el treball de qualitat. L'edició, doncs, 2026 de la FIM Vilaseca ha comptat amb una participació de 8.500 persones que s'han distribuït entre les més de 60 actuacions que ha ofert el programa oficial de la fira. A més, més de 700 professionals del sector musical s'hi han acreditat, reafirmant la FIM com un punt de trobada estratègica per als agents culturals i també un espai de referència per descobrir nous talents. També han gaudit de les propostes gairebé 2.000 alumnes provinents dels centres educatius de Vilaseca, consolidant així l'arrelament local de la FIM i el seu vincle amb la comunitat educativa. Ja us podem avançar que la propera edició del FIM en Vilaseca serà del 6 al 9 de maig de 2027.
0: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.

0: enterrem.
1: Continuem aquí a Actualicat, ara com és habitual també amb una de les nostres entrevistes avui, amb la visita d'en Jofre Verdagí, que fa poquets dies acaba de publicar el segon volum de Jofre Verdagí, interpreta Joan Manuel Serrat. Hola Jofre i benvingut de nou aquí.
2: Hola, què tal? Moltes gràcies.
1: Fa poquets mesos, si no me'l recordem, el mes de novembre, desembre del 25, ja va estar amb nosaltres per tal de presentar el primer volum i ara el tenim aquí per tal de presentar la segona part, el segon volum, perquè n'hi haurà dos, Jofre?
2: Sí, de moment n'hi haurà aquests dos. Tenim la broma amb el productor, amb el Juanma, de que aquesta la deixem pel volum 3. Sempre hem parlat de que el Serrat té tantes cançons bones que podríem fer uns quants volums més, però de moment són aquests dos.
1: Aquest disc, o aquests dos discs, és un homenatge a Joan Manuel Serrat, òbviament, però també al teu pare, en Josep Maria Verdagí, que, entre d'altres coses, va treballar conjuntament amb Serrat durant molts anys, a part de l'amistat que van tenir entre ells dos, no?
2: Sí, sí, és un homenatge a ells dos. El meu pare, de fet, va fer un disc que es deia Verdagí interpreta Serrat l'any 98. Tot neix aquest homenatge neix a partir d'aquell disc, com per fer-li una segona part i una continuació des de la meva visió, diguéssim. I és un homenatge, és això, no? Amb ells dos, tant com a artistes com a pilars de vida que han sigut per mi.
1: Perquè tu, Jofre, en dues setmanes de vida ja estaves de gira amb en Joan Manuel Serrat. Explica'ns una mica això.
2: Exacte, sí. Jo vaig néixer al mes d'agost i van parar com la gira calculant més o menys quan naixeria jo, i perquè donar temps a néixer, i un cop vaig néixer, això, al cap de 15 dies seguien la gira i ja me'n vaig anar. Evidentment no ho recordo, això m'ho han explicat, però me'n vaig anar de gira amb ells cap a Madrid i tot això, sí, sí.
1: Com vas escollir o com vas seleccionar no només aquests 10 temes del segon volum, suposo que també els 10 temes del primer volum d'aquests dos discos?
2: Doncs la veritat va ser bastant fàcil. Jo sempre m'agrada molt l'equilibri, i és una cosa mental meva, i aleshores l'únic que tenia clar és que volia que fossin 10 cançons en català, 10 en castellà, com aquest equilibri, i 10 i 10, 20 cançons. A partir d'aquí la selecció va ser fàcil, o sigui, a mi sempre no ha sigut traumàtica. Sempre que he fet seleccions per discos, ja siguin meus, de les meves pròpies cançons, quan n'he hagut d'escollir i tal, sempre han anat caient totes com pel seu propi pes. I sí que és veritat que n'hi ha, que el que deia abans de la broma de esta la dejamos para el volumen 3, que parlàvem amb el Juanma, però tot i que sí que me'n deixo moltes, les que hi ha jo crec que em representen. De fet, amb el Serrat, quan vaig tenir aquesta selecció, li vaig anar a ensenyar a veure si li semblava bé, i ella em va dir una cosa molt sàvia, com sempre tot el que diu, que diu és que aquest, diu jo no faria aquesta selecció, però jo no la faria jo, parlant d'ell, perquè seria la meva. Diu, a mi m'encanta que aquesta sigui la teva selecció, i entenc perfectament que tu hagis escollit aquestes cançons perquè són les teves, i m'agrada molt que hagis escollit aquestes cançons. Per tant, és això. Jo també tenia molt clar que no volia que fos la mateixa selecció que va fer el meu pare pel seu disc. Per exemple, hi ha coses de la selecció del meu pare que no entenc que deixés fora una cançó com Res no és mesquí, que és un disc que ell va arranjar. I en aquest cas jo sí que l'he posat. Però bueno, no l'entenc perquè, el que dèiem, no? Perquè era la seva selecció i en aquest cas és la meva selecció. No ha sigut traumàtic i estic molt content de les cançons que he escollit, sabent que n'he deixat fora de cançons meravelloses.
1: Jofre, després de fer-hi la selecció d'aquests 20 temes, com has fet tu la revisita al repertori d'en Serrat d'aquests 20 temes? Volem dir que com has interpretat tu aquests temes? Segur que, per exemple, li has donat el toc modern de l'any en el que estem, no?
2: Exacte. Uh-huh. Sí, la cosa és que això, vaig agafar, tenia molt clar que volia un productor extern, que en aquest cas és el Juanma Latorre, que és un component de Vetusta Morla, algú que admiro molt la seva feina, tant en Vetusta com a productor, amb la casualitat que mira, que ens hem fet amics i que ens coneixem o que ens coneixem de fa temps i de coincidir a llocs, i aleshores... Jo normalment soc productor dels meus propis discos, però en aquest cas estan tan involucrat emocionalment en els originals, m'era com molt difícil poder-li donar la volta. Per mi és molt important l'ànima de la cançó, la melodia i l'harmonia, però sí que creia que estava bé donar-li aquesta volta en els arranjaments i, com bé deies, modernitzar-los. Mm-hmm. No és modernitzar-los per fer-los millor, són adaptar-ho al temps que em pertoca, que estic vivent jo ara, no? I aleshores, a partir d'aquí, crec que el Juanma va ser una molt bona elecció. Ell és molt, molt fan de tota l'obra de Serrat i la coneix molt. I aleshores, jo em pensava que em diria que no, perquè està molt ocupat amb Vetusta Morla, però ell em va dir, mira, si m'esperes, estoy dentro. Aleshores, durant aquest temps que el vaig esperar, no el vaig esperar perquè vaig anar fent demos i jo tenia molta feina, i a partir d'aquí ell va anar treballant i presentant-me propostes de donar-li de volta una mica els arranjaments. I és el que ha sigut. Jo crec que he respectat molt, perquè no podia ser d'una altra manera, la melodia, el que et deia, i l'harmonia de la cançó, però amb aquests arranjaments una mica més adaptats a l'època que estem, diguéssim.
1: Estem parlant molt de Joan Manuel Serrat. Jofre, fins on ha arribat la complicitat d'en Serrat en aquest projecte?
2: Doncs la veritat que molt més del que m'esperava. Ha sigut molt emocionant. O sigui, jo des del principi, quan vaig començar aquest projecte, quan vaig pensar-lo i vaig començar a treballar una mica pensant en les cançons i com ho faria i això, el vaig anar a veure i li vaig preguntar si li feia il·lusió o si creia que estava bé que jo fes això, perquè evidentment, clar, jo podria fer un Jofre Verdaguer interpreta Bruce Springsteen i no faria falta demanar-li permís, diguéssim, a l'Springsteen, bàsicament perquè no tinc cap mena de relació amb ell, simplement és una persona que admiro. En el cas del Serrat, és una persona que admiro, però al mateix temps és el Joan. I com que és el Joan i és el Serrat, i és aquest doble homenatge, diguéssim, tant a la, bueno, també hi entra el meu pare i tota aquesta vida plegats i a ell com a artista, aleshores li havia de demanar permís i si la feia il·lusió. Al principi ell em va agafar, em va mirar com una cara de deixeu-me de fer homenatges, però després no, realment li va fer molta il·lusió, em va fer una abraçada i va ser, no, em fa molta il·lusió, jo crec que facis això i tal. A partir d'aquí jo li vaig anar, com et deia abans, també ensenyant-li les cançons, o sigui les cançons que havia escollit, li vaig començar a ensenyar les demos, li he anat ensenyant coses i cada vegada veia que li feia com més il·lusió i que s'implicava més, fins al punt que en aquest últim, el segon volum, li vaig enviar algunes mescles i ja m'estava, em va dir, o sigui, coses a corregir de les mescles de les cançons, cosa que això em va fer, bueno, em va fer molta il·lusió, molta gràcia, que s'impliqués tant, inclús com a dir-me coses a corregir que ell veia que s'havien de canviar les mescles. Això, bueno, va ser molt maco. Mm-hmm. Molt maco, sí, sí.
1: Després de tot això, cal afegir que en Jofre comença a presentar també aquest disc en directe el dia 13 dins del Festival Guital Barcelona. I després de Barcelona, cap a on tirarem, Jofre?
2: Després de Barcelona tirarem cap a... Tenim algunes dates tancades a aquest estiu, a Begur i alguna més. Després tenim Viladecans i s'estan tancant algunes coses també per l'Estat. I al novembre estem a Madrid. En principi el 10 de novembre crec que això, presentem allà a Madrid i bueno... La idea també és intentar fer sortir fora i intentar fer Llatinoamèrica. Vull dir, estem mirant de fer diverses incursions cap allà, que ens fa molta il·lusió.
1: Doncs bé, ja ho sabeu, Jofre Bardagí té ja en el mercat el segon volumen de Jofre Bardagí, interpreta Joan Manuel Serrat. El podeu trobar a les diferents plataformes digitals musicals i en directe, doncs a partir d'ara començarà també a visitar diferents punts del nostre territori i més endavant, com ell mateix comentava, també a la resta de l'estat i fins i tot a l'Amèrica Llatina, a Hispanoamèrica o com li vulguem dir. Jofre, que hi hagi molta sort amb aquest nou disc i ens tornem a retrobar.
2: Perfecte, moltíssimes gràcies. Fins aviat.

0: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja al punt final aquesta edició d'Actualicat. Això sí, tornem d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu, si podeu, gaudiu de la música en català i en directe. Adeu-siau.
1: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat. Dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

setmana més. Benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs anem a veure el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana del nou compositor destacat de mes. Parlarem de Joaquim Usteny i de Ricard Castells. Radiarem dues sardanes estrena. I acabarem amb la informació sardanista amanida amb cinc sardanes més. Doncs comencem amb música del compositor destacat. Aquest setembre, Joaquim Samacoy Soler, en el 50 aniversari de la mort. Datada de 1970, comencem a escoltar la sardana titulada

acabat d'escoltar la sardana de Joaquim Samacoy, el compositor destacat de setembre, titulada Diana, interpretada per la Cobla Municipal Ciutat de Barcelona de 1979. Anem per als nostres compositors. Comencem felicitant Joaquim Usteng d'Uñabeitia, que dimecres se'n complirà 86. Moltes felicitats. Joaquim Usteng naixia a Albons el 16 de setembre de 1940 i viu a l'Escala des de fa més de 60 anys. Músic, flabiolaire i compositor, la seva trajectòria està estretament vinculada al món de la sardana i molt especialment a la vida sardanista de l'Escala. La seva formació musical va començar de manera autodidacta i posteriorment va rebre ensenyances de diversos músics de la comarca. Va començar tocant el trombó i més endavant es va especialitzar en el flabiol. El 1969 va entrar a la secció sardanista del CER de l'Escala i quan aquesta es va independitzar el 1986 va assumir la presidència de l'agrupació sardanista escalenca Abixaixo, càrrec que va mantenir fins al novembre de 2005. També va ser membre de la principal de Banyoles durant 23 temporades com a flabiolaire i 16 d'elles com a representant. Com a compositor ha escrit més d'un centenar de peces entre sardanes i cançons, moltes relacionades amb l'Escala, la seva gent i el seu entorn. Destaquem Doll d'amor, estrenada el 2013 i que va ser proclamada sardana de l'any. També hi ha a la seva obra una important dimensió familiar. Dos cunyats dedicats al seu gendre, Josep Solís i Carles Alemany. La sardana de la Xènia, que va ser dedicada a la seva neta. Per tu, Quimeta, la seva esposa. Pere, per al seu net Pere Alemany. O Elna, la seva besneta. Sardana que va obtenir un exèrcit de la sardana de l'any. La seva dedicació al sardanisme ha anat molt més enllà de la composició i de la interpretació. Ha estat un dels homes que durant dècades han treballat perquè la sardana continuï ben arrelada a l'Escala. A motiu del seu 85è aniversari, l'any 2025, l'Ajuntament de l'Escala li va dedicar el cicle d'audicions de sardanes d'estiu com a reconeixement a tota aquesta trajectòria. Doncs escoltem una sardana familiar d'en Quimet Usteng, estrenada a l'Escala el 29 d'abril de 1990. Per tu, Quimeta, que dedicava la seva esposa i que ens ofereix la copla Ciutat de Girona.

Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar la sardana de Joaquim Ostenc titulada Per tu, Quimeta. I continuarem recordant Ricard Castells Francisca, del que divendres es compliran 125 anys del naixement. Ricard Castells naixia a Barcelona, a Sant Andreu del Palomar, el 18 de setembre de 1901 i va morir també a la ciutat comtal el 20 de març de 1980. Va ser mestre musical, compositor i sobretot un gran divulgador de la música coral, faceta que probablement quedà una mica eclipsada per la popularitat extraordinària que va assolir amb les seves sardanes de Gutalls, composta el 1945. Castells va ser preferentment un cantaire i forjador de masses corals. El 1943 va ser nomenat director de l'Eco de Catalunya, responsabilitat que va exercir fins al 1945, i el 1948 en va assumir la subdirecció, mantenint-se vinculat a aquesta entitat durant més de 30 anys. La seva dedicació a la música coral li va valdre diverses distincions i homenatges. La seva producció comprèn ballables, himnes, marxes, una nadala i 10 sardanes. El de Gutalls es va convertir en la seva obra més coneguda i en una de les sardanes més populars del repertori català. La seva relació amb Montserrat va quedar especialment vinculada a aquesta composició, fins al punt que una placa recorda el compositor al camí dels de Gutalls. La seva vinculació amb Sant Andreu del Palomar també va deixar diverses mostres de la seva obra, entre elles a Mandanga, dedicada a un sardanista andreuenc, i Sota l'arbre, dedicada a la gent gran que reunia els terrenys de Fabra i Coats. També és autor de la música de l'himne de la Unió Esportiva Sant Andreu. Ricard Castells Francisca va deixar, per tant, una obra no gaire extensa, però molt diversa i una petjada especialment profunda en el món coral i sardanista. Escoltem la sardana que ens el recorda. Els de Gutalls, estrenat el 1945, tot recordant aquest racó de la muntanya de Montserrat que Ricard Castells va dedicar a la memòria del seu pare. Els de Gutalls ens l'interpreta la cobla Marinada.

escoltàvem la coneguda sardana de Ricard Castells titulada Els Degotalls, interpretada per la Cobla Marinada. Anem per les estrenes. El 24 d'agost passat i en el transcurs de la Festa Major de Sant Bartomeu de Tordera, la Cobla Orquestra Nova Blanes va interpretar un concert a la Pista de l'Amistat. Entre el programa hi destacava una estrena degut al músic tordarenc Carles Llopart. La sardana porta per títol 50 anys, fil de temps, i està dedicada al 50 aniversari de l'entitat tordarenca Nostra Dansa. Escoltem-la a la interpretació d'assaig que en va fer la Cobla Bisbal Jove. 50 anys, fil de temps, del jove Carles Llopart Roura.

La Cobla Bisbal Jove ens oferia l'estrena de Carles Llopart titulada 50 anys fil de temps. I ara estrenarem una sardana que no ens havia arribat amb bona qualitat de so. Una sardana el que el 2 d'agost passat s'estrenava la Festa Major d'Andorra la Vella, interpretada per la principal de la Bisbal, formació que hi actua aquesta fa molts anys. Aquesta obra, escrita per Josep Cassú, porta per títol La Gresca dels Andorrans.

0: La dansa catalana, compositors, novetats i l'agenda sardanista de la setmana, en un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor. La dansa catalana.
1: Hem acabat d'escoltar l'estrena de Josep Cassú, La gresca dels andorrans, interpretada per la principal de la Bisbal. Comencem la informació aquesta setmana molt més reduïda que la setmana passada. Comencem amb els actes programats per avui dissabte. Doncs a les 11 del matí a Torre Ferrera, de festa major amb la Copla Vents de Riella. A les 12 del migdia, a Palamós, a l'Ermita de Belllloc, festa major de Belllloc amb la Copla Baix Empordà. A Bellpuig, de festa major amb la Copla Tàrrega, i a Vilanova de Meià amb els Lluïssos Copla. A les 5 de la tarda a Barcelona, a la plaça de Can Fabra, 27è plec de la Sardana amb les Coples Ciutat de Girona i Ciutat de Cornellà. A les 6 de la tarda a Saus, a Camallera i Llampaies, de festa major amb la principal de Porqueres. A Granyena de Sagarra, de festa major amb la Vents de Riella, a Igualada amb la Copla Mediterrània, a l'Hospitalet de Llobregat, de festa major del barri de Bellvitge amb els Lluïssos Copla, i a Ribes de Freser amb la principal de Banyoles. Per les 7 de la tarda, a Roda de Barà, a la plaça dels Pins, amb la Copla La Principal de Tarragona, a Mataró amb la ciutat de Granollers, a Alfés, 5è aplec de la Sardana amb les Coples Principal de Llobregat i Milenària, a Canet de Mar, a la Riera de Sant Domènec amb la Copla Bisbal Jove, a Sant Joan de les Abadeses, al passeig del Comte Guifré, de festa major amb la Juvenívola de Sabadell, encara a les 7 de la tarda a Cunit, amb la Copla Contemporània, i a les 9 del vespre a Roses, amb la Copla Sant Jordi. T'esperarem el 5è aplec del FES per escoltar una de les sardanes programades. Debat Abat, d'Agustí Borgunyó, interpretada per la Copla Juvenívola de Sabadell de fa una colla d'anys, de 1983.

Hem acabat d'escoltar la sardana d'Agustí Borgunyó titulada Abat, Abat. Es la interpretava la juvenívola de Sabadell de fa 43 anys. Continuem endavant. Informació per aquest diumenge. A 2:15 del matí a Lloret de Mar, Festa Major de les Alegries amb la Copla Banda del Col·legi Santa Maria. A 2:15 del matí i a les 4 de la tarda, Santa Perpètua de Mogoda, 72è aplec de Santiga amb l'Escopla Sant Jordi Juvenívola de Sabadell. A les 11 del matí i a les 4 de la tarda, Sant Ferriol, aplec de Sant Ferriol amb la Copla Vila de la Jonquera. A Sils, a la pista coberta, 62è aplec amb les coples al matí a la Mediterrània i a la tarda, Ciutat de Girona, Marinada i Principal d'Olot. També a les 11 del matí i a les 4 de la tarda, a Canyamassa d'Orriu, 68è aplec de muntanya amb les coples Canigó i Ciutat de Granollers. A les 11 del matí, a Tiana, a la plaça de la Vila, de Festa Major amb la Copla Contemporània. A Barcelona, al Pla de la Catedral amb la Copla Mil·lenària. Per les 12 del migdia, a Cuaner, a Sant Mateu de Bages, Festa Major amb la Copla Ciutat de Manresa. A les Franqueses del Vallès, Festa Major de Llerona amb la Copla La Nova Vallès. A les 12 i a 2:15 de la tarda, a Bellpuig, 37è aplec de la Sardana amb les coples Montgrins, Vents de Riella i Bellpuig Copla. A les 12 del migdia, a Castellà del Vallès, de Festa Major amb els Lluïsos Copla. A Santa Cristina d'Aro, Festa Major de Romanyà de la Selva amb la Principal de Banyoles. A Sant Joan de les Abadeses, al Passeig del Comte Guifré, Festa Major amb la Flama de Farners i la Verga Jove. A la 1 del migdia, a Riudarenes, concert vermut de Festa Major amb la Copla Principal de la Bisbal. A Vilobí d'Onyar, de Festa Major amb el Foment del Montgrí. Per les 4 de la tarda, Lloret de Mar, Festa Major de les Alegries amb la Contemporània. A 2:15 de la tarda, Sant Joan de Vilatorrada, 19è aniversari de l'Associació Sardanista Bon Rotllo amb la Copla La Moreneta. Per les 6 de la tarda, Jafre, concert de sardanes i música per a Copla de Festa Major. I a 8:15 del vespre, ballada, tot amb la Principal del Llobregat. Per les 7 de la tarda, Corbera de Llobregat amb la Copla Mediterrània, a Blanes amb la Baix Empordà, a Calella amb la Copla Mil·lenària i a 8:45 del vespre a Cardona, de Festa Major amb la Copla Catània. Doncs primer pararem a Girona, concretament a l'aplec de Sils, per escoltar una de les sardanes programades de conjunt. Muntanyes de Ceret, de Rossend Palmada, interpretada per la Copla Montgrins de 1980.

Els mongrins ens oferien la sardana de Rossend Palmada, Muntanyes de Ceret. Doncs ara passarem per Lleida, perquè Bellpuig celebrarà el 37è aplec. Escoltarem una de les sardanes programades de conjunt i local. Bellpuig, ciutat pobilla de Conrad Saló, interpretada per la copla local, Bellpuig Copla.

Bellpuig, Ciutat Pubilla de Conrad Saló, interpretada per la Bellpuig Cobla. Hem passat per Girona, per Lleida, i ara ens aturarem a Barcelona, al 72è aplec de Santiga, del que també escoltarem una sardana local programada de conjunt. Mil·lenari de Santiga, de Carles Santiago, interpretada per la Cobla Els Moncrins.

Cofre Montgrins ens acaba d'interpretar la sardana de Carles Santiago, mil·lenari de Santiga. Anem per la informació, amb la informació d'entre setmana. Comencem en dilluns, a les 12 del migdia, Sant Joan de les Abadeses, ballada de festa major amb la Cofre Montgrins. A un quart de dues del migdia, concert amb la mateixa formació. I a dos quarts de set de la tarda, també Sant Joan, amb la principal del Llobregat. També dilluns, a tres quarts d'una del migdia i a les vuit del vespre, Cardona, que també estan de festa major i actuarà la Cobla Berga Jove. Per dimarts, a les 12 del migdia i a les 5 de la tarda, Sant Joan de les Abadesses, de festa major amb la Cobla Montgrins, i a la una del migdia, Cardona, de festa major amb els Lluïssos Cobla. Per dimecres, a les 5 de la tarda, a les Escaules, vintena festa de la Sardana amb la principal de les Escaules. I per divendres, a les 11 del matí, a Montornès del Vallès, ballada de sardanes amb la ciutat de Terrassa. A les 7 de la tarda, a Sallent, concert de cobla amb la ciutat de Terrassa. A dos quarts de 8 del vespre, a Breda, concert de sardanes i música per a cobla amb la principal de la Bisbal. A dos quarts de 10 del vespre, a Molins de Rei, de festa major amb la contemporània. I a les 10 de la nit, a Breda, concert serenata.cat amb la principal de la Bisbal. I nosaltres fins aquí haurem arribat. La propera setmana tornarem a més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Avui acabarem amb una de les moltes sardanes programades a la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses.

Periferias. Hola, què tal? Com esteu? És l'hora de la música de les perifèries, però evidentment jo no sóc el Jordi Tortós. Ell, el Jordi Tortós, us ha acompanyat per les perifèries de la música durant 10 anys, que es diu aviat. A partir d'ara seguirem explorant les perifèries, però a la manera de qui us parla. Tot un luxe prendre el relleu al Jordi i un plaer compartir amb vosaltres una hora de música. Cada setmana ens mourem des de la perifèria per encabir-ho tot. Allò que es troba més a l'extrem, allò que forma part del centre, i englobar tot tipus d'estils, veus, èpoques. I què hi trobarem? Doncs allò de sempre, allò més nou, allò més conegut, allò per descobrir, allò que ja saps que t'agrada, allò que encara no coneixes, allò que t'arrela, allò que et fa moure, allò que et connecta amb el passat, allò que et projecta el futur. Així doncs, sigueu benvingudes i benvinguts a les perifèries. L'Ali Gelari i una servidora, Eva Lluch, ho tenim tot a punt. Tanquem els ulls i volem...

Brian Wilson va escriure aquesta cançó preciosa que obria l'àlbum Pet Sounds el 1966. Una melodia que segueix vigent 60 anys després. Hem sentit les harmonies delicioses de Trousdale, un interessant trio de folk pop de Los Angeles que es feien seu un superclàssic dels Beach Boys. Wouldn't it be nice? És una de les coses que ens agraden, descobrir músiques, estils, versions. Seguirem la pista a aquestes tres cantautores californianes. Trousdale, es diuen. A ell fa molt que el vam descobrir. A ell i a aquesta cançó, un dels èxits més importants de la seva carrera, inclòs el tercer disc Harp Shop World del 1989. Un any més tard, el 1990, quan David Lynch havia atrapat milions d'espectadors a tot el món amb una sèrie anomenada Twin Peaks, la música de Chris Isaak sonaria a una altra producció del director surrealista nord-americà, la pel·lícula Wild at Heart. Avui, des de les perifèries, juguem amb Chris Isaak i aquest Wicked Game.

0: Viu la música des de les perifèries.
1: Va ser una autèntica llàstima. Ella va interrompre la seva prometedora carrera ara fa més de 15 anys a causa d'un episodi fosc que va patir, malauradament, a la seva vida l'actriu i cantant galesa Duffy.

Grammy, un Brit Award, una carrera truncada per un segrest amb violació que la va apartar de la vida artística i de la vida pública bruscament. Una dècada després era capaç d'explicar l'experiència, però difícilment es pot reprendre el camí havent viscut una experiència tan traumàtica.

Nosaltres, des de les perifèries, seguim admirant i recordant Duffy a través d'aquest inoblidable Rain on Your Parade. Atenció, perquè això és una delicatessen.

Si no la coneixeu, preneu una nota. Es diu Lei Wei, és cel·lista, compositora, cantant, amb un estil que deriva inevitablement cap al jazz i amb dosis extraordinàries d'elegància. Hem sentit una de les cançons del seu àlbum Bewitched, que ja li va valdre un Grammy el 2023. From the Start, així es deia aquesta cançó que avui hem sentit en l'inici d'aquesta nova etapa de Perifèries. Diguem-ho obsessionada, però no creieu que aquesta introducció podria ser perfectament d'un tema dels Beatles? Doncs no són els Beatles, són oques grasses.

0: igual que costi tant. No hi ha res gratis, però estem aquí. Tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint. L'angoixa marxa i mira lluny, però no m'espanta si estic amb tu. La sort que tinc de tu. Poetes, els osonencs, que es van acomiadar com a grup per la Porta Gran l'octubre del 2025, no amb un, sinó amb 4 concerts al Palau Sant Jordi amb totes les localitats exaurides. La sort que teníem d'ells i la falta que en tenim ara. Oques Grasses i un dels seus grans èxits, Sort de tu.
1: Perifèries, amb Eva Lluc.
0: Per cert, havíem dit Beatles, oi que sí? Doncs ara sí, una de Beatles va. Ja m'anireu coneixent. Aquesta del 65, per exemple, inclosa a l'àlbum Help al Regne Unit i a l'àlbum Rubber Soul als Estats Units, coses de l'època, I've Just Seen a Face. I've just seen a face.

0: Estil Beatles, inconfusible, inimitable, inigualable, però canviem d'estil.
1: Oh boy.
0: Què tal, com esteu? Anem bé? En voleu una miqueta més? Doncs vinga, som-hi.

Child, una manera de dir despectivament que un home es comporta de forma infantil, immadura. En castellà vindria a ser un niñato. Segueixo buscant l'adaptació al català, s'accepten suggeriments. Poderosa Sabrina Carpenter, un pop en majúscules, amb influències country i disco, en aquest èxit del seu disc més nou, Men's Best Friend, del 2025. L'artista nord-americana, sempre jugant amb la sexualitat i amb la controvèrsia, i amb un directe espectacular, i aquest tema potent que avui ens ha arribat des de les perifèries, Man Child. Ens visita una altra dona amb un estil completament diferent.

Es va donar a conèixer el 2018, quan va publicar el seu àlbum de debut, Borol. És la cantautora belga Angèle, que amb aquesta cançó es feia ressò del moviment Me Too i denunciava el sexisme i la misogínia de la nostra societat, alhora que defensava l'educació com a eina imprescindible per acabar amb el masclisme. I també animava tothom a denunciar l'assetjament amb un títol ben explícit, Balance Ton Qua. Ja veieu que a les perifèries la música parla molts idiomes. O potser un de sol, segons es miri. Sigui com sigui, el que ens agrada a nosaltres és que hi hagi opcions i idees diferents. Per tu, per mi, per vosaltres, fins i tot per elles i per ells. Vinga, va, opció per a qui li agradin els musicals. Aixeco la mà. Tu també? Un terreny dels musicals, que és un món en si mateix. Ha bastat tot tipus de gèneres i d'estils. Així que, si en general ets dels o les que posen cara de vols dir quan et fan aquesta pregunta, escolta això i a veure què. Un teatre de l'Off-Broadway novaiorquès acollia l'estrena d'un nou musical al gener del 1996. L'artífex Jonathan Larson, que es va inspirar en una òpera, sí, sí, un musical rock inspirat en una òpera de Puccini, La Bohème. El musical segur que el coneixeu, es diu Rent.

0: es va estrenar just quan es complien 100 anys de l'estrena de l'òpera en què es basava el musical, l'òpera La Bohème. Traslladant l'acció a la Nova York de finals dels 90, on el Cafè i Estrall centra diversos col·lectius, entre ell el dels artistes, no era la tuberculosi, la malaltia que acabava amb la Mimí, amb la vida de la Mimí, la protagonista de l'òpera de Puccini, sinó amb la sida. La tragèdia a la vida real va ser que Jonathan Larson va morir justament el dia abans de l'estrena del musical i no va poder viure l'èxit rotund i immediat de la seva obra. A les perifèries d'avui hem volgut recuperar el tema més conegut de Ren, Seasons of Love.
1: La música sona des de les perifèries.
0: Ai, les xarxes. Ella va haver de fer una pausa fa uns mesos per tenir cura de la seva salut mental, especialment després de les crítiques que va rebre una actuació seva en un programa de televisió en prime time. Per sort ja ha pogut tornar, i esperem que recuperada, perquè ens agrada la seva veu i la seva música. És la jove cantautora de Les Palmes, Valeria Castro. La coneixíem el 2021 quan publicava un EP amb 6 cançons com aquesta delicadesa, Cuídate. Cuídate.

Doncs això, cuida-te, és el missatge de la Valeria Castro. Cuidar-se és un bon consell. I nosaltres ho intentem fer des de les perifèries a través de la música. Ell és un ex One Direction, però fa temps que camina en solitari i ho fa amb pas ferm. El seu últim disc es diu Kiss All The Time i està molt més a prop del dance i el so electrònic. Aquí en teniu la mostra. Ell és Harry Styles i això es diu American Girls.

0: Hi ha cançons molt versionades i hi ha versions que coneixem molt més que l'original. És el cas d'aquesta cançó.
1: La versió original a Perifèries.

L'enyorada Amy Winehouse posava veu a aquest tema en la versió del músic, productor i DJ Mark Robson. Exitós productor, per exemple, del disc Back to Black de la cantant britànica. Això passava l'any 2007 i amb aquest tema arribaven a ocupar el número 2 de les llistes del Regne Unit. La cançó, però, havia nascut un any abans, el 2006, i formava part del segon disc d'un grup d'indie-rock britànic, The Zetons. Hem escoltat, doncs, la versió original del tema Valerie. I ara anem a les perifèries a buscar una mica de reggae. I ho fem amb una versió d'un tema original del grup nord-americà de rhythm and blues OJ's del 1973, que el 78 transformaven en aquest clàssic del reggae fusió els no menys mítics Third World. Us sona?

potser és una d'aquelles cançons que feia anys que no senties, però de cop i volta dius, ostres, m'encantava aquesta cançó. L'havia sentit moltíssim. Com es deia? O de qui era? Doncs sí, l'havíem sentit moltíssim, aquesta cançó que es deia i es diu Now That We Found Love, i aquesta versió era i és dels Third World, i avui l'hem gaudit des de les perifèries. I aquesta, la coneixeu?

Si ja la coneixeu, no us hem descobert res. I si no, heu de saber que és el més nou de Brucombe, una cantant escocesa que va debutar l'any passat amb un disc titulat Dancing at the Edge of the World, amb claríssimes influències del soul Motown que escoltava de petit amb els seus avis. I és una cançó que veu del passat, però que és absolutament present i segur que ens sentirem a parlar més en el futur. No oblideu el seu nom, Brucombe. Ens agrada i força aquest Tears Won't Lie. I arribem a l'extrem últim de les perifèries d'avui. Ens queda el temps just per donar-vos les gràcies per compartir aquesta hora de còctel musical amb nosaltres i per acomiadar el primer programa d'aquesta nova etapa de perifèries amb una cançó que ara compleix exactament 35 anys. Un so rocker innovador va irrompre aleshores en el panorama musical. Era tot just l'inici de la dècada dels 90. Venia dels Estats Units, de Seattle, concretament li deien grunge, i bevia del punk, el heavy i el rock alternatiu. I si hi ha una banda que representa el moviment i que s'erigeix en la veu d'aquella generació, la generació X és Nirvana. El 1991 consolidava la seva irrupció al podi dels escollits amb aquest tros de temes, Smells Like Teen Spirits.

Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia.

0: els aiguamolls.
1: Bon dia, us parla Guillem Figuerola. Comencem una nova edició de l'Arrel, el programa Dua Ulli de ràdio dedicat al món agrari i al territori. Avui fem balanç de la campanya de la fruita ponent, una campanya que, tot i que per a molts acaba amb les últimes collites d'estiu, encara s'allargarà fins al desembre, quan es recullen les darreres varietats de poma. Amb la Judit Castellà analitzarem com ha anat la temporada, quins resultats deixa i quins són els principals reptes del sector, acompanyats del president d'Assaja, Pere Roquer. També parlarem de la necessitat de trobar un equilibri entre la biodiversitat i l'activitat agrària. Ens hi acompanyarà el sindicat JARC per conèixer quines mesures reclama el sector i com es pot garantir la convivència entre la protecció del medi i la feina dels agricultors. I acabarem el programa parlant d'un fenomen que aquest estiu ha tornat a afectar diverses comarques de Ponent, les Pedregades. Amb l'ADB Terres de Lleida repassarem els episodis de calamarsa que hi ha hagut aquest any, els danys que han provocat i com es prepara el sector per afrontar aquests fenòmens cada vegada més difícils de preveure. Comencem!
2: Amb nom propi. Comencem una nova edició de l'Arrel i, com dèiem, avui volem fer un repàs el més exhaustiu possible de com ha anat aquesta campanya de recollida de la fruita. Per això intentarem passar per totes les varietats, per totes les dificultats, traves o no que hi ha hagut, també analitzar les qüestions positives que hi ha hagut respecte a campanyes anteriors, i per fer-ho qui ens acompanya, evidentment, és el president de Assaja Catalunya, Pere Roquer. Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Si comencés amb, si féssim un repàs, mirem i passem cap enrere, a l'inici, ens situem una altra vegada a l'inici de la campanya de la fruita a Lleida. Vist des en perspectiva, amb la poca perspectiva que tenim ara, a nivell de gestió ha estat una bona campanya?
3: A nivell de gestió dels pagesos, de les persones que tenim treballant, sí.
2: Vale, perfecte. I a nivell de fruita?
3: A nivell de fruita, ara que comencem aquesta primera setmana, setembre, finals d'agost, les pomes, s'ha de dir que hem tingut que adaptar-nos amb aquest canvi climàtic que ha fet que més de 30 dies aquí a les comarques de Lleida estiguem per damunt dels 40 graus, amb el que això suposa tant a nivell de gestió de les persones com a nivell dels fruits.
2: Perfecte. Doncs anem a desgranar una miqueta com ha anat cada fruita. Quina és la primera que a Lleida es comença a collir? Valoració també a nivell de qualitat de preus i també de gestió de personal. Per on vam començar?
3: Vam començar per les cireres i pels aurecocs. Les primeres varietats, els preus estaven sent consistent, donat que sempre passa als inicis de campanya, que és la novetat. Però a nivell global, bueno, ha sigut una campanya que s'ha tingut que competir amb tot el que és les altres produccions a nivell d'estat, tant de cirera com d'aurecoc, tot i que la conjuntura que fa aquí a la província de Lleida amb aquestes fruits fa que sigui un fruit molt apreciat, donat la quantitat, sobretot, de sucre i gust que tenen, i per tant jo penso que s'ha de fer una valoració positiva i, sobretot, apel·lar que estem tot un estiu competint amb uns preus de costos de més del 30% respecte a la campanya del 2025.
2: Quin és l'impacte que us suposa per vosaltres això?
3: Doncs s'ha de tindre en compte que un 30% vol dir que cada euro que nosaltres tenim d'inversió, 30 són de despesa directa superior a la que teníem el 2025. Per què? Tenim la situació de la guerra a l'Estret d'Hormuz, tenim els hidrocarburs disparats, a nivell energètic, a nivell d'adobs, una competència desleial per part dels països, en aquest cas de Mercosur, que Espanya és un dels que ho ha signat, donat que allí les condicions ni laborals ni de producció són les mateixes que nosaltres tenim aquí. Per tant, cada vegada se'ns fa més feixuc poder acabar de treballar i de produir, i sobretot, el que diem sempre, o sigui, ja no es tracta aquí els preus de cobrir les despeses, sinó el que s'ha de fer és intentar obtindre el marge comercial per continuar invertint, per tindre millors les explotacions.
2: Clar, amb totes aquestes casuístiques al davant, que a més, vist des de fora com a mínim, el que us passa és que se us en van sumant en comptes de restar-vos, què considereu que us ajudaria a mitigar l'impacte que patiu cada dia?
3: Sobretot de que la gent hi fos conscient també de que nosaltres el que estem produint, a part d'aliments de primera qualitat, el que estem fent és salut per les persones. Perquè no és el mateix produir un producte alimentari al costat de casa que haver-lo d'importar, doncs, de més de 10.000 quilòmetres, com pugui ser amb l'acord de Mercosur, en aquest cas en la carn de vacum. Per tant, aquí la gent se n'ha de conscienciar que cada vegada més la despesa que suposarà comprar un producte en aquests tercers països res té a veure ni a nivell d'alimentació ni a nivell de salut amb el que nosaltres produïm aquí.
2: Clar, clar, però a què vincularíeu que a 2026 encara bona part de la ciutadania, diguem-ho així, no té aquesta consciència?
3: Primer de tot, a la gran distribució. La gran distribució, amb aquestes campanyes comercials tan agressives de compra molt, que és més barat, el que està perjudicant és la producció local. Hi ha campanyes durant l'estiu on s'ofertaven fruita a dos, en aquest cas préssics nectarines, per sota del preu de que realment el pagès està produint. I això és venda a pèrdues i la llei de la cadena alimentària diu que això està prohibit. Però bé, aquí és on ha d'actuar el Ministeri d'Agricultura per aplicar aquelles sancions corresponents a aquestes cadenes, que són d'àmbit europeu, que són els que tenen els grans centrals de compra, però que fan una distribució de venda de pèrdues molt important.
2: Aquestes eren les primeres fruites que collíem. Després de les cireres i els albercocs, què va venir?
3: Doncs va venir la fruita d'os, ja pròpiament, paraguais, nectarines, préssecs, amb tota l'extensió que té aquí a les comarques de Lleida, vull dir, des del Baix Segrià, Segrià, la Noguera, etc., i que feien que bueno, ja estiguéssim a partir del 5-6 de juny, perquè aquest any portem uns 6 dies d'adelantament respecte als altres anys, en plena campanya i també fica en valor aquestes 25.000 persones que alberguen la campanya de la fruita, que es pot dir fins a mitjans d'octubre, quan s'acabaran les pomes.
2: Perfecte. A nivell de fruitadors, alguna dificultat afegida aquest any? Alguna qüestió que destacaríeu d'aquesta campanya que no us hagués passat respecte a altres? O s'ha mantingut tot normal?
3: S'ha mantingut tot normal, però hem tingut que fer aquestes adequacions d'horari, donat que estem parlant de que aquests 40 graus que hem tingut sostinguts durant molts dies feien que, per exemple, pues, a la una del migdia fos molt complicat de collir. I llavors el que s'ha fet és adelantar els horaris inclús amb llum artificial i començar a les 5 del matí pues, per al migdia poder estar a casa, perquè, evidentment, tant a nivell de les persones que tenim treballant com a nivell de la mateixa fruita, és inviable poder estar collint en aquelles hores donat de tindre més de 40 graus i aquest sol que creme tant.
2: Clar, clar, a nivell de gestionar les calors, qui decideix els canvis que es fan? Són cada pagès el qui hi decideix a les seves finques? Ho feu una miqueta a nivell criteris estructurals? Qui ho decideix?
3: Bueno, la recomanació és a nivell de prevenció de riscos laborals, a partir de 37 graus i mig, l'activitat a fora de l'exterior sigui espari. Però també s'ha de reconèixer que, clar, nosaltres som un sector de que hem de recollir sí o sí a l'estiu i aquesta educació amb aquests horaris fa de, bueno, pues, que s'hagin d'ampliar les plantilles que teníem perquè també el fruit ens demana d'acabar recollint. Per tant, si no es fa hores, al final no es pot acabar recollint.
2: Clar, clar, no sé si ara mateix, amb les mesures que ja heu establert, veieu que és suficient, que ja són suficients, o creieu que d'aquí uns anys també n'haureu d'afegir o canviar les que teniu actualment?
3: Jo penso que aquí ens haurem d'anar adequant a la climatologia que ens vindrà. Sí que és cert que la tendència i tots els mapes indiquen de que segurament la tendència és que es vagi cap a temperatures més elevades de 41-42 graus. Per tant, vol dir que també haurem de fer una adequació, no tan sols a l'hora de la recol·lecció, sinó també a nivells dels cultius, perquè amb aquestes temperatures es fa molt complicat acabar produint, donat que, bueno, després de la segona part, que és el tema de les mermes, de que algunes varietats se'ls afecta més que menys.
2: A quines varietats els afecta més?
3: Sobretot a lo que és poma, la poma golden que s'ha començat a recollir, que al final el que hem de fer també és tractaments de protecció solar, igual que a les persones, donat que la pell de la poma golden és més sensible, però també les premaduracions que hi ha, per exemple, en fruita d'os, que et fan adelantar i et fan córrer les diferents varietats doncs, perquè estan premadurant.
2: Clar, llavors podríem dir que estan a l'expectativa de les temperatures que puguin anar venint a partir d'ara, es contemplaria per part del sector haver de fer una reconversió del cultiu?
3: La reconversió és una paraula que queda, és molt bonica, però la reconversió té un gran hàndicap, que és la inversió que s'ha de fer.
2: Clar.
3: I ja està feta per a que et puguis tindre doncs, amb fruita d'os, al voltant de 15-20 anys, amb fruita de llavor, entre 20-30 anys l'amortització, si ara automàticament hem de tallar als 5-6 anys aquesta amortització, econòmicament se farà inviable. Per tant, s'haurà de buscar la manera de com se garanteix que la subsistència alimentària de productes bàsics, com pugui ser la fruita, té aquesta ajuda compensatòria perquè el productor ho pugui assumir.
2: Des de SAG, ja heu parlat amb l'IRTA per a veure com es podria tractar, com es podria abordar, quins mecanismes estan estudiant ells?
3: Bueno, l'IRTA està fent investigacions. Per exemple, amb fruita i llavor tenim un problema a nivell de Lleida, a nivell de tota Espanya, en aquest cas en les peres, que els arbres agafen foc bacterià. El foc bacterià el que fa és destruir l'arbre. Bé, l'IRTA ha fet estudis per poder aconseguir els peus òptims per a que siguin més resistents a un tipus de malaltia, que és un fong. Al final, el foc bacterià no deixa de ser una bactèria que es transmet d'arbre a arbre i que al final has d'acabar arrencant la plantació. Doncs això, l'IRTA està fent investigacions per a que hi hagi suficient garantia per a que aquells arbres no s'acaben destruint. Però això vol dir també tornar a invertir i canviar un cultiu no és fàcil.
2: Clar, perquè a més m'imagino que si, és a dir, si s'hagués de fer, una de les vies passi sí o sí per ajudes per part de l'administració?
3: És que no hi ha d'altra.
2: Ja.
3: Penseu que avui en dia un arbre que fa 20 anys enrere podia costar 2 euros, estem parlant de que ara, a més de que s'ha de pagar el que és la investigació, doncs estem parlant de 10-11 euros, 8-9-10-11 euros, depenent de la varietat. Per tant, aquesta inversió en una hectàrea acaba sent molt important i hi ha d'haver un temps d'amortització òptim perquè puguis tornar a arrencar i a continuar.
2: Doncs estarem pendents de també a veure com acaba evolucionant, i a més ho acabarem explicant, crec que no a tan llarg termini. Si ens centrem en aquest mes d'agost, en aquestes últimes setmanes d'agost, a primeres de setembre, què tenim ara de cultius per recollir?
3: Hem tingut tota la varietat, sobretot de Pera Conference, i també de Blanquilla, que era una varietat que abans a Lleida hi havia moltes explotacions i finalment per un tema hormonal s'ha acabat canviant, i la Pera Conference ha passat a ser la de més producció, però amb els mateixos hàndicaps que venien de la fruita de fruita d'os, que és el tema de les temperatures i aquesta adequació dels horaris a l'hora de la recol·lecció.
2: De fet, recordem que en el cas de la Pera Conference hi va haver un episodi de venir granís que van impedir la comercialització d'aquesta varietat de pera a Nogrea i al Segrià. No sé si això es va quedar aquí, si heu tingut també més danys o més pèrdues a nivell de Pera Conference.
3: No, bueno, va ser a diferents poblacions molt concretes, però que al final la producció global pues, podrà acabar afectant amb un 5-10%, però en general a les altres poblacions on hi havia Pera Conference s'ha pogut recollir sense cap mena de problema.
2: Perfecte. El fet que ara sigui la de més producció fa que s'aposti perquè ho continuessin al llarg d'aquí uns anys? Opteu perquè alguna altra es pugui situar també com a número 2 a nivell de producció?
3: Nosaltres entenem que de moment serà la Pera Conference que la predominarà durant els propers anys. Però també això ens ho marcarà molt les temperatures que ens puguin vindre a partir d'ara i els propers 10 anys. Al final, una pera tarda al voltant entre 5, 6, 7 anys perquè acabi tenint una producció òptima per amortitzar, i és evident que no es pot estar canviant cada any. Clar. El que són els cultius o les inversions que tinguin.
2: Clar, posem una miqueta de xifres. Quan parlem de producció òptima, més o menys, això traduït amb xifres, quan seria?
3: A veure, nosaltres comparants, per exemple, en Bèlgica o Holanda, de que parlen del voltant de 30.000 quilos hectàrea, és molt difícil. Primer de tot, per les circumstàncies climàtiques. Holanda i Bèlgica tenen una situació climàtica molt diferent de la nostra. Segona, és evident que contra més al sud, com estem nosaltres d'Europa, les produccions són més complicades de fer climatològicament. I aquí jo penso que serà el gran hàndicap de poder, sobretot, nosaltres el que sí que podem competir amb ells i els guanyem és en qualitat. No té res que veure una Pera Conference produïda aquí al sud d'Europa que produeixen ells, que és molt insípida, que no té els volums de sucre que ens demana el mercat, i això fa de que ens puguem situar com a bons productors.
2: Clar, i aquests volums de sucre nosaltres els traiem gràcies a les temperatures?
3: Sí, aquesta és la gran qüestió. Sí, nosaltres patim aquesta calor, clar, però al mateix temps fa de que sigui el que ens dona aquesta diferenciació amb la fruita que produïm, ja sigui a nivell de fruita de llavor com de fruita d'os. Uh-huh. I aquí és la clau. O sigui, sàpiga combinar aquestes dues coses, que no és fàcil, però que són les que ens fan diferencials a nivell europeu.
2: Uh-huh. Perfecte. I abans d'acabar, Pere, què ens queda ara a aquest setembre?
3: Bueno, la gran producció de poma golden que tenim aquí a les comarques, sobretot de l'Urgell, el Pla d'Urgell i també del Segrià. Uh-huh. I per finalitzar, pues, hi haurà aquestes varietats més tardanes, com pugui ser Pink Lady i Fuji, de que, per exemple, la Pink Lady s'acaba de collir a mitjans de desembre i la Fuji en voltant entre mig octubre i mitjans de novembre. Uh-huh. Per tant, hi ha una reflexió que és que a Lleida les persones que es dediquen a treballar al camp a nosaltres poden estar treballant gairebé 9 mesos de tot l'any.
2: Clar, és que t'anava a dir, a nivell de mentalitat, potser tots erròniament pensem que s'acaba l'estiu i comença la tardor i ja s'acaba la campanya de la fruita, però realment, escoltant-te, no és així.
3: No, sí. Okay. Nosaltres fem productes alimentaris fins a mig, en aquest cas de fruita dolça, mm-hmm, fins a mitjans de desembre.
2: Déu-n'hi-do.
3: Això és una de les coses que penso que no estan ficades en valor i que s'haurien de significar.
2: Clar.
3: I si... garantir més de 9 mesos de feina fixa a les explotacions de fruita dolça, com pugui ser aquí a Lleida, doncs això també és una de les coses que marca totes aquelles persones que es dediquen a fer campanyes agràries.
2: Clar. Com creieu que s'hauria de posar en valor?
3: Doncs sobretot al preu, que és una de les coses que en aquests moments sempre estem batallant i que sempre és el que us diu al començament d'aquesta entrevista. O sigui, la gran distribució treballa per a poder baixar preus, quan és, hauria de ser el contrari. Hauria de ficar en valor de que des de Lleida puguin, en aquest cas estem parlant de Lleida, però els companys de la Vall de l'Ebre igual, garantir aquesta producció de fruita dolça.
2: Uh-huh. Clar, si durant l'estiu ens hem centrat en avançar collites per les altes temperatures, avançar horaris també per les calorades que hem tingut, no sé si el fet de que els hiverns ja no faci tan fred com abans, també ho noteu a nivell de producció de la fruita i a nivell també de gestió d'aquests mesos més de tardor-hivern.
3: Bé, sobretot s'ha de tenir en compte que hivern hi acostuma bé, uh-huh, i calor no, i l'estiu no cal dir-ho, però jo penso que el que ha variat ha sigut aquestes entretemps, com pugui ser primavera i tardaó. Uh-huh. I aquestes primaveres de tardaó han passat gairebé es pot dir de deixar de ser. Passem de temperatures gèlides a temperatures extremes de calor.
2: Clar.
3: I això fa moltes vegades que aquests circuits de producció s'acabin pues, adaptant a temporades de que abans no eren així.
2: Uh-huh. Perfecte. Abans d'acomiadar-te, Pere, aquest estiu no hem tingut moltes pedregades allò molt, molt greus. No sé si us fa patir de que això després es pugui traduir més endavant amb altres efectes meteorològics.
3: Bueno, el clima ens està canviant, això tothom ha de ser conscient. I així com l'any 2025 veníem d'un any de més de 19 tormentes de pedra, i aquest any estem parlant d'entre 8-9 tormentes de pedra en diferents poblacions, però no amb els volums de danys que vam tindre l'any 25, també això, al final, acaba comportant de que, veritablement, jo penso que la climatologia, al canviar tan de pressa, nosaltres també hem de tindre aquesta adequació. Uh-huh. I això és el que farà els propers anys, com pugui ser productius amb la qualitat que nosaltres sempre fem.
2: Doncs estarem molt pendents de com va evolucionant aquesta campanya de la fruita. En continuarem també parlant tant a noves edicions de l'Arrela com a la resta d'espais d'informació d'aquesta casa. Pere Roque, president d'Assaja Catalunya, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
4: L'entrevista.
2: En aquesta edició de l'Arrel d'avui el que també volíem abordar és una altra qüestió més enllà de la recollida de la fruita i és la qüestió de poder garantir un equilibri entre la biodiversitat i l'activitat agrària. Aquesta és una de les demandes que fan els agricultors de JARC, poder garantir d'una banda que hi hagi aquesta biodiversitat, que la respecten i que a més entenen que hi ha de ser, però també poder garantir ells mateixos la seva activitat agrària. Per parlar-ne, avui qui ens acompanya en aquesta Arrel és el Joan Calam, ell és agricultor de Granena de les Garrigues i cap sectorial de l'olivera de JARC. Molt bon dia.
4: Bon dia.
2: D'una banda, la primera pregunta seria, clar, com es pot garantir aquest equilibri entre les dues qüestions?
4: Com es pot garantir l'equilibri entre els pagesos i
2: la biodiversitat?
4: I la biodiversitat. Bueno, fàcil, suposo que no ho és, però també no ho és... I sí que ho és. És a dir, tota la vida que estem convivint amb la biodiversitat nosaltres, no som els dolents de la pel·lícula. Nosaltres, tota la vida que treballem al camp, sabem el que es fa, no anem a fer mal als animals. No sé com explicar-te.
2: Sí, sí, sí. Clar, teniu la sensació una mica de que, tot i que la vostra feina ja de per si protegeix la biodiversitat, se us acuse doncs, de justament de fer el contrari, de posar-la en perill?
4: Bueno, acusants, potser no, però que se'ns limita molt fer la nostra feina i que potser això pot afectar la biodiversitat. Bueno, potser sí.
2: Clar, per exemple, el que recordàveu és que la collita de l'oliva es concentra en els mesos de tardor i hivern, quan justament els dies són més curts i la humitat sovint impedeix començar a treballar a primera hora del matí. Com us condiciona, en el cas, per exemple, de la collita de l'oliva, poder garantir aquest respecte a la biodiversitat, però també que pugueu fer bé la feina?
4: A veure, és el que tu has comentat. L'oliva s'ha de collir quan s'ha de collir, i ens toca l'hivern, tardor hivern. El temps a Catalunya, a Mediterrani, és el que és, i per humitats que tenim al matí, no és aconsellable collir. Qui vulgui collir, que colli, però la gent no ho fem perquè això ens perjudica la qualitat de l'oli. Els arbres també els poden sortir malmesos. Si fa fred, és humitat i és fred també. Si fa molt fred, tampoc no podem collir. Llavors, les hores reals, hàbils, que ens quede per treballar, com aquesta prohibició que hi ha de les 5 de la tarda, posta de sol, dis-ho com vulguis, se'ns limita, hi ha dies, hi ha jornades que les podem fer de 5-6 hores, 7. Però clar, quan estem en campanya no hi ha cap pagès del cultiu que sigui que faci ni 7, ni 8, ni 9. Fem totes les que podem i més.
2: Com us afecta a l'oli? Perquè parlaves d'afectació a l'oli, en què afecta?
4: En la qualitat de l'oli. L'oli s'ha de collir com més aviat millor. Les olives, perdó. No. Les olives com més aviat es collen, millor. Per fer un oli verd, afruitat, per tot això, l'oli va perdent, a mesura que l'oliva va madurant, l'oli va perdent certes qualitats. Llavors, si estem parlant de fer les coses bé, de donar producte de qualitat i tot, i a més ens limites les hores, màquines, tenim les que ja les que hi ha per collir, l'agenda moltes vegades és complicat de fer-la quadrar. Pensa que collim des de finals d'octubre, algú pot començar més aviat, però la immensa majoria es cull a finals d'octubre, estem parlant de superintensiu. I l'altre també, però en aquest cas el que més afecta és el superintensiu, potser. I s'acaba a finals de desembre. Clar, no és el mateix. El que fas al novembre que el del desembre. L'oliva va madurant, de cada dia va madurant. El motiu és aquest.
2: Clar, a vosaltres, a l'olivera, l'impacte de les altes temperatures també es nota?
4: L'impacte, tot. Això se nota en tot. Amb l'oliva, amb el raïm, amb l'ordi, amb tot. Amb l'ametlla. Aquest any la campanya d'ametlla pues, també s'ha avançat per culpa de les calors. Sí, això afecta a tots els cultius.
2: I com us hi prepareu o com us intenteu preparar per evitar una miqueta o mitigar una miqueta els danys que hi puguin haver per aquestes calors?
4: Bueno, això és com una... No ho sabem. Com, ens ho podem esperar com va l'any, però ara, per dir alguna cosa, encara queda. L'oliva, si parlem només de rec o secà, perquè també és un altre món el secà, el rec ara, doncs, bueno, l'oliva ja comença a tenir mida, però encara falta per collir, encara ens queda doncs, ben bé fins a l'octubre. No? Doncs, si som al setembre, a finals d'octubre queda un mes i mig, dos, per començar la collita. S'avançarà o no, el pas dels dies, les setmanes, mos ho diran, no? També.
2: Perfecte. Abans d'acomiadar-te, Joan, reptes que creus que haureu d'afrontar i que també des de JARC doncs, defensareu i plantareu batalles. Quins reptes creus que són els més destacats que teniu com a sector?
4: Com a sector...
2: N'hi ha molts, n'hi ha molts.
4: És que tenim tantes guerres obertes que si entre la fauna, perquè els conills també potser no són tan mediàtics, però també ens hi barallem, també parlem, també discutim, també ho fiquem damunt de la taula. Tot, al final, totes les sectorials que tenim, tots tenim problemes, els de les abelles, els de la fruita, tots, no me'n vull deixar cap. Cada sectorial té una mica la seva problemàtica. La nostra és aquesta i d'altres, el gasoi, també els gastos que tenim cada dia són més elevats. Tenim un munt de fronts oberts.
2: De tots aquests fronts, creus que n'hi ha algun que esteu com a mínim avançant una miqueta, veient una miqueta de llum, o realment no?
4: No ho sé, suposo que n'hi ha algun que sí, però els que m'afecten a mi estem bastant iguals. Això... hauries de preguntar amb algú al president.
2: A les administracions, no?
4: O al Jordi. Les administracions, bueno, les administracions ja sabem com funcionen. Yeah. No canvien, és així. Que canvien els personatges, però el sistema, perquè està muntat així també, no tot és culpa d'ells.
2: Yeah.
4: Les coses són, moltes vegades són molt lentes, però el camp no pot esperar moltes vegades. Nosaltres necessitem avançar. I si volem pagesos professionals, creiem que la nostra, el que proposa JARC sempre és de cara al pagès professional. O sigui, que s'ha de defensar tot, no volem menysprear l'altre, eh? Aquí hi caben tots. Però el pagès professional que es guanya la vida amb animals, amb el que sigui, pues, hem de tenir una mica d'un tracte diferent, creiem.
2: Teniu, no sé, una miqueta de confiança, és a dir, malgrat tot, hi ha una certa confiança, una miqueta d'optimisme?
4: Sí, s'ha de ser. L'optimisme és l'últim que podem perdre. Si no, ja no tindríem aquest ofici.
2: I tant.
4: Si no fóssim optimistes, ja hauríem marxat tots.
2: I tant, també estaríem,
4: tens raó. Ja seríem funcionaris, ja. amb tot el carinyo, eh?
2: també tens raó. Doncs ho deixem aquí, Joan Calam, agricultor de Granina de les Garrigues i cap sectorial de l'Olivera de JARC. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquesta arrelada d'avui. Que vagi molt bé.
4: Molt bé, a vosaltres. Un plaer.
5: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
6: Aquests dies ha estat notícia...
1: Les pedregades són un dels fenòmens meteorològics que més maldecaps provoquen al sector agrari a les Terres de Lleida. En els últims anys, a més, l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent ha detectat episodis especialment intensos i ha posat el focus en la possible evolució del fenomen en un context de canvi climàtic. Aquest 2026 ja hem tingut diversos episodis de calamarsa i pedra al territori, amb afectacions en diferents zones i cultius. I darrere del seguiment d'aquestes tempestes hi ha una xarxa de més de 170 granímetres que permet saber on ha caigut pedra, de quina mida i amb quina intensitat. Avui volem conèixer quin balanç en fa la DBT Terres de Ponent, quins danys han provocat les pedregades aquest any i si realment estem davant d'un canvi en el comportament d'aquests fenòmens i, sobretot, què en podem esperar per als pròxims anys. Per això, en parlem als estudis d'UAU Lleida Ràdio amb l'Elisabet Porta, la tècnica de la DBT Terres de Ponent. Bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Elisabet, la primera pregunta, ja per començar, te l'he de fer de cara a barraca. Quin balanç fem d'aquesta campanya 2026? Està sent un any especialment complicat pel que fa a les pedregades a les Terres de Lleida?
7: Bé, doncs aquesta campanya no és que sigui excessivament preocupant. Sí que dins de la zona d'estudi de la DBT Terres de Ponent, que són unes 250.000 hectàrees, doncs hem detectat 8 dies en pedra i calamarsa. El que passa que han sigut pedregades molt localitzades, majoritàriament, i llavors doncs, no estem davant d'una campanya que hagi sigut complicada pel que fa a les pedregades.
1: Clar, hem tingut episodis ja des de principis d'anys. El primer sembla que estava registrat al gener, ja a Ibars de Noguera. Heu observat algun patró aquest 2026? Ja, o alguna qüestió sobretot d'intensitat? Perquè us llegia també que em parlàveu de que han sigut potser no molts episodis, però han sigut molt focalitzats i amb tamany gran, que pot ser una cosa que ha anat canviant en els darrers anys.
7: Bé, doncs, si vols fer una miqueta de resum, així per posar una mica en context. Doncs sí, al gener vam tenir una calamarsada, sobretot centrada cap a la zona d'Ibars de Noguera. Va ser que això, aquest fenomen, doncs, hem tingut altres anys que hem tingut calamarsades d'aquest tipus. Estàvem fora de la campanya, no fèiem el seguiment de les plaques dels granímetres, el que sí que vam poder recollir, doncs, algunes plaques i vam poder tenir alguna informació. Però, bueno, va ser una calamarsada que tampoc cap cosa fora de l'altre món. Llavors, després, va començar la campanya el 15 d'abril i el 19 d'abril ja vam tenir una petita pedregada molt localitzada per la zona de Raïmat. A l'abril. Després, al maig, vam tenir dos episodis més. Un va ser, si no recordo malament, va ser el 4 de maig, per la zona també de Castelló de Farfanya, Albés, Alguaire. Va ser molt localitzat també. I després, el 12 de maig, que aquesta pedregada sí que ja va causar més danys en cultius. Per exemple, a municipis com Torres de Segre, que va fer danys, doncs, a Fruita 2. També vam tenir cap a Soses, Artesa de Lleida, Puigverd de Lleida. Després també cap al nord de les Garrigues. Després vam tenir el juny i el juliol, que tema de pedregades no vam, dins de la nostra zona d'estudi no vam tenir cap, només, doncs, fer calor i poca pluja i poques tempestes. I després ja ha sigut cap a l'agost, que ja va ser un mes més tempestuós, que sí que hem registrat, doncs, 5 episodis més. El passat dilluns 24 d'agost vam tenir una pedregada important a la zona d'Almenar, on sí que vam registrar pedres de 3-4 centímetres. També vam tenir pedregades, doncs, cap a la zona de Lleida i altres llocs. I una altra havíem tingut també el 14 d'agost, que aquesta va ser també a la zona de la Noguera, cap a Castelló de Farfanya, i allí, doncs, sí que es va haver temps violent, doncs, que vam tenir fortes ratxes de vent, i llavors també vam tenir alguna pedra, però sobretot aquest episodi el més fort va ser, doncs, això, la pluja i les ratxes de vent.
1: Una cosa que sorprèn d'aquest episodi, que potser la gent ho coneix, però que vosaltres que ho estudieu també al mil·límetre, hectàrea per hectàrea i punt per punt, és que una pedregada pot a dos municipis molt poc propers entre ells i que estan a pocs quilòmetres de distància, els pot afectar de forma molt diferent, amb mides molt diferents, amb intensitats molt diferents. I hi ha una explicació darrere perquè és un fenomen tan localitzat i que, com ens hem trobat en aquests darrers anys i en els episodis d'aquest any, que afecten punts concrets amb molta virulència i potser altres punts més propers no passa això.
7: Sí, això que comentes, o fins i tot dins del mateix municipi, doncs en una part del municipi l'afecta i a l'altre, doncs, potser no cau ni una gota. I això és una característica de les pedregades, doncs, que són molt, molt localitzades i pel que fa també a... tenen molta irregularitat, també pel que fa a un lloc i en períodes de temps. Potser durant una campanya tens dos pedregades en una mateixa zona i llavors estàs potser 10 anys, 5 anys, que no en cau cap més.
1: Vosaltres ja fa 25 anys que estudieu aquest fenomen al Pla de Lleida, precisament celebrau l'aniversari aquest 2025. Què ens expliquen una mica les dades acumulades de tants anys, de gairebé 3 dècades o 2 dècades i mitja de dades acumulades? Estan canviant les pedregades? Depèn molt dels processos meteorològics de cada any? Cada any les pedregades són diferents? O com hi ha una tendència? Hi ha alguns punts que sabeu que, com bé dius, encara que siguin que un punt pot pedregar un any i després pot estar molt temps, hi ha els punts que hi ha potser més localitzats a Ponent que sabeu que és un fenomen que repeteix? Què en podem traure de les dades d'aquests anys?
7: Mira, doncs, per exemple, la campanya passada vam tenir per primera vegada una pedregada el 19 d'abril, que va ser una pedregada molt important, va causar danys molt importants, i llavors també una excepcionalitat que vam tenir, doncs, és que va ser que vam registrar pedres de 2 i 3 centímetres, que això, doncs, amb els 25 anys que portàvem recollint dades, no havíem tingut una pedregada així al mes d'abril. I llavors, doncs, aquest fenomen, bueno, aquest fet s'atribueix al canvi climàtic. Perquè sí que abans hi havia calamarsades, pedregades, però no arribaven a assolir, doncs, aquest tamany de pedra tan, bueno, grossa. i s'atribuiria doncs al canvi climàtic.
1: Una mica per aquí volia anar, que no sé si les conclusions que teniu sobre la taula amb les dades dels últims anys és que menys dies de pedregades, no sé si també ara, per exemple, aquest any sobre els 8 episodis, no sé si són unes dades que estan sobre la mitja, però una cosa que sí és que, i ho veiem per exemple amb el darrer episodi aquest d'aquest mes d'agost, pedres més grans i episodis més intensos. És una tendència que ve pel canvi climàtic? L'escalfament del planeta està provocant també aquesta evolució de les pedregades?
7: Sí, doncs el canvi climàtic doncs proporciona els ingredients per poder donar aquestes pedres de mida tan grossa, que n'hem tingut d'episodis aquest. N'hem anat tenint, per exemple, també el 2012 va haver una pedregada molt important al Pla de Lleida, que vam registrar també pedres de 7 centímetres. El que passa que ara el que s'està detectant és que des del 2022, doncs cada any, doncs estan havent pedregades doncs virulentes a diferents punts de Catalunya. I abans sí que passava, però ara el que està passant és que passa més sovint i pedres més grosses.
1: També m'agradaria aprofundir una mica amb la vostra feina, perquè al final, ho explicàvem al principi d'aquesta entrevista, teniu 170 granímetres situats, com bé deies tu, per gairebé més de 200.000 hectàrees de les Terres de Lleida. Una mica pels qui no coneguin com mesura el granímetre, la pedregada, com funciona i què és capaç de mesurar? Quines dades us aporta?
7: Doncs el granímetre és un instrument molt senzill, que el tenim al camp, està format per una placa que és similar al Purexpan, i llavors quan pedrega doncs queden allí els impactes. Llavors doncs seria l'equivalent a un pluviòmetre. Doncs quan plou pots recollir la quantitat d'aigua, doncs aquí seria, doncs pots recollir una mica la mostra de les pedres que han caigut. Llavors doncs tindríem els valors màxims, els predominants, llavors després també la intensitat, si han sigut 4 pedres o ha sigut una intensitat molt alta. I bé, doncs com que tenim una base de dades de fa tants anys, doncs té un valor important pel que fa també a estudiar climatologies, després també per validar productes, ja això pel tema més científic i més meteorològic i doncs té un valor important.
1: Clar, estem parlant de, com bé dèiem, d'una xarxa d'aquests més de 170 granímetres distribuïts per les Terres de Lleida. Una mica com és el procés des de que es produeix una pedregada fins que vosaltres feu aquest anàlisi? Perquè recordo fa uns dies que explicàvem la notícia d'Almena i teníem declaracions vostres aquí a la ràdio explicant que anàveu al matí a fer aquest procediment. Des de que vosaltres, des de que cau la pedra fins que vosaltres teniu unes dades i podeu aportar també la vostra perspectiva de com ha sigut l'episodi, que també ajuda a les valoracions després de les entitats agràries, com és el procés?
7: Bé, doncs, quan cau la pedra, tenim informadors als municipis doncs, que a vegades ens avisen, i després també tenim convenis amb el Servei Meteorològic de Catalunya, que també ja ens facilita doncs, les zones que s'han pogut veure més afectades, i doncs, amb diferents eines que ells treballen, i llavors doncs, amb això anem al camp i ja revisem tota la zona afectada i la zona dels voltants.
1: També una cosa que serveix per analitzar les dades anteriors també és una mica, com parlàvem, d'aquest acumulat de dades, ens serveix per mirar el futur. No sé si des dels pagesos i els investigadors també us sol·liciten aquestes dades per intentar analitzar com poden ser els processos de pedregades i calamar-se des del futur.
7: Sí, totes aquestes dades doncs, han servit per diferents tesis doctorals. Després també, com he comentat, doncs, serveixen per validar productes, que, per exemple, del Servei Meteorològic i doncs coses d'aquest estil.
1: No sé si vosaltres des de l'ADB també teniu aquest contacte amb el sector i no sé si hi ha una part també de prevenció, de preparar-se per les pedregades. No sé si a part d'aquests anys d'estudi hi ha alguna manera de que un agricultor pot protegir una plantació d'una pedregada. Sé que hi ha les malles antipedra, que són les que presenten una protecció, però que són una inversió important. No sé si us hi trobeu també que vosaltres que aneu als camps dels agricultors, si amb aquest augment dels episodis o aquesta intensitat hi ha una mica més de prevenció i per la preocupació de que un gran episodi pugui acabar amb la collita de tota una temporada.
7: Sí, ara es veu cada cop més doncs s'estan implementant les malles antipedra. Llavors jo crec que molts pagesos quan estan davant de plantar de nou doncs una finca doncs és una de les coses que es plantegen de poder protegir els seus cultius amb una malla antipedra.
1: No sé si també hi ha, vosaltres que analitzeu la pedra i les conseqüències que pot tenir en el pagès, no sé si també hi ha algunes conseqüències sobre l'arbre o sobre el fruit que vosaltres també hàgiu analitzat després d'aquests anys també de l'anàlisi de la pedra.
7: No, analitzar nosaltres concretament no, el que passa és que clar, quan hi ha pedregades molt fortes, no només es fa malbé el fruit d'aquella campanya, sinó també doncs, produeix danys a l'arbre. I doncs, també és una cosa a tenir en compte de que quan hi ha hagut pedregades molt fortes, doncs, l'arbre també es veu afectat.
1: Ara ho hem anat parlant durant tota l'entrevista, des de la de veus coneixent sobretot quan hi ha una gran pedregada, però també hi ha un seguiment i és molt important aquesta xarxa d'observadors i d'informadors que teniu sobre el terreny i també dels aficionats a la meteorologia. Quin punt d'importància tenen amb la feina que feu? Perquè imagino que també és el que us fa tenir ulls al més màxim punts possibles.
7: Sí, doncs són de gran ajuda perquè sí que el granímetre detecta doncs, aquesta pedra, però clar, a vegades també l'informador et pot facilitar altres detalls que si no estàs allí doncs no els tindries. I llavors doncs és una informació molt útil, també et poden passar vídeos, fotos i doncs sí, tot ajuda. I els últims anys doncs també s'ha notat un gran canvi pel que fa a les xarxes socials, perquè clar, al principi de l'ADB doncs totes no es tenien aquests recursos i llavors sí que doncs érem, bàsicament doncs es trucava als informadors i aconseguir fotos i vídeos era més complicat. I ara doncs també les xarxes socials doncs facilita poder tenir informació molt més ràpida i de qualitat.
1: Al final també us serveix per fer valoracions també de l'anàlisi de l'episodi més enllà de la dada, també una mica com es veu per només tenir només les dades que recolliu. Una mica els perfils de les persones que participen amb l'ADB són persones normalment relacionades ja amb el món de l'agricultura, gent que treballa al camp, que també té un interès per la meteorologia, o hi ha perfils aficionats de molts edats i de molts perfils diferents? Una mica com us arriba? Quin interès hi ha normalment per analitzar aquests episodis?
7: Principalment doncs, són els pagesos, que tenen els granímetres a la seva finca i llavors moltes vegades ells, després d'una pedregada, doncs s'acosten per poder veure quins danys han produït i també a vegades ens passen una foto de com ha quedat la placa. I després també tenim algun aficionat a la meteorologia, però principalment serien els pagesos que tenen els granímetres a les seves finques.
1: No sé si com a entitat també us plantegeu el repte, entenc que després de 25 anys i tota aquesta xarxa, no sé si esteu intentant ampliar cada cop més, si intenteu anar també als municipis on us falten més dades per intentar ampliar aquesta xarxa el més possible, per intentar donar també unes dades cada cop més ajustades a tots els punts del territori fins on podeu arribar. No sé també si és una mica com el que us esteu plantejant com a entitat, seguir creixent i intentar arribar a tots els punts, no sé si també potser en territoris de muntanya, menys població, també us costa tenir més dades, no sé també si és una de les assignatures pendents.
7: Bé, principalment doncs, estem al Pla de Lleida, el que passa que sí que els últims anys hem anat fent una mica d'ampliació cap a les zones de les Garrigues, perquè també doncs, han canviat els cultius, també veiem que és una zona que es veu afectada i hem anat ampliant una mica per aquesta zona. I després també doncs, per la part de la Noguera també passa el mateix i també hem anat ampliant. El que passa que dins d'uns límits, perquè tampoc estem limitats doncs, als recursos que tenim i llavors doncs, tampoc anem fent petites ampliacions però dins de les limitacions que tenim i poder-ho gestionar correctament.
1: Clar, també no sé si un dels punts que ja hem anat parlant i també mirant a futur, entenc que també la vostra feina tan vinculada a la pagesia, que és un sector que també es queixa del relleu generacional, no sé si des de l'ADB també us doneu a conèixer la feina que feu entre els més joves, per si hi ha algun jove aficionat a la meteorologia que li interessi posar el seu punt, per exemple, no al camp, però sí en la seva localitat o si viu en un poble, que pugui també interessar-se per ficar un granímetre i per ser un petit col·laborador de l'ADB ja des del jovent, però al final no dependre sol dels pagesos, que moltes vegades també es queixen que cada cop són menys els que treballen al camp i no sé, també per ampliar horitzons.
7: Sí, hem notat doncs, que els últims anys algun jove pagès i això doncs, sí que ens ha demanat doncs, posar algun granímetre i nosaltres no tenim, normalment no tenim cap inconvenient en facilitar-li. Doncs revisem si en aquella zona més o menys està coberta o no i llavors doncs, una vegada s'ha vist que ens pot aportar informació útil, normalment li col·loquem i ja està. I a vegades també doncs, un pagès se n'entere que un altre també té un granímetre, llavors doncs, a vegades també ens ho comenta si també li podríem posar i doncs és això, revisem si aquella zona seria interessant de tenir més informació, llavors un cop això doncs, el col·loquem i ja està.
1: Al final també ho deies, amb les valoracions de producte, entenc que les vostres dades també són molt útils per una primera valoració moltes vegades pel que fa als sindicats agraris, que són també els que normalment treuen les dades també dels episodis de pedregades. No sé si també és un plus als peritatges, també una altra segona opinió. No sé també quina relació hi teniu també amb les entitats agraris i si valoren de forma molt positiva la vostra feina.
7: Sí, doncs és una manera més de tenir dades reals i del que ha passat, i és una fotografia doncs molt clara, i seria això, doncs, sí.
1: Una mica mirant cap al futur, ja ho hem anat parlant durant la conversa, si les dades sembla que apunten a pedregades més intenses i que hauríem, no sé si ens hauríem de preparar d'alguna manera des de l'agricultura de les Terres de Ponent, no sé si també amb les dades que analitzeu vosaltres hi ha alguna manera de preveure millor també els episodis, perquè ho hem anat parlant que és una cosa complicada, però no sé si també les vostres dades ajuden a que després puguem preveure episodis de pedregades o en quins moments de l'any es poden donar més, també per avançar els cultius si es pot, o retrasar-los si també afecta. No sé si també de cara a futur és la màxima prevenció que podem fer davant un episodi que sabem que és imprevisible i que moltes vegades pot venir sense preavís.
7: Bueno, pel que fa a la predicció, s'està avançant i doncs, jo crec que hi ha millores i cada vegada doncs, s'intentarà doncs, també tenir una predicció a més curt termini.
1: No, que si a nivell de prevenció no sé també si les dades us aporten una previsió de ostres, ara, per exemple, analitzant l'episodi d'aquest any i també amb les dades dels altres anys anteriors, si ens podem fer una imatge d'on pot ser que pedregui en els propers mesos o en els propers anys en els punts de Ponent, perquè has anat fent repàs i al final va tocar una mica molts municipis de moltes comarques. No sé també si això serveix perquè el sector estigui en preavís de cara a properes temporades.
7: Sí, i sobretot també doncs, tenir aquestes dades el que fa és establir tendències. Tendències doncs, del que pot arribar a passar. I llavors també, doncs, amb totes aquestes dades, tenim unes zones que són més propícies a tenir pedregades. Després també el que vam veure és que potser hi havia zones que no tenien tantes pedregades, com podrien ser més cap a la zona de Mollerussa i aquesta zona del Pla d'Urgell, no hi havia tant número de pedregades, però quan hi eren, doncs tenien pedres molt grosses, amb molta energia. En canvi, doncs, cap a una altra zona, potser hi havia un número més elevat de pedregades, però no hi havia tanta energia. I bé, això, el tenir tantes dades, doncs es pot anar fent les tendències del que...
1: Imagino que això també va depenent molt també de les condicions de la zona o del lloc. No sé si també punts més elevats o com al final és Pla de Lleida, però no sé també si les condicions depenen també del sol, d'on està, o si heu pogut veure de que, com bé deies, segons el punt del Pla de Lleida i les condicions que té cada punt també afecta més. No sé també que no ho hem parlat, imagino que els episodis aquests, tot i que hem vist també aquest any, per exemple, al Pallars Jussà, no sé si estava fora potser de la vostra redacció, però que s'havien detectat, per exemple, també pedregades que han afectat l'ametlla, un dels, normalment el cultiu que és més afectat és el fruiter. No sé si també si us hi trobeu que ja està començant a pedregar, potser en punts on no és només fruiter, també, on també no s'esperen aquests episodis.
7: Sí, bé, cap al Prepirineu també és una zona doncs, que hi solia pedregar, calamarses, i el que passa que ara el que s'està veient doncs, que cada vegada són més violentes, però ja seria això, que pedregades doncs, en continuen havent i el que passa és que cada cop doncs, són més violentes.
1: Una mica per això volia anar tancant, perquè al final teniu aquestes 25 anys acumulats de dades sobre les pedregades. No sé si sobre els fenòmens dels darrers anys us ha sorprès algun comportament d'aquest fenomen al Pla de Lleida que us hagi sorprès amb les dades que teníeu els darrers anys, com que parlàvem ara d'episodis en punts menys esperats o en punts que no es produeixen episodis però quan es produeixen són més violents. Hi ha algun comportament de l'episodi al Pla de Lleida que us hagi una mica fet saltar l'alerta?
7: Bé, al Pla de Lleida doncs, es anava veient potser una disminució del número de pedregades, però l'any passat vam tenir el rècord i també el que t'havia comentat anteriorment, doncs, que el 19 d'abril vam tenir una pedregada molt important amb pedres molt grosses. I llavors doncs, és això, que semblava que la tendència de les pedregades al Pla de Lleida doncs, anaven disminuint, però l'any passat vam tenir aquesta excepcionalitat pel que fa al número de pedregades i també pel que fa a la mida de la pedregada de l'abril.
1: Doncs estarem pendents aquest, el que queda de 2026, si ara a finals de la campanya de la fruita també potser podem esperar episodis durant la tardor i durant l'hivern, i caldrà veure també quines dades en recolliu des de la DB3 de Ponent.
7: Sí, cap a l'hivern és més, més poc probable que pedregui, perquè les pedregades doncs, es donen quan fa més calor, que seria a finals de primavera, principis de tardor, però pot ser també que a l'hivern hi haguin calamarsades i sí, potser alguna pedra petita i això també podria ser.
1: Doncs Elisabet Porta, tècnica de la DB Terres de Ponent, moltes gràcies per aquesta estona i per també explicar-nos una mica la feina que feu des de la vostra entitat.
7: Moltes gràcies a vosaltres per invitar-nos.

0: de les nacions. Sóc de l'oest de Catalunya.
1: I fins aquí l'edició de La Rela d'avui. Recordin que ens poden enviar les seves propostes de temes que puguin ser abordats en aquest programa al correu arrela@uau.cat. Gràcies per la confiança i ens hi tornem a posar la setmana vinent.

Arrela. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Cuplejant. Cuplejant amb Caral Pedemonte.
1: Jordi Molina estrena el Festiu de Calonja, una sardana experimental. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa a Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a copla. La nova estrena de Jordi Molina a Calonja i Sant Antoni va causar furor entre el públic. És el Castell de Calonja i l'escoltem al programa. Aquest és el programa 502 i tenim més titulars. També ha estrenat aquests dies el tenor de la Marina d'Isaac Vilanova, el tradicional concert de sardanes d'Igualada, casa seva, amb fonaments incondicionals. I la copla, la principal blava, torna a actuar a la Festa Major de Granollers amb els blaus després de la seva estrena l'any passat. I ja estan obertes les inscripcions al projecte educatiu El País de l'Escola per a les escoles que el vulguin posar en pràctica aquest proper curs. Un curs que comença d'aquí poques setmanes. La nostra dansa de Tordera ha estat l'encarregada de fer el pregó de Festa Major de Sant Bartomeu aquest 2026 pels seus 50 anys. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Comencem el Coplejant.

0: Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant amb Caral Pedemonte.
2: El que ha passat al món immens de la sardana i la cobla aquesta setmana passa per Calonge i Sant Antoni, i així us ho expliquem.
1: Coplejant les estrenes.
2: El pati d'armes del castell de Calonge i Sant Antoni, el Baix Empordà, va ser l'escenari dijous a la nit del concert a dues cobles dins del Festival Festiu. La Sant Jordi i la Llobregat, la Llobregat i la Sant Jordi van compartir cartell amb la Ludwig Band, els Amics de les Arts o Judit Nederman, en un festival que des de fa 6 edicions aposta per la normalització de la cobla en un entorn cultural no especialitzat. La nit va comptar amb una estrena de Jordi Molina que va emocionar el públic. Ara l'escoltarem. La Llobregat, que se situava a la dreta, va optar per un repertori romàntic i amb predomini de melodia. La Sant Jordi a l'esquerra i, per tant, amb el contrabaix al centre de l'escenari, és la posició favorita perquè els greus estan centrats a l'escenari i no queden tan eclipsats pel caràcter agut de la canya, va apostar per sardanes que premien la tècnica. La primera, dirigida per Marcel Sabater, començava amb una aposta segura, de Joaquim Serra, recordant Vic, que els va anar perfecte per demostrar la qualitat del seu metall amb la fanfàrria amb la que s'inicia aquesta sardana. I la segona, dirigida per Miquel Massana, començava amb un garreta dedicat a Pau Casals. Dues efemèrides en una, delicada pel tiple i la tenora, que comencen sols amb un reguitzell de notes despullades i en diàleg permanent entre un i altre. Ja és càtedra que en els concerts de cobla l'introit s'omet, però a més, dijous, totes dues cobles van ometre algun cop final, també per criteris estètics. I després d'aquesta carta de presentació, la Llobregat va seguir amb una sardana perfecta, de nit al pont de Sant Agustí, d'un inspiradíssim Francesc Assú que comença finíssima pel tible. Els fiscons porten el compàs impassibles durant bona part de la peça, però el millor, sens dubte, és la preparació a l'amunt protagonitzada també pel metall. La Sant Jordi seguia amb el Rosarà de Toldrà i no és estrany perquè en els seus repertoris de concerts sempre hi ha Toldrà. No hi falta mai la Fageda d'en Jordà i en la seva falta el Rosarà, interpretada per una cobla que va estar perfecta. Antoni Ros Marvà, que era entre el públic, també estava programat i hi havia una altra sardana de Serra Fill. Dos Joaquim Serra en un mateix programa, déu-n'hi-do. Hi ha ben pocs compositors que s'ho puguin permetre i ell n'és un exemple clar. Escoltant-lo amb vells amics, pensava que ja no tinc la sensació de descobrir grans clàssics com aquesta per primer cop. Aquella sensació màgica de pensar que estàs davant d'una cosa molt gran i sentir-te afortunada d'haver-hi ensopegat. Quina sort els que encara ho podeu descobrir. La cobla de Barcelona Capital també va apostar per un compositor de la casa, Enric Ortí, amb més garreta. Una sardana dedicada al geni català que va encisar Stravinsky, que conté referències de juny i de dalt de les Gavarres. I enmig de la sardana van sonar les 11 campanades de l'església de Calonge, que marcaven les 11 de la nit. A aquella hora, la Llobregat tancava la primera part amb una obra de Flabiol interpretada per Josep Llaurador, La Merle Blanc, d'Eugène de Marais. El públic va embogir. A més, l'acústica era tan bona que fins i tot se sentien nítids els respirs del flabiolaire entre les frases. Aleshores, el director del festival, Francesc Sánchez Carcassés, que conduïa l'acte, va tancar la primera part. Un concert és la música, però també és mirar-la. I com diria la Ludwig Band, també és gaudir com tothom gaudeix quan tothom et veu. Hi ha rivalitat en un concert a dues cobles? Diuen que la música és per compartir-la, però les comparacions són odioses. En tot cas, tota comparació va desaparèixer quan en la segona part les dues cobles es van fusionar per interpretar l'estrena de Jordi Molina, una sardanassa. Ell mateix ens va explicar que ja que tenia l'encàrrec per a dues cobles, volia experimentar i oferir una sardana alliberada de les concessions que s'han de fer a plaça. És una peça marcadament molina que conté una melodia destacada, però on el ritme desapareix constantment. L'escoltem en declaracions a Francesc Sánchez Carcassés durant el concert.
3: I ara, el principal Llobregat, però sobretot amic d'aquest concert, en Jordi Molina, que li van comentar si tenia bé escriure aquesta sardana. Escolta'm, com te va venir l'encàrrec, permetre'm l'expressió, què vas pensar, com vas idear, tu tens molta feina, i en aquell moment, què vas dir? Uf.
4: Bé, doncs, bueno, em va fer il·lusió, primer perquè eres tu, perquè era Calonge, el millor que m'estimo,
0: I a més perquè era un encàrrec a dos cobles que habitualment no passa sovint. El fet de que fos un encàrrec per escriure per dos cobles et permet una sèrie de coses i a més estar en un concert i amb Sant Jordi i la Llobregat, doncs, bueno, em va fer especial il·lusió i bueno, estic molt content de que m'haguéssiu encarregat i res, així de fet molt d'un.
3: Escolta'm, ara ho escoltarem per fins a 5 cèntims. Com és aquesta sardana? A mesura que tu anaves posant davant de l'ordinador, què t'anava sortint?
0: És difícil explicar. Jo, bueno, intento seguir una línia de composició, intento cada vegada anar provant coses, anar afegint coses. Aquesta sardana és un pèl experimental en segons quins moments. És una sardana que intenta que sigui gran, que sigui bastant exuberant i sense perdre una mica la meva línia, una mica el meu estil. És una sardana molt llarga. Pensava que no...
3: Però pots dir-ho o no?
0: Com que era per dos cobles d'una per una, que tiri el que sigui.
3: Pots dir el que tira? Ho pots dir, el que tira?
0: Bueno, 129. Bueno, però 129, olé, eh?
3: Escolta, però els curts ja van ser curts, no? Els curts
0: ja... Passa de ballar, no pateixin, que no és per ballar.
3: No és per ballar?
0: No, jo crec que no. A més hi ha... Bueno, és igual que l'escoltin.
3: Sí, i tant. Escolta'm, i a més, doncs és una sardana que estic convençut que es tocarà molt per a dues cobles amb magnífics concerts que s'organitzen arreu de Catalunya.
2: Una sardana que sonarà d'allà a Carcassers. Doncs escoltem, l'es titula El castell de Calonge i és de Jordi Molina.

0: Això era el castell de Calonge, de Jordi Molina.
1: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
0: I seguim a Calonge i Sant Antoni, perquè de la segona part d'aquest concert que se celebrava dijous passat també subratllaria l'espectacular sardana de la compositora Monty Galdon, titulada Calonge i Sant Antoni, pensa en Lila, una sardana que vam poder escoltar aquí el programa perquè s'estrenava al març d'aquest mateix any, fa uns mesos, en motiu del dia 8 de març, el dia de la dona, però que Monty Galdon, que també era present a l'acte, doncs va reestrenar escrita ara per a dues coples i percussió, i nosaltres la podem recuperar. Ella va ser l'única representació femenina del concert. No, no hi havia cap dona a l'escenari. Ara bé, el públic estava ple de dones. No hi ha res més que em sembli més autèntic que les senyores ventant-se al ritme de la música i que paren el vano quan hi ha solos, com si el temps s'alentís i s'alenteix. El concert s'acabava amb el ja himne de Calonge i Sant Antoni, una sardana de Marc Timón que va dirigir ell mateix i que va entusiasmar altre cop un públic que és fan de les seves sardanes. La coneixem de sobres, aquesta sardana aquí al Cuplejant ara, però anem a escoltar aquesta altra també molt bona de Monty Galdon, Calonge i Sant Antoni, pensa en Lila, escrita a dues coples i percussió a càrrec de la Sant Jordi i la principal del Llobregat, enregistrada dijous passat 20 d'agost a Calonge i Sant Antoni. Escoltem-la.

Això era Calonge i Sant Antoni pensa en Lila de Montigaldón. I no canviem del registre concertístic, però ens situem ara a Igualada. I és que dimecres passat, 19 d'agost, l'agrupació sardanista d'Igualada va celebrar el seu 33è concert de cobla dins del marc de la Festa Major d'Igualada 2026 amb la cobla Marinada, dirigida per Alfons Reverter. La formació va presentar una actuació doncs ben selectiva, doncs amb presentacions d'Imma Pujol i l'estrena de la sardana Fonaments Incondicionals de l'igualadís Isaac Vilanova i Pàmies, que és el tenora de la cobla Marinada i que, de fet, dedicava la sardana als seus pares, Misericòrdia Pàmies i Ignasi Vilanova. Una sardana que es va poder estrenar en aquest concert que l'agrupació sardanista d'Igualada doncs fa en col·laboració amb l'Escola Pia d'Igualada perquè se celebra el magnífic claustre d'aquest centre educatiu. Anem a escoltar aquesta estrena d'Isaac Vilanova, Fonaments Incondicionals, i tanquem així les estrenes.

0: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: I seguim pel territori.
0: Connexions al territori.
2: I és que hem de parlar d'altres poblacions que han tingut activitat sardanista aquest cap de setmana. Dissabte, per exemple, a la tarda i al vespre, la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt va organitzar la segona edició de l'Aplec de Sant Jaume, local de la Societat amb les Cobles Marinada i Ciutat de Terrassa, després de la bona acollida de la primera edició de l'any passat. Premià de Dalt encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I cada diumenge a l'estiu hi ha sardanes a la punta de Sant Pol de Mar, al Maresme, organitzades per l'Ajuntament. Aquest passat diumenge hi va haver la Cobla, la principal de Llobregat. I l'agrupació sardanista de Navàs va celebrar dilluns a la tarda la 47a edició del seu aplec de la sardana a la plaça de l'Ajuntament amb les cobles, la principal de la Bisbal, la ciutat de Girona i la Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Les imatges d'aquestes activitats les trobareu a les nostres xarxes socials. Escoltem Navàs, camí del 75, de Jordi León, a càrrec de la cobla, la principal de Llobregat, una sardana que s'estrenava el 45è aplec de Navàs el 2024 i que va arribar a finalista a la ja desapareguda La Sardana de l'Any.

0: Això era Navàs, Camí del 75, de Jordi León.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
0: I de Navàs ens situem a la capital del Vallès Oriental.
1: Notícies. Societat.
0: I és que ha estat festa major de Granollers aquests dies i els blaus de Granollers han tornat a actuar amb la principal blava. Va ser dilluns al vespre que la Porxada de Granollers va acollir aquesta ballada de sardanes de festa major després de l'èxit de l'any passat amb aquesta copla creada ad hoc per la festa major dels blaus. Bé, la copla va tornar un any després de la seva estrena quan un grup vinculat al món de la sardana i de la copla de dins de la colla dels blaus de Granollers va decidir crear aquesta formació musical pròpia per acostar la música tradicional a un grup més ampli, especialment als més joves. L'acollida que va tenir aquella primera edició l'any passat va animar la colla a repetir aquesta experiència enguany. Des de la colla dels blaus van convidar a tothom per anar a aprendre i a gaudir ballant les melodies i hem vist a través de les seves xarxes socials que aquesta ballada va ser tot un èxit. Van interpretar aquestes sardanes que ja van escriure l'any passat expressament per aquesta ballada com La Guimbada de Martí Ventura o Blanquejant de Carles Riba fent referència a la colla dels blancs de Granollers, els seus adversaris, o també saltant entre espurnes de Martí Burgués o gegants amunt de Marta Pujades i Marc Estreig. També un dijous de pregó de Carles Riba i Sentimiento, també de Carles Riba i de Marc Estreig. També van acabar amb la Santa Guimbada fent al·lusió a la Santa Espina. Aquesta ballada va ser, com dèiem, dilluns en una festa major de Granollers que té com a eix central la competició entre la colla de blancs i la colla de blaus per veure quina anima més la festa. Anem a veure quina sardana escoltem d'aquests blaus. Escoltem Sentimiento de Carles Riba i Marc Estreig. L'escoltem a càrrec de la principal blava.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: T'has llegit les bases?
2: I aquesta setmana us hem d'explicar que està oberta la inscripció al País a l'Escola per aquest curs que ve, que comença d'aquí a dues setmanes, i que la sardana de punts lliures d'aquest projecte d'aquest any, impulsat per Som Sardana, ha estat encarregada al músic empordanès Martí Fontclara. Les inscripcions per participar en aquest nou curs del programa pedagògic El País a l'Escola ja estan obertes, i aquesta iniciativa ofereix a tots els centres educatius de les comarques de Barcelona, on el projecte està impulsat directament per Som Sardana, i també en altres escoles de les comarques tarragonines. El projecte El País a l'Escola permet treballar la dansa i la música tradicional catalana de manera adaptable al ritme i la realitat de cada centre educatiu. Per fer-ho possible, el professorat compta amb el suport directíssim d'un seguit de vídeos tutorials, així com amb la col·laboració d'un monitor sardanista especialitat que guia l'aprenentatge a l'aula de cara al gran nombre de la trobada de la Cluenda, que se celebrarà a principis del maig de l'any que ve. Aquesta nova sardana de punts lliures s'ha encarregat al compositor i fiscornaire de la Cobla Marina, de Martí Fontclara, després de que s'hagin anat estrenant sardanes cada any. L'escoltarem d'aquí a uns mesos, però de moment les escoles que es vulguin apuntar ja ho saben. Anem a escoltar la sardana El País a l'Escola, de Carles Santiago. L'estrenava el 1994 i nosaltres avui l'escoltem aquí al Coplejant.

0: I obrim l'agenda.
1: L'agenda.
0: Vinga, agenda reduïda. Si voleu consultar totes les ballades que es fan la propera setmana, ho podeu fer al portal de Som Sardana. Comencem el dia 3, dijous 3 de setembre, perquè hi ha doble ballada a les 9 de la nit a Banyuls, amb les coples, la principal de Rosselló i Desalvers. Divendres 4 de setembre a les 6 hi ha la Festa de la Verema de Cabrera de Mar amb un concert amb la Copla, la principal de Llobregat, i també divendres que ve 2 de 10 de la nit a Solsona és Festa Major i per això hi haurà concert de vigília de Festa Major amb Arnau Tordera i la Copla Juvenil Ciutat de Solsona. Serà la sala polivalent de la capital del Solsonès. Dissabte 5 de setembre a 6:45 i a les 10 de la nit, tercer aplec de la Sardana de la Canonja amb la Copla Cossetània, i dissabte també a 6:45, 15è aplec de la Sardana del Guaire a la plaça de la Sardana amb les coples Vents de Riella i Bellpuig Copla. Dissabte 5 de setembre també a les 10:48 a plec de la Sardana de Martorelles amb les coples Sant Jordi i Ciutat de Girona a la plaça de l'Embalat. I passem a diumenge, perquè arriba a 10:45 el 5è plec de tardor del Vendrell amb les coples, la principal de la Bisbal i la Juvenívola de Sabadell. Diumenge que ve també a 12:45, 48è concurs de colles sardanistes de les Borges Blanques amb la Copla Reu Jove, i també 45è aplec de la Sardana de Berga, a partir de les 12 i a les 5 de la tarda amb les coples Marinada, Lluïsos Copla i la Berga Jove. Berga Jove. Diumenge que ve també a les 4, segon aplec de la Sardana de Montesquiu amb les coples Mediterrània i Ciutat de Girona. I també a 6:45 de la tarda al Vendrell hi haurà concert de sardanes i música per a copla amb la Juvenívola de Sabadell. Dilluns 7 de setembre a la 1, a Vidreres, concert vermut de Festa Major amb la Flama de Farners. I aquesta setmana destaquem, doncs, el 57è aplec de la Sardana de Palamós, que arriba diumenge 6 de setembre a les 5 de la tarda amb les coples Baix Empordà, Ciutat de Girona, i la Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Escoltem Palamós, Ciutat Pubilla. Per mi, una de les millors sardanes que té Ricard Viladesau és del 2004, l'any que precisament li faltaven pocs mesos per morir el compositor, i que és un gran hit sardanista. Va ser la sardana de l'any d'aquell any següent. Escoltem-la. Palamós, Ciutat Pubilla.

0: Això era Palamós Ciutat Pubilla, de Ricard Viladesau. Durant una ballada de sardanes a Ripoll la setmana passada amb la Cobla, la principal del Llobregat, l'entitat sardanista que ha de capitanejar juntament amb l'Ajuntament la capitalitat de la sardana de Ripoll, l'any que ve doncs, posava en una fotografia penjada a les xarxes socials de l'Ajuntament de Ripoll, juntament amb l'alcaldessa d'extrema dreta, Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana. Juntament amb aquesta història d'Instagram i adjuntaven el text. Moltes gràcies a l'entitat per mantenir viva la sardana i la cultura popular penjada, com dèiem, des del compte d'Instagram de l'Ajuntament de Ripoll. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I la nostra dansa de Tordera, l'Alt Maresme, ha estat l'encarregada de fer el pregó de Sant Bartomeu 2026. Desitjaven d'aquesta manera els tordarencs i tordarenques una bona festa major d'aquest any i l'entitat ha estat escollida per l'Ajuntament doncs, per els 50 anys que celebren aquest any com a entitat. Va ser diumenge al vespre i també hi va participar el tenor local Carles Llopart. Els assistents a l'acte van aixecar les mans amunt agafant-se, simbolitzant la fi d'una sardana. Dilluns el mateix Llopart va estrenar la sardana 50 anys fil del temps dedicada als 50 anys de l'entitat.
1: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: Bé, ara que parlàvem de Tordera i la seva festa major, tanquem edició amb una sardana preciosa de Pepita Llunell que els hi dedicava Pluja d'estels de Tordera l'any 1988. La fem servir per tancar aquest coplejant d'avui. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força!

0: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
1: Bé, comencem temporada. Soc Toni López, estem a la Particel·la, som a la Particel·la i volem escoltar sardanes de les bones. Si una entitat tordera ha lluitat per la sardana, és la nostra dansa, que enguany fa 50 anys de la seva fundació. Comencem amb la sardana de Carles Llopart, 50 anys de la nostra dansa, per oferir a la nostra dansa un digne homenatge del seu 50è aniversari. Moltes gràcies per la feina que feu. En som conscients des de la Particel·la.

Seguim amb la mateixa cobla, bresolats per la flama de Farners. Escoltem sardanes d'en Jesús Bosch, així es diu el Llarga Durada, la iaia presumida.

0: Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta la Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
2: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
3: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música. Obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
1: Sí, sí.
0: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
2: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
3: Ràdio Tordera.

0: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
1: Escoltarem la sardana de Sífric Galbany, Cala Llevador.

La Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, arriba amb una sardana de Joan Jordi Veumala, les entremaliadures d'en Patufet.

Bé, és un plaer ser aquí, no me n'amago. Soc Toni López, és un goig tornar a ser a la Particel·la, posant sardanes. Nosaltres ens anem en sardanes d'or 20 obligades, amb la principal de la Bisbal i amb un tema que s'anomena Maragassa Josep de Josep Gispert. Així és que nosaltres marxem i doncs us donem un altre cop la benvinguda aquí, a la 107.1 de la FM, des de radiotordera.cat i aquest punt de FM, l'emissora que t'escolta. És un plaer. Moltes gràcies.

0: Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta La Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
2: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui diumenge 20 de setembre de 2026.

La nostra dansa busca aconseguir un rècord Guinness amb una sardana gegant entre els dos ponts. La cita serà el dissabte 17 d'octubre a les 6 de la tarda i les inscripcions ja estan obertes. L'objectiu d'aquesta iniciativa és aconseguir un rècord Guinness local amb una gran cadena humana en cercle que uneixi veïns, entitats i visitants en una diada festiva sense precedents a la vila. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, ha explicat com es distribuirà la rotllana i explica que necessita com a mínim més de 1.000, concretament de 1.000 a 1.200 persones per dur a terme aquesta gran sardana. La concentració es durà a terme, com comentem, el dissabte 17 d'octubre a les 6 de la tarda i les inscripcions ja estan obertes fins al proper dimecres 7 d'octubre. Una vegada avançut el termini, l'organització es posarà en contacte amb els participants per correu electrònic per assignar el tram corresponent. Per tancar la jornada, l'Ajuntament oferirà una xocolatada popular per a tots els assistents. Per qui vulgui més informació o fer la inscripció, a les pàgines de la web de l'Ajuntament i també de la nostra dansa està tota la informació. L'Ajuntament de Tordera obre 3 convocatòries de personal. El consistori busca cobrir una plaça d'enginyer o enginyera tècnic, una de tresorer, interí i una de bibliotecària. L'Ajuntament de Tordera, que amb les persones interessades poden presentar la seva candidatura o consultar les bases de convocatòria des de tordera.cat a l'apartat d'Ajuntament i convocatòries de personal d'administració. El consistori anima a tothom a que compleixin els requisits a consultar les bases i formalitzar la seva sol·licitud dins dels terminis establerts. Tordera, reconeguda per la Generalitat per la qualitat de festa major de Sant Bartomeu. L'Ajuntament rep el distintiu Q de Festa, que només tenen 9 municipis de tot Catalunya. El Q de Festa és un distintiu que atorga

0: Els espais de música i ball que s'impliquen en la qualitat i el benestar dels usuaris, i no es tracta només d'un segell, sinó d'una xarxa de locals, espais i festivals units per promoure la prevenció i reducció de riscos associats al consum i a la festa. Amb aquest reconeixement, Tordera se situa entre els municipis catalans que aposten per una festa major de qualitat i per a unes celebracions més responsables. L'Ajuntament demana a l'ACA que investigui l'origen dels PFAS i suspengui temporalment els abocaments al riu Tordera. El consistori estarà pendent de la resposta de l'ACA i no descarta emprendre accions legals si considera que no s'adopten les mesures necessàries. L'Ajuntament defensa que si finalment es determina que alguna d'aquestes empreses és responsable dels abocaments de PFAS, hauria d'assumir també les mesures necessàries per eliminar-los, com ara la instal·lació de filtres de carbó actiu. També ha remarcat que no vol assenyalar cap empresa concreta fins que l'ACA determini l'origen de la contaminació. Segons les darreres informacions facilitades per l'Agència Catalana de l'Aigua, l'origen se situaria al curs mitjà del riu Tordera, aigües amunt del municipi. I abans de deixar-vos amb el matí de sardanes, recordem que després d'aquest programa es durà a terme una història radiofònica a càrrec de Salvador Romans, família Filo i Genaro, que començarà avui diumenge 20 de setembre. Aquesta història radiofònica, que tindrà un aire de controvèrsia, serà costumista i còmica, i la primera que podreu escoltar està titulada amb el nom de La Verema. També des de l'organització s'espera que s'agradi i que s'ha fet amb tota la il·lusió del món. Durarà aproximadament una mitja horeta i serà la primera de dues que en tindrem aquest mes. Així doncs, cada mes en tindrem dues per escoltar. I acabem amb un apunt del temps. Avui a Tordera tindrem un dia molt semblant al d'ahir, amb temperatures que aniran fins als 28 graus de màxima. Es pujaran una miqueta les màximes respecte a ahir. Tot i això, la sensació des de primera hora del matí és d'una temperatura una mica més freda que a les hores centrals del dia. Aquest temps que anirà acompanyat també de núvols a l'endemà, però majoritàriament tindrem sol durant tota la setmana. Per tant, no hi ha gairebé risc de pluja i el sol que serà clar protagonista.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Bé, doncs aquí comença aquest matí de les sardanes una vegada més. Ens trobem en directe amb vosaltres des del 107.1 Ràdio Tordera. Avui saludarem, com sempre, doncs, que porta el control de la ràdio. Aquesta vegada tenim la Núria Pujol.
1: Hola, bon dia. Joan Madrid, bon dia.
0: I també doncs, saludarem aquesta gent que sempre està a la guai del nostre 107.1 Ràdio Tordera, perquè són la gent que ens escolten com viatgen, com estan a casa seva, preparant ja l'esmorzar o esmorzant, aquesta gent que acudeixen als nostres establiments que serveixen esmorzars i que verdaderament pues, són ben atesos i benvinguts. Tenim com a contactes a l'Albert, perquè són gent que ens escolten si estan una miqueta bé, pobrets, pues, una salutació, molt bon dia, també els de Cal Albert, els de Can Conte, volia dir, i també doncs, la policia, que fa una bona feina, voltant per aquí a l'entorn, perquè sempre n'hi ha d'aquesta gent que ens visita, ens visita per fer calés, sense treballar. I també, doncs, a tots els marxants i a tots els establiments de Tordera que es connecten a aquesta hora.
1: Molt bé.
0: Benvinguda, Nuri. Com comencem aquest programa?
1: Doncs bé, comencem ara dient aquestes sardanes que tenim en llista avui i que podeu demanar vosaltres, que bé, que són moltes, i que comencem amb aquest aiguabarreig que és d'en Josep Casú.
0: Bé, doncs si és un aiguabarreig, em sembla que ja m'he perdut de fulla.
1: Sí, avui és el 20 de setembre, gira la fulla.
0: Gira la fulla, aiguabarreig, ara sí, jo tenia la setmana passada, ja m'he perdut.
1: Molt bé.
0: També tenim bona llavor d'en Conrad Saló.
1: Dolça, de Josep Carbó i Vidal.
0: El pare amat, que va escriure Josep Antoni López.
1: Judit i Arnau, de Jordi Paulí.
0: Juditona, de Ricard Viladesau.
1: L'amic Vicenç, de Marcel Artiga i Valls.
0: També les festes de la Mercè, d'Albert Cotó.
1: Molt bé. Doncs Marceneta, de Vicenç Bou.
0: També Maria Mercè, o Mercès, Mercès Maria Mercè, de Lluís Duran. Això que aquest ja li donava gràcies a la Mercè.
1: Avui tenim moltes Mercès. També sí? Tenim una aquí que diu Mercè, de Martirià Font.
0: Ah, carai. Miquel, sardanista i bastoner, d'en Xavier Forcada.
1: Platja de Banyuls, que és de Max Harbour.
0: Recordant Torrera, d'Agapit Torrent.
1: Renaixement, de Josep Saderra.
0: Rosalia, de Jaume Bonaterra.
1: Sant Jeroni de la Murtra, de Joan Pic.
0: I també tenim Solemnitat, del mestre Conrad Saló i Remell.
1: Sols de Fina, de Francesc Mas i Ros.
0: I també Un bocí d'història, de Joan Lázaro.
1: I ara doncs venen aquestes cantades que tenim a Montserrat, que no sabem la soprano que ho canta.
0: La soprano és incògnita, ja la descobrireu vosaltres si ens ho dieu. Aliança, que canta Josep Casas.
1: Núvol blanc, d'Oreig de Mar.
0: Ofrena Tossa, del grup Oreig de Mar.
1: Doncs els pescadors de l'Escala, que... Aquí diu Pescadors bons catalans, que canta Salomé.
0: I tenim és la Moreneta, de Peix Fregit. Mira, no sabia jo que cantaven aquesta, també.
1: Molt bé, ja sabeu que al final tenim Recordant a l'amic. I aquí, doncs, tenim una dedicatòria que després, més endavant, direm, que no sé ben bé...
0: Sí, hi ha una, sí, tinc una cosa escrita aquí...
1: Sí, ja tenim una dedicatòria que després, més endavant, direm.
0: Sí, és perquè una dedicatòria que la Quimeta Puig va fer ja 3 o 4 setmanes i no li encertem mai el nom de la sardana. Esperem que aquesta vegada sigui aquesta.
1: Ah, molt bé. Sí, tu ja saps de què va, vaja.
0: Sé de què va.
1: Doncs passem la primera trucada.
0: Molt bé, doncs aviam què tenim per aquí. Hola, bon dia.
2: Bon dia.
0: El senyor Xupallí?
2: Servidor.
0: Bueno, i vostè, si escoltant la llista de sardanes, quina voldria d'elles?
2: Algú de plaja, heu dit?
0: A la plaja, doncs no, ara, no és que ja s'està acabant, això?
2: Sí.
0: No sé, què hem dit de plaja? Aiguabarreig tenim.
1: Tenim aiguabarreig, tenim Platja de Banyuls.
0: Ah, Platja de Banyuls.
2: És aquesta.
0: Ah, punyetero, és que tu busques unes coses. Molt bé, Platja de Banyuls. A qui la vas dedicar, aquesta platja?
2: Aquesta és tota la meva família.
0: Molt bé.
2: I ara em vull una cantada.
0: I quina vols de cantar?
2: La cantada.
0: A veure, estaria...
2: Mira, la Moreneta.
0: És la Moreneta que farà el peix fregit, que no havíem escoltat mai, no? Això és bo?
2: però la cançó és maca, eh?
0: Sí, sí, no, és preciosa, sí, sí, m'agrada, però està bé perquè hi hagi versions, hi ha moltes versions i aquesta serà una de nova, què et sembla? Què més ens vols dir?
2: Mira, aquesta la dedico al Tocàs Barrera, la Quimeta Puig, en Toni Cuenca, a vosaltres dos, tu, Joan, i a la Nuri.
0: Gràcies.
2: I que tingueu bon programa i bon diumenge.
0: Igualment, doncs, que tingueu una bona setmana amb la teva família, ja ho saps. Aquí estem per tu i per la gent que ens escolta.
2: Molt bé.
0: Bon dia.
2: Adéu.
0: Adéu. I una altra trucada que arriba aquí als nostres estudis, amb uns xiulets. Hola, bon dia. Ni, ja, nyo, ni... Em sembla que s'acopla.
1: Sí.
0: Tenen la ràdio molt alta?
1: Deu ser la Quimeta.
0: Ja se'n va anar. Se'n va anar i ja tornarà.
1: Ja, espera, que en recullo un altre.
0: Ara sí, ve un altre.
1: Ai, ara no puc.
0: A veure qui parlarem. Si no hi ha ningú, recordarem, doncs, que avui aquest programa està patrocinat pel restaurant Cal Terrassà.
1: Això.
0: I que ens ofereix un vermut per dues persones, eh? Durant un mes, o sigui, teniu el val per un mes. Tots els que truqueu, participeu en aquest programa. I ara sí que tenim aquella trucada.
1: Sí.
0: Que s'havia anat. Hola.
1: No, tampoc.
0: Tampoc. No, no saben, no saben connectar amb nosaltres.
1: No, no ens apengen, eh?
0: No, és que heu d'apretar el número, que és el 93-764-2893, deixar-lo connectar, perquè nosaltres ens dongueu entrada, que us agafem el telèfon, però si no ens doneu entrada perquè us ho agafem, us en aneu.
1: Recordar també que recordar, Joan, que Cal Terrassà ja està obert.
0: Ja està obert, podeu venir a esmorzar, podeu venir a fer un cafè amb llet, podeu venir aquí a guaitar la gent que passa el diumenge al matí, que també és molt bonic veure, anar mirant la gent com passa. A mi m'agrada molt sentar-me i mirar aquest reguitzell de gent que venen de compres en el nostre mercat.
1: Sí.
0: És un mercat molt famós i que cada dia hi ha més coses d'oferta.
1: Tenim ara trucada, a veure si podem agafar-la.
0: Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia, tinguem.
0: I la Quimeta Puig, i que te fal.
3: Hombre, sort que estic aquí sentada, eh?
0: Oh, mira, si no arribes a seure, jo ho estava, eh? Sentat. I la Nuri també.
3: No, no, estic aquí.
0: Ah, ets tu, que tens aquesta...
3: Aquí sentada.
0: Escolar.
3: Ara una pregunta, jo no, ja vaig una mica així. Aquest mes Santa Mercè, el 24,
0: eh? Sí. Home, i tant, només faltaria. Pobre Mercè, que la va saltar un altre mes, encara, eh?
3: Ai, mare de Déu. Jo, no, hi vaig una mica, no pogué llegir ni res.
0: No,
3: vaig
0: però...
3: una mica així, però bueno.
0: Tu tens molta memòria. A veure...
3: Sí, digue-me.
0: Digue'm una cosa.
3: Vull... Digue'm.
0: Tinc una sardana que tu vas demanar.
3: Sí,
0: i hi ha una noia maca. D'en Jordi...
3: Noia maca, gràcies.
0: D'en Jordi León.
3: Sí, no me recordava el nom, és molt maca.
0: D'en Jordi León, avui la tenim, si la vols la posarem.
3: Ara, avui?
0: Avui.
3: Sí. Bueno, que farem una noia maca.
0: Doncs...
3: Aquestes seran per... les dedicarem totes a les Mercès, no?
0: Jo crec que sí, perquè aquesta totes les Mercès són molt maques, sí.
3: Aquesta noia maca, vull dir que totes aquestes persones anem trucant diumenge, rere diumenge, són persones molt maques.
0: I tant.
3: Bueno, els nois també són macos, eh?
0: Ah, jo no me'ls miro gaire.
3: Sí. Bueno, jo vaig a dir bon dia, Núria.
1: Hola, bon dia. Bon
0: bé.
1: Dia, Quimeta.
0: Bon dia. No li deia res.
3: Estic aquí escoltant sardanes.
1: Molt bé, per jo.
3: Una noia maca,
1: sí.
3: Vull dedicar a tothom que no s'enfadi. Aquesta, una noia maca, vull dedicar, sempre me suporten molt bé, la farmàcia del barri, la Maria José, i per totes aquestes noies que me suporten molt bé, totes són maques. No hi ha cap lleig, que no se fa de ningú. Bueno, escoltarem una noia maca per tothom. I els senyorets també, que no se'n fa dir en Joan.
0: Oh, jo ja estic enfadat.
3: No me'n lio, perquè les persianes de casa me se'n rompen. Bueno, i una de cantada.
0: Cantada. Mira, tenim a Montserrat, Aliança, Núvol Blanc, Ofrena Tossa... I també avui tenim Recordant l'Amic i la Santa Espina.
3: Bueno, jo no els truco, perquè cada dia que la família que me falta me recorda molt. Bueno, una... Ai, també m'agrada molt, és la Moreneta.
0: És la Moreneta, doncs vinga, la tenim aquí sí, per sí, molt, el peix fregit.
3: Bueno, la Moreneta també és per tothom, eh? Mm-hmm. I vosaltres que tinguem, bueno, que en compte, també aquesta Moreneta va a la residència de Can Conte i Cal Obert. Mm-hmm. I vosaltres, la Moreneta, també les dedico a vosaltres dos, que passem un bon diumenge, bona setmana. I una bona salut. Bon dia per tothom, vale?
0: Molt bé, Quimeta. Per tu també. Gràcies, bon dia. I ara no sé si tenim una altra trucada. Hola, bon dia. Bon dia, amb qui parlo?
4: Està... Hola, Juan.
0: Ara el Juan, el Marc Massaguer.
4: Que yo pensaba que todavía estaba hablando con la Quimeta.
0: Ah, bueno, y ahora ya hablas con nosotros, con la Nuri y conmigo.
4: Y hola, Nuria, guapa. Juan.
0: Dígame.
4: ¿Está la Nuria?
0: Sí, es que no tiene el micro bajo. Posa't el teu micro més alt, Nuri, no te sentíem per l'antena.
4: Hola, no, Nuria, guapa.
0: No sentíem per l'antena, Nuri.
1: Me sentiu, ara.
0: Ara sí.
1: Ara sí, ara Juan, sí.
0: Què passa?
4: ¿Me puede poner la autodimeda y la de una sin cantar?
0: Sin cantar. Aigua de barreig.
4: Sí.
0: Vale, per al Marc. Vale. I la segunda és bona llavor.
4: Y luego la última de Santa Epina.
0: Molt bé, avui has recordat l'amic també, eh?
1: No, no estem...
0: No. Ah, no estem pas a final de mes, no.
1: No estem pas a final de mes.
0: Ah, ja m'he equivocat, perdó.
1: Sí, sí.
0: No he dit nada.
4: Juan,
0: la Santa Espina.
4: Juan, te la dedico a ti.
0: Moltes gràcies. I què
4: de
0: més?
4: De nada, guapeto, que cada dia eres más guapo.
0: Mm. Jo no sabia. Jo me miro a l'espejo.
4: I a la Benita i al Pipi.
0: Ah,
4: y a la mamá y al papá. Y a la madrigato de Damuntal.
0: Ah, caray.
4: Y a la Aitana Bomatí. y para todo de la.
0: Molt bé. Doncs així m'agrada, Marc, que tinguis un bon diumenge. Bon diumenge. Adéu.
1: Adéu. Doncs bé, no hi ha cap més trucada.
0: No hi ha cap més trucada, doncs anirem per començar.
1: Ara sembla que sí, espera't un segon, que entra per taula, a veure si... Sí, és veritat que entra una trucada, a veure... Endavant.
0: Hola, bon dia, amb qui parlem?
5: Bon dia, Joan Martori.
0: Hola, Joan Martori, hola, noi, com estàs?
5: Bé, ara estic dret.
0: Estàs dret? Doncs jo sentat.
5: Bueno, va, tranquil, ja m'assento.
0: M'assento com vosaltres, tu, home.
5: Vinga, va.
0: Vale. Molt bé. Digue-me.
5: Posa-me el número 8.
0: Hi ha una del Lázaro? Ah, sí, mira, un bocí d'història. Que sí? Ho saps més tu que jo, ja.
5: Sí, a veure si fem història, doncs vinga.
0: Digue-me, Joan Martori.
5: Doncs va. La dedico per la meva senyora, també per vosaltres que esteu aquí, la Núria i tu.
1: Merci.
5: També per en Salvador Molins, si està a casa seva, o hi ha anat a comprar la fruita.
0: Quasi bé que sí.
5: En Rafael Planes, també, i la Dolors. També per la Quimeta Puig, Antonio Cuenca. També per la Teresa Punts, de Sils. Ara fa dies que no l'he enviat.
0: Molt bé.
5: I, bueno, tothom que escolti les sardanes.
0: Doncs molt ben fet. I nosaltres t'ho diguem a tu i també a la teva companya, que saps que sempre et fa costat.
5: Sempre.
0: Molt bé, Clàudia. Molt bé. Clàudia, bon dia.
5: No, encara està al llit.
0: Encara està al llit. Porta-li el telèfon a la ràdio. Posa-li a la ràdio tota merda.
5: Vinga, obrir la finestra.
0: Això. Molt bé, Joan Martori, fins la propera.
5: Vinga, adéu,
0: adéu. Adéu, adéu.
1: Més trucades.
0: A veure aquesta trucada que ens dirà. Hola, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Ara anem.
6: De
0: ara anem amb la Vicenta, que ha anat una mica tard, tothom t'ha passat endavant avui.
6: Ja, encara com m'he aixecat, perquè estic mig fotuda.
0: Què dius ara? No facis pas, això, has d'anar a nedar cada dia a les 7 del dematí.
6: No, aneu al tanto, que hi ha Covid altra vegada, aneu al tanto.
0: Ai, oh, mira, jo cada matí m'aprenc una copa de whisky i diu que el mata.
6: Molt bé, fa molt de temps que no em ve, encara mal. Home, no,
0: no, una copa mata el Covid.
6: Diuen que va bé per al cor, eh?
0: També.
6: Però no abusis,
0: eh? Me diuen que tinc el cor molt gran i que estimo tanta gent. Tinc poder no m'hi quedar tanta gent.
6: Molt bé, en Marc sempre te valora dalt de tot, eh? I ets el més guapo, diu.
0: Sí, és que a vegades me miro i sóc, eh? Mirant-me la mirada.
6: Cada un s'estima per lo que és.
0: Clar que sí, molt bé.
6: Has estimat tu mateix, o si no malament.
0: Això, sí.
6: Vale. A veure, heu nomenat algú de Vicenç?
0: De Vicenç, a veure, què tenim per aquí? De Vicenç no tenim res, no?
1: Sí, sí, l'amic Vicenç, el número 7.
0: Ah, la 7, vale. Mira, l'amic Vicenç.
6: Pues vinga, em recorda el meu avi Vicenç... i jo Vicenta.
0: Ah, molt bé.
6: Pues doncs aquí mira, la base... l'escoltarem. Doncs no? Pues mira, per tota la família, per tots vosaltres, i en Lluís i la Benita, la Teresa Boixeda i el seu marit Pere, la Rosa Timàs, la Montse Moreno, com sempre, i tothom qui escolti el programa. I a més, molt especial per totes les Mercès, principalment la Mercè Diumé.
0: Doncs
6: que tinguin un bon dia i a Barcelona també que tinguin una bona festa.
0: Doncs això esperem i que tinguem salut per disfrutar.
6: Això és el principal. Salut és el que hem de demanar. Lo de més va i ve, però la salut és el principal.
0: Vinga, Vicenta, pues, cuida't
6: molt. Una abraçada per tots vosaltres.
0: Igualment.
1: Bon dia.
0: Adéu, bon dia.
1: I més trucades.
0: I tenim una altra trucada que ens passa la Núria ràpidament. Hola, bon dia.
7: Hola, bon dia, Joan.
0: Oi, la Teresa va darrere de la Vicenta, la Teresa.
7: Sempre darrere de la meva amiga, sempre.
0: Aquestes amigues que tenen control.
7: No he sentit la sardana, dieu-me'n una.
0: Mira, hi ha aigua, barreig, bona llavor, dolça.
7: Bona llavor, aquesta mateixa, bona llavor, va.
0: Aquesta bona llavor, la bona llavor va molt bé, eh?
7: Doncs... aquesta la dedico jo avui pel meu home i per mi.
0: Ah.
7: I després donaré i per la Vicenta, la germana petita, en Didac, la Roser, la Maria, en Miquel, i no sé si m'ho queda algú més.
0: Ah, noia, no ho sé.
7: La dedico al meu home perquè és l'aniversari de casament.
0: Ostres, i només en fa 37, 38?
7: 58.
0: Ai, quasi m'he acostat, he dit 38.
7: No. 58 anys.
0: Carai, felicitats, eh? M'heu passat.
7: Sí, que me la dedico al meu home.
0: Molt bé.
7: D'acord?
0: Doncs, que passeu molt feliços i que mengeu nissos, que hauràs fet un plat
7: molts
0: especial. Has fet unes pelates...
7: Vols dir que n'hi ha de nissos, ara, encara?
0: Sí, encara te'n trobaré, sí, anem.
7: Vols dir...
0: Has d'anar a Arenys.
7: Que ja no n'hi ha.
0: Has d'anar a Arenys de Mar.
7: Ah, bueno, per anar a Arenys de Mar, que nissos. Bueno.
0: Escolta,
7: va, vinga.
0: Que ho passeu feliç, però no saps... un moment.
7: Digues.
0: No saps què li fas per dinar avui al teu marit?
7: El què?
0: Què li fas per dinar?
7: Ai, avui fa una cosa molt bona.
0: No digues-ho. A veure si podem...
7: Bacallà al forn.
0: Oh.
7: Llagostins.
0: Oh, què dius ara?
7: Calamars.
0: Núria, ens
7: si
0: hi puntem.
7: Si voleu venir, n'hi ha, també.
0: Jo i la Núria ens hi puntem i portem
1: portarem
0: les parelles i tot.
1: No.
7: Ja podeu venir que hi cabrem,
1: No em fa pas il·lusió el menjar.
0: Ai, no li fa il·lusió el menjar. Ai, quina pena. Això és molt dolent, eh?
1: Sí.
0: Si vivim per menjar...
1: No, jo menjo...
7: Ai, doncs. No. Si no mengem, no m'ho esguntarem.
1: Us equivoqueu, jo menjo per viure i prou.
0: Ai, menja per viure.
7: Ah, és veritat.
0: Bueno, però també ella ho ha fet per viure, això...
7: Sí, o
1: ja. No, avui un dia és un dia.
0: Bueno, Vicenta...
7: No sé si he donat la Vicenta i la seva mare petita,
0: sí,
7: perquè ho hagués cuidat.
0: Per la Vicenta i la seva germana.
7: Vale, doncs vale.
1: Molt bé.
7: Vinga, fins diumenge.
0: Una abraçada, diumenge, felicitats. Adéu.
1: Anem a l'altre costat.
0: A veure, què tenim a l'altre costat? Hola, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Ui, anem a Palafolls?
8: Sí, senyor, Joan.
0: I què ens dirà la gent de Palafolls?
8: Jo? Que vull una sardana, no sé si l'ha demanat algú, la Dolça d'en Conrat Saló.
0: La nostra bona llavor, sí, teníem ja algú que l'ha demanat, en Marc Massaguer, però bueno, te pots apuntar, eh?
8: Oh, si vol, me poses una altra, ja està.
0: Oh, si vols que te posi Juditona, d'en Ricard Viladasau.
8: De Viladasau.
0: Sí, no?
8: Ja em va bé.
0: Va, vinga, és fina.
8: Anava a dir Viladasau en comptat.
0: Fina. Aquesta serà per tu. A qui la vols dedicar?
8: La vull dedicar a totes les Mercès, a també a Aurèlies, que també és el divendres que ve.
0: Ah, sí? Oh, mira.
8: I aquí per la feina hi ha una o dues.
0: Molt bé, felicitats, també.
8: I es reconec molt bé. I després a tothom que s'escolta la ràdio, a vosaltres dos.
1: Gràcies.
8: A la Concepció, en Lluís i la Benita i en Josep Serra.
0: Ah, anava a dir que te descuidaves a una, eh? Si no dius, veure, si no dius Josep Serra, ja m'enfado jo, ja. Molt bé.
8: Em ve a veure cada setmana, eh?
0: Ja ho veig. Ja tenim aquí apuntat, quasi bé. Vinga, fina.
8: Una cosa, també vull posar-me a recordar un amic.
0: No, no, que m'ha dit la Núria, que encara és la setmana que ve.
1: És
0: que
1: la setmana que ve.
8: Ai, perquè ho heu dit. Jo, per això jo
0: perquè,
8: no he dit.
0: Perquè jo me despisto sempre. I si la Núria no m'ajuda...
8: Llavors, jo pensava jo, sí que he anat ràpid aquest mes.
0: He posat la planxa. Si vols, tenim,
1: no,
0: la,
1: tenim, avui.
0: Tenim la Santa Espina.
8: Sí, aquesta per mi.
0: Vinga, doncs. M'agrada
8: molt.
0: Fina, per tu també.
8: Però escolto el camí d'anar a Sant Genís aquesta hora.
0: Molt bé, doncs tu cap a Sant Genís escoltant Ràdio Tordera.
8: Molt bé.
0: D'acord? Vinga. Una abraçada, cuida't molt.
1: Bon dia. Adéu. Més trucades. Més.
0: Hola, bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Anem a Canet.
9: Sí.
0: Ja, i aquí tenim la Quima, que ens vol demanar una sardana, que es sí. diu... Com se diu la que vols demanar?
9: Mira, Núria, posa'm la sardana Mercè. Si l'heu demanada, posa'm Marceneta.
0: Tenim... No l'han demanat encara, Mercè.
1: No. Mercè.
9: Doncs Mercè.
0: Mercè. T'ho posaré.
9: Mira, la dedico per totes les que porten el nom de Mercè, i principalment per la Mercè Garcia. I, Mercè. Mira, avui he sentit la Mercè Gornés... Li han dedicat una sardana, cada any per aquest dia li dediquen. Ah. I jo sé qui és, bueno, sé qui és de Tordera, que jo anava a col·legi de les Monges, però és mica més gran que jo. Sí. Però mira, també li dedico aquesta sardana, Mercè.
0: Molt ben fet, doncs, sí senyor.
9: Vinga, doncs per tothom, eh?
0: Gràcies.
9: Que tingueu un bon dia.
0: Igualment, adéu. Igualment. Adéu.
1: Gràcies. Adéu. Adéu. I bé, nosaltres no tenim ara cap més trucada. Posarem, doncs, aquesta número 13, que és la primera que ens han demanat.
0: Sí, i que és Platja de Banyuls,
1: sí,
0: d'en Max Harbour, i que és una sardana que ha demanat en Joan Chapellí, que la dedicava a tothom. Doncs vinga, endavant.
1: Doncs posem-la.

0: Bé, doncs hem escoltat aquesta sardana i a darrere tenim una altra trucada. Hola, bon dia.
1: Soc jo, bon dia.
0: Hola, amb qui parlo?
1: Josefina.
0: Ai, nena, avui has canviat la veu? Tens una veu que vas anar al Liceu?
1: No.
0: Vas anar al Liceu a cantar?
1: A pagaran... Ara sí, tan enrogueada, com diuen.
0: A pagaran bé, a pagaran bé. A veure, bueno, digue'm, has escoltat la llista de sardanes?
1: No.
0: Bueno, mira, per aquí tenim una sardana que es diu L'amic Vicenç, Les festes de la Mercè, Marceneta, Mercès Maria Mercè, també tenim Platja de Banyol, Recordant Tordera.
1: Recordant Tordera.
0: Va, ah, vinga, doncs la 14 serà per ella. Digue'm.
1: Li dedico a la germana Carmen i la meva Pilar, el meu que Joan de Blanes amb la seva Conxita, després també a la meva cosina Paquita i Nuri, a la Pilar Bataller, a la conducció de Sant Celoni, a la Quimeta Puig, a la Benita i el Lluís, a tu i a la Roser, el teu company que està aquí, que no sé qui és.
0: Avui té la Núria Pujol.
2: Hola, sóc jo.
1: Ah, Núria Pujol, guapa, què tal?
2: Hola, bé.
1: Bé, molt bé, doncs. Vinga. I tu t'has escoltat la de Tordera.
2: Molt bé.
0: Doncs moltes gràcies per trucar i endavant, fina.
1: Ai, m'afegeixo l'última sardana, que no sé quina és.
0: No, avui fem la Santa Espina.
1: Ah, perquè la setmana passada no era la Santa Espina, eh?
0: No, que vam posar, doncs? En Pepet i la Pepeta?
1: No sé què vam posar, perquè la Santa Espina no era.
0: Ah, mira, potser va batibucar. Bueno, però sonava bé, no? Era maca.
1: Sí, sí,
0: ja està, dona, no pateixis.
1: Vale.
0: Vinga, Josefina.
1: Vinga, vale.
0: Adéu, que vagi bé.
2: I ara tenim aquí, crec que la Benita.
0: Ah, sí? Oi, Benita, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Com
3: bon
0: anem?
3: Dia a tothom.
0: Això,
3: anem, tot... sí, és molt.
0: Això és molt poder anar, eh? Però a vegades
3: sí, tant.
0: Hem de poder tornar, també, eh?
3: Sí, també, també. Val més anar-se tot solets que no pas que ens hagin de portar.
0: Ah, això. Què? Què ens explicaràs avui on te puguem anar a escoltar i ballar sardanes?
3: Mira, comencem avui per Premià de Mar, a dos quarts d'onze, a l'ermita de Sant Mateu, al 46è plec d'ermita, amb la copla Xaloc.
0: Molt bé.
3: A Vilafant, a les 11, a la plaça Major, amb la Sol de Banyols. Castellà del Vallès, a les 11, a l'ermita de Puigsacreu, amb la ciutat de Granollers. Terrades, a les 11, a l'ermita de la Salut, al 45è plec del Santuari de la Mare de Déu de la Salut, amb la copla Baix Empordà. Barcelona, a un quart de 12, al Pla de la Catedral, amb la Principal de Llobregat. Sant Sadurní de l'Heura, dos quarts de 12, a la plaça de la República, amb la Bisbal Jove. Sant Feliu de Codines, dos quarts de 12, al pati de Can Buixó, amb en Lluís Escobla. Vall-llobrega, a les 12, a la plaça de l'Església, amb el Foment del Montgrí. Sant Martí de Nèmena, a les 12, a Llorà, amb la ciutat de Girona, en la Festa Major de Llorà. Castell Follit de la Roca, a les 12, a la plaça Major, amb la Principal de Porqueres. El que sigui per Madrid també podrà anar al Parc del Retiro, a les 12, amb música i ballarà amb música enregistrada.
0: Bueno, ara sol fer amb els apestos, això.
3: Sí, sí, home, és que una copla val molts diners.
0: I tant. Segueix.
3: Aigua Viva. Aigua Viva, dos quarts d'una i a les 5 de la tarda a la plaça Major amb la Salvatana. Capdavano, dos quarts d'una a la plaça Claver amb la Flama. Espera-te. Ah, i a les 6 de la tarda a la plaça de la Dansa, també amb la Flama. A Caldes de Malavella, a la 1, a Franciac, amb la Principal de Banyoles, és la Festa Major de Franciac. Sant Moll, a les 5 de la tarda, al local social, amb la Principal de Banyoles. Besalú, a les 5 de la tarda, a la plaça Llibertat, amb la Vila de la Jonquera. Mollet del Vallès, a les 6, en el Parc de les Pruneres, amb el Lluís Escobla. Rubí, dos quarts de 7, a la plaça del Doctor Guardiet, amb la ciutat de Cornellà. Fan una ballada que es diu Tocs de Sant Roc.
0: Ah, mira.
3: No sé el que és, però...
0: Si anem, ho sabrem, no?
3: Exacte, el que hi vagi, que llavors ens ho expliqui. A Blanes, a dos quarts de 8, al Passeig de Mar, amb la Santa Maria de Blanes. Llavors tenim a Plex. A Terrassa, a les 11 i a les 4 de la tarda, a la plaça Vella, al 53è Plex, amb els coples Sant Jordi i Milenària. A Torroella de Montgrí, a les 11 i a dos quarts de 5 de la tarda, a la plaça de la Vila, el 62è plec, amb els cobles Principal de Llobregat, Maricel i Principal de Cassà. Hospitalet de Llobregat, 11:45. El parc de la, Marquesa, el 13è plec de Collblanc, la Torrassa, amb els cobles, amb el coble Mediterrània. Tona, a les 4 de la tarda, al parc de les Fuixetes, el 51è plec, amb els cobles Bisbal Jove i Mediterrània. I per últim, avui hi ha un concert a Riu d'Arenes, a la 1 del migdia, a la plaça de la Vila, amb el Principal de la Vila, Bisbal. Fan un concert vermut.
0: Carai,
3: ara, és... pel dimarts que ve, el dia 22, a Caldes de Malavella, a les 12:45 de la tarda, a l'ermita de Sant Maurici, el 182è plec de Sant Maurici, amb el coble Ciutat de Girona. El dijous dia 24, a Calella, a les 8 del vespre, en el passeig Manuel Puigverd, amb la Ciutat de Terrassa, és Festa Major de Calella. Dissabte dia 26, a Caldes de Malavella, a les 5 de la tarda, a la Rambla Rufí, amb el Principal de Llobregat. Rubí, a 6:15 i a les 9 del vespre, a la plaça del doctor Guardiat, el 28è plec, amb els cobles Juvenil de Sabadell, Ciutat de Girona i Principal de Llobregat. I el diumenge dia 27, a Sils, a les 12, al carrer Mallorquines, amb la Flama. És la Festa Major de Mallorquines.
0: Mm,
3: i és el que tenim, i llavors el diumenge ja direm tot el que hi hagi més.
0: Estupendo, doncs ja tenim totes les sardanes, reguitzell de sardanes on podem anar a escoltar i ballar,
2: i
0: ara ens falta que facis la sol·licitud.
3: Sí, pel temps que estem, Déu-n'hi-do encara les ballades que hi ha.
0: Sí, sí, això va bé.
3: Sí, mira, per a Lluís li poseu una canyada en Xavier Forcada, que no me'n recordo com se diu.
0: A veure si la trobo.
3: És de les últimes.
0: De les últimes.
3: Jo... Això que és de les últimes.
0: La 12, diu?
3: No?
2: Sí.
0: Xavier Forcada, sí, Miquel Sardanista.
3: Sí?
0: Miquel Sardanista i Bastoner.
3: Miquel Sardanista, bueno, doncs aquesta per Lluís i per mi la Marceneta.
0: Molt bé, doncs d'acord, posarem la Marceneta.
3: Com sempre, sí.
0: Dedica-la.
3: Com sempre la dediquem a tothom, especialment en Marc Massaguer, amb la seva família, l'Àngel, la Josefina, la Consol, la Fina de Palafoll, la meva família, la Concepció de Sant Celoni i les... Espera, que ens ho diuen.
0: Les cacatues, les cacatues.
3: Ah, les cacatues, mira que aquest nom que no m'ha surt mai.
0: Pobres.
3: I la gent de Blanes que ens ha trucat d'allò com la Vicenta i la Teresa i l'Antònia, ara m'ho recordo com se deia, l'Antònia.
0: Molt bé, doncs, des d'aquí una salutació, Lluís
3: doncs,
0: i Benita.
3: Doncs ja no cal convideu, ja ho he dit jo.
0: Fins la propera, que es trobeu molt
3: fins
0: en
3: la
0: salut.
3: Propera. La setmana que ve, si ens toca a vosaltres, i si no, que toqui.
0: Doncs sí, senyor, anem fent canvis. Vinga, bon diumenge.
3: Adéu-siau, bon diumenge per tothom.
0: Adéu.
2: Anem aquí amb una trucada que ens acaba d'arribar.
0: Doncs a veure aquesta trucada que ens acaba d'arribar. Hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlem?
4: Amb el Ministeri.
0: El Ministeri? Que és amb...
4: Sí. El Ministeri era el que em pensava jo que trucava perquè no hi havia manera. Dic, estàs trucant amb algun ministeri.
0: Ai, Joan Molins...
2: Així he sigut jo
0: Salvador
2: que t'he penjat,
0: Molins,
2: eh? He penjat dues trucades perquè no...
0: Perquè eren del Ministeri.
2: No m'entraven. Això ho he sigut jo.
0: El Salvador Molins. Home... com vas? Que està espantada, la Núria, pensava, m'estan trucant d'un lloc que no sabia d'on era.
2: els d'agenda.
4: Val, doncs...
0: Que has escoltat les sardanes? Los que tenim per demanar o el que sigui.
4: Bueno, sí, però com si no els hagués escoltat. Posa'm la número 2, així no... Per números no falla.
0: Home, tu, com que estàs a vora allà mig que has de sembrar coses, ja has sembrat els naps aquest any o no?
4: Oh, i tant, sí, el vaig fer per la Festa Major.
0: Ah, veus, doncs així ja estan puntejant o els has tingut carregar?
4: No, amb aquestes quatre gotes ara ja s'han fet refet, sí.
0: Sí? Això és interessant, eh? Bueno, doncs a veure si mentre hi hagi naps també sortiran bolets.
4: Sí, segur. Avui ja n'hi havia al mercat.
0: Ah, al mercat? Què tens ara? Bueno, així si no en trobem, llavors ja anirem al mercat, no?
4: I tant.
0: Molt bé.
4: Vinga, doncs, la número 2 us he dit, eh?
0: Sí. Va ser la dedicatòria.
2: Bona llavor.
0: Bona llavor. Doncs mira. Li parlo si ha fet els naps.
4: Sí, he fet llavor bona. Per vosaltres... els productors i directors del programa, també per en Rafael Planes el Dolors, en Joan Martori, que ja l'he escoltat, l'Antonio Cuenca i la Carmen, la Joana Molins i el seu Vicenç, la Carmen Manresa, la Montse de Cal Ocellet,
0: Avui dorm amb l'ocellet. Avui l'ocellet li fumou la cama per sobre i no la deixa parlar.
4: No sé si està aquí o està allà, però no l'he escoltat, no.
0: No,
4: per ella i per la Quimeta. La Quimeta sí que l'he escoltada i per tothom que escolti.
0: Molt bé, doncs gràcies per la trucada, Salvador.
4: Vosaltres.
0: Adéu, bon diumenge. Adéu.
4: Bon dia.
2: Adéu. Doncs bé, ens anem amb uns instants de publicitat i
0: bé.
2: Ja tornem.
5: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
6: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
7: No, primer has de fer la digestió.
6: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
7: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
8: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
9: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
5: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
2: Bé, doncs continuem, Joan, continuem amb aquestes peticions que tenim.
0: Sí, t'hauríem de fer la sardana que ens ha demanat cantada,
2: sí.
0: En senyor Chapellí, i també s'hi ha afegit en Marc Massaguer. És una sardana, doncs, que canta la Salomé i el títol és molt conegut, és La Moreneta.

0: Bé, doncs tenim una trucada. Hola, bon dia.
1: Bon dia.
0: On anem, a Cal Ocellet?
1: Ja m'has conegut.
0: La Montse, la Montse. És que aquí s'encén un llum vermell que diu Montse, Montse, Montse.
1: Bueno, tenim bon dia, eh?
0: Esperem que sí. Bueno, el dolent és que no sortiran bolets perquè en aquests bons dies no deixen sortir bolets.
1: Ai, això sí, amb el que a mi m'agrada, no.
0: El que has de fer és regar tot aquell tros allà darrere que esteve, que jo vindré buscant.
1: Això és Joan, jo no faig aquestes coses, jo.
0: Bueno, bueno, doncs ja l'encarregarem a aquell senyor que sempre està allà a damunt de la branca, l'ocellet.
1: Sí.
0: Digue-me. Bon seguir a sardana, voldràs.
1: Pues mira, m'acabo d'incorporar.
0: Sí.
1: M'he llevat com els ministres i no sé ni les que teniu.
0: Mira, n'hi ha aquí dedicades a les Mons, a les Mercès, perquè és Santa Mercè, però sí. Si te'n dic una altra que no sigui Mercè, t'és igual.
1: Sí, home.
0: Tenim l'amic Vicenç, Renaixement, recordant Tordera, que ja ens l'han demanat, Rosalia, sí. Sant Jeroni de la Mútria, Solemnitat, Sols tu, Fina, i un bocí d'història.
1: Doncs pues mira, posa'm aquesta... mira, posa'm la de la Rosi, perquè li dedicaré a ella.
0: La Rosalia?
1: Sí, es diu Rosi, aquesta noia de Tordera.
0: Doncs ara li canviem una mica més, li posem dues lletres més, es diu Rosalia, ja està.
1: Vale. I bueno, aquesta també li dedico a l'Antonio, l'Antonio Cuenca, a la seva dona, la Carme, al Salvador Molins, a qui més? Bueno, a tots, a vosaltres, al Terratà, a l'Àngel, bueno, a tots.
0: Així m'agrada, a tots, a tots,
1: a tots. A tots, a tots. Uno és més que l'altre, no? Tot ben igual.
0: Bueno, i aquest senyor aquesta que viu amb tu tants anys, també li has dedicat o no?
1: Ai, no, aquest sempre me'l deixo. Aquesta, mira, perquè t'has fet la glòria, tu sempre me'l deixo. El pobre no sé ni com m'aguanta tant.
0: Ai, i tant, eh? Un dia fotrà el vol i deixarà allà a Cal Ocellet sola. Has de pensar que els ocellets se'n van i fan un altre niu a vegades, eh?
1: Sí, això, bueno, ara està desplomant, ara.
0: Molt bé, Montse. Hem de fer una mica de broma, eh? Vinga, doncs.
1: Digues algú, noi, que estan aquí, digues si hi ha algú.
2: Bon dia.
0: Ara m'agrada, és la primera vegada que et sento la veu.
1: Ah, sí?
0: Sí. Home, que sempre dorms, que vols que faci? Un dia passaré per aquí per veure si conec. D'acord, us faré una visita. Però no de metge, eh? No de metge, perquè els metges cobren.
1: No, mare, que si passes per aquí un cafetó on t'hi ha, que segur que el tens.
0: Clar, perquè aquesta la Nuri, que viu allà a la vora, no deu venir, ja vindré jo.
3: No hi som mai, aquesta gent no hi som mai.
0: No hi som mai, diu. No. Però mira que sona, com hi són. Bueno, doncs, Montse, i com se diu el teu marit, Joan?
1: Joan.
0: Joan, Montse. Bon diumenge.
1: Igualment.
0: Adéu.
1: Gràcies.
0: Que vagi bé. Adéu.
3: Doncs més trucades, Joan.
0: A veure, què tenim per aquí? Bon dia.
4: Bon dia.
0: Oi, l'Àngel de la Guarda, dolça
3: companyia. Quina veu més autoritària,
0: eh? Oh, sí, com diu bon dia.
4: Oi, tant, escolta tu.
0: És el seu segell, eh? Aquest segell no li traurà ningú. On diu bon dia, ja sabem, a l'Àngel. I què ens diràs, Àngel? Perquè tu sempre ens escoltes...
4: Bueno, parleu-me primer a vosaltres. Quines sardanes teniu, que no ho sé.
0: Oh, mira, tenim... Bé, ara ja t'ho hauràs d'afegir, perquè tenim tantes de demanades. Tenim Aigua Barreig. Aigua Barreig, de Josep Cassú. Bona Llavor, d'en Conrad Saló. Dolça, de Josep Carbó. El Pare Amat, de Josep Antoni López. Judit i Arnau, d'en Jordi Palau Paulí. Juditona, d'en Ricard Viladesau. L'amic Vicenç, de Marcel Artiaga.
4: Posa'm aquesta d'en Viladesau.
0: Sí, t'agrada en Viladesau amb en Juditona? Doncs,
4: bueno, mira, tot el...
0: doncs posarem Juditona, no t'enfadis, home.
4: No, jo no m'enfado mai.
0: A qui la vas dedicar, Àngel?
4: el diagram a la Quimeta Puig, a Julita i a la Dolors de la Bruixeria.
0: Molt bé, que fa temps que no l'escoltem, la Dolors, eh? La Dolors sempre es tocava, però ara no...
4: De moment... No, fa temps que... No penso que ni l'escolta tampoc, però ah. jo segueixo dedicant-li.
0: Molt bé, tu li has de seguir dedicant, sí senyor. Molt bé, doncs, Àngel, alguna cosa més?
4: Bueno, una de cantada, si la teniu.
0: Veus com ho sabia jo, que te'n deixaves alguna cosa. Tenim a Montserrat, cantat per una soprano que no sabem qui és. Tenim Aliança, que canta Josep Casas. Núvol Blanc, d'Orells de Mar. Ofrena Tossa, de Francesc Fonelledes. I Pescadors Bons Catalans, de la Salomé.
4: Aquesta de Salomé.
0: Vinga, doncs per tu serà la de la Salomé, bueno, també.
4: Ara, per mi, per vosaltres i per tothom.
0: Doncs igualment per tu, bon diumenge i fins la setmana vinga. Vinent. Cuida't molt.
4: Molt bé.
0: Adéu.
4: Adéu.
3: Doncs bé.
0: Què farem, Núria?
3: A veure si anem uns instants amb els dinerons.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
2: Sí, sí.
1: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
3: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
0: Ràdio Tordera.
4: Bé, doncs ara sí que posarem la sardana. Si
5: sí,
4: no tenen...
5: a veure, que tenim 3 minuts, molt escassament per arribar a les 10. Aquests pescadors bons catalans sembla que...
4: Que és la més curta
5: ser,
4: que tinguem,
5: doncs,
4: no?
5: Doncs aquesta sardana, la que poséssim...
4: Doncs posa-la.
5: Perquè dura 2 minuts i escaig.
4: Sí, doncs és una sardana que ens ha demanat l'Àngel Miret i també ens l'havia demanat alguna altra persona, a veure si la tinc per aquí. No, ningú més. Doncs vinga, posem aquesta Pescadors Bons Catalans.
5: Pescadors Bons Catalans.
4: Ah, i també la Quima.
5: Ah, també.
4: La Quima de Canet.
5: Molt bé.
6: Pescadors bons catalans, que sabeu l'espro del mar, quan s'encrespa sense...

0: Doncs bé, en aquests moments entrem amb els informatius.
1: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
2: Bon dia, són les 10 del matí. Comencem amb els informatius d'aquesta hora explicant que, per començar, la nostra dansa vol aconseguir un rècord Guinness amb una sardana gegant entre els dos ponts. Una cita que serà el dissabte 17 d'octubre a les 6 de la tarda amb unes inscripcions que ja estan obertes. L'objectiu d'aquesta iniciativa és aconseguir aquest rècord Guinness local amb una gran cadena humana en cercle que uneixi veïns, entitats i visitants en una diada festiva, que no s'ha fet mai abans a Tordera. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, explicava que es distribuirà de la següent manera i que necessitaran com a mínim entre 1.000 i 1.200 persones. La cosa és que la gent s'haurà d'envoltar entre els dos ponts, el pont que habitualment hi passen cotxes i el pont de ferro, sí. I hauran doncs, de fer la volta pràcticament per aquí la plaça dur a terme aquesta rotllana. Per tant, crec que es necessitarà molta gent per fer això.
3: Esperem que serem els prous necessaris per poder-nos-hi adherir, perquè verdaderament fa il·lusió poder completar una sardana.
2: Mínimament ha dit gairebé 1.200 persones, per tant no són poques.
3: Aquí a la ràdio ja som tres, tu, l'Eloi i jo.
2: Ja en tenim uns quants. Bé, doncs les inscripcions que es podran fer a través de la web de l'Ajuntament, si busqueu tordera.cat, allà sortirà tota la informació. En tot cas, que la concentració, comentem, seria el dissabte 17 d'octubre a les 6 de la tarda i les inscripcions es mantindran obertes fins al proper dimecres 7 d'octubre. A l'acabar aquesta jornada, l'Ajuntament oferirà una xocolatada popular per a tots els assistents. Per tant, encara queda menys un mes, però ja tindrem aquesta activitat programada. Seguim amb notícies, i és que l'Ajuntament de Tordera obre tres convocatòries de personal. El consistori busca cobrir una plaça d'enginyer o enginyera tècnic, una de tresorer o tresorera i una de bibliotecari o bibliotecària. Per tant, tres àrees diferents que es busquen ara mateix. Per aquestes places es requereix, per exemple, el títol en grau en l'àmbit de l'enginyeria, en el seu ofici, el grau universitari o títol de doctor llicenciat enginyer o equivalent, i també, pel que fa al bibliotecari, disposar d'un grau universitari. El consistori anima tothom a que compleixi els requisits a consultar les bases i formalitzar la seva sol·licitud dins dels terminis establerts per a cada convocatòria. Seguim també amb una altra notícia. Obert ja el període de matriculació i proves de nivell per a l'Escola d'Adults Renaixença de Tordera de cara a aquest curs. L'escola té en marxa el procés d'un primer termini d'inscripcions i entrevistes que s'estén fins al dilluns 21 de setembre. Per tant, ja demà
3: està aquí mateix,
2: que acabarà aquesta plaça per poder inscriure's. Durant aquests dies, per tant, atenció presencial a la Biblioteca de Tordera en horari de matins. Per informar la ciutadania, s'han realitzat les proves de nivell necessàries i ajudat amb els processos de matriculació. Les inscripcions també es poden, fins demà, recordem, es poden tramitar directament a

0: a través de l'aplicació App Tràmit o de manera presencial a l'OAC, després d'aquest primer període que s'obrirà un segon a partir del 28 de setembre fins al 30 d'abril, i també per poder informar-se que es pot venir a la biblioteca i preguntar per tota aquesta oferta. L'oferta inclou una gran varietat de cursos orientats a la formació i al reciclatge professional i personal. Per exemple, hi ha la preparació per a proves i accessos, i dins d'aquest hi ha un curs de preparació per a les proves d'accés a grau mitjà i assessorament en GES, que val 90 euros, amb un inici de classes previst per al 6 d'octubre. Això per als graus formatius. Pel que fa a les llengües, hi ha un curs de català oral, 20 euros, per català escrit 40, anglès elemental 40 euros també, i anglès inicial 40 euros. També es troba un taller de català que s'impartirà al local de l'Associació de Gent Gran de l'Esplai, que té el mateix preu. Les competències digitals i alfabetització, trobem una formació digital a nivells 1 i 2, que també té el mateix preu, i cursos per a neolectors també, per a 40 euros. La resta de cursos donaran el tret de sortida a partir del 13 d'octubre, i per a més informació, com per exemple els horaris, el contacte i continguts, etc, etc, es pot consultar el perfil Instagram del centre. Es diu ESC/Renaixença Tordera, o també a través de tordera.cat sortirà tota aquesta informació. Hi ha molta varietat de cursos i a la biblioteca també us poden oferir tota aquesta informació. Seguim amb unes notícies de Tordera, i és que el municipi ha estat reconegut per la Generalitat per la qualitat de festa major de Sant Bartomeu. Ha rebut l'Ajuntament un distintiu, que és una cua de festa que només tenen 9 municipis a tot Catalunya. Aquest és un distintiu que s'atorga als espais de música i ball que s'impliquen en la qualitat i el benestar dels usuaris, i no es tracta només d'un segell, sinó d'una xarxa de locals o espais que estan fets per promoure la prevenció i la reducció de riscos associats al consum i a la festa. Amb aquest reconeixement, que Tordera se situa entre els municipis de Catalunya que aposten per una festa major de qualitat. Acabem ara sí amb una darrera notícia, i és que l'Ajuntament demana a l'ACA que investigui l'origen dels PFAS i suspengui temporalment els abocaments al riu Tordera. El consistori que està pendent de la resposta de l'organització i no descarta emprendre accions legals si considera que no s'adopten les mesures necessàries. Ara ja fa uns dies, unes setmanes, que tot el municipi ja està amb l'aigua disponible per al consum de boca. Masmora era l'única organització que quedava ja per confirmar, però ja fa dies és que està confirmat, i ara el que queda és descobrir d'on ve aquests PFAS, i l'Ajuntament doncs defensa que si es determina que algunes d'aquestes empreses és responsable de l'abocament de les substàncies, també hauria d'assumir els costos per eliminar-les, com és la instal·lació de filtres de carbó que s'ha fet servir per eliminar-les de tot el municipi.
1: Clar, molt correcte, si es descobreix aquesta indústria o algun particular que verdaderament no aboca aquests...
2: No, particular no, perquè seria molt poc.
0: No, és una empresa que, per exemple, l'Agència Catalana de l'Aigua sí que va assegurar que l'alçada per on es trobava la contaminació, on es podria trobar l'origen, era a mitjans del riu, asseguraven ja, quan comencen a haver-hi totes aquestes empreses, doncs acaba a prop de la llera del riu.
1: La qüestió s'ha d'investigar, doncs perquè hi ha moltes.
0: Sí, exacte. Sí. Ara mateix no es pot concretar res, però s'haurà d'investigar. Acabem amb un apunt també interessant, que és que després del Matí de Sardanes, recordem que avui hi haurà la primera de dues històries radiofòniques aquest mes, a càrrec de Salvador Romans i la família Filo i Genaro, que començaran amb una història que durarà 30 minuts. La primera, que Salvador Romans l'ha catalogat amb controvèrsia, costumista i còmica, i es titula La Verema, per tant la podreu escoltar just després d'aquest Matí de Sardanes, abans, però que encara queda una llarga tirada de sardanes.
1: Sí, tenim unes quantes sardanes per punxar i poder les punxarem totes.
0: Mm-hmm. Ara sí, abans de marxar, fem un breu cop d'ull al cel, i és que avui tindrem un temps molt semblant al d'ahir, tindrem la presència de sol, de fet, un sol que tindrem durant tota la setmana, i les temperatures sí que és veritat que quan ja anem cap al migdia, arribem a aquestes hores centrals del dia, trobem una presència del sol i més caloreta. Sí, doncs tot i això, a les primeres hores del matí ja comencem a notar aquesta frescor típica de tardor.
1: Ja de matinada sentim la fresca, sí, podem tancar la finestra i dormir tapats.
0: Exacte, sí, així mateix. Us deixem amb el Matí de Sardanes.
1: Gràcies.
2: Doncs bé, ja tenim aquí el Matí de Sardanes, que continuarà amb una trucada.

0: així ja comencem la segona hora del sí. programa. Matí,
1: tenim
0: Sardanes.
1: Una trucada.
0: Amb trucada, doncs pues, sí. bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Ai, que vostè ja havia trucat, no?
2: Sí, però és que m'he descuidat de les Mercès.
0: Ai, com ho fas, això, Josefina? Digue-me, què els hi vols dir a les Mercès?
2: Que vull una sardana dedicada per la Mercè Espina, per la Mercè Mas, per la Mercè Cavaller i per la Mercè Serra.
0: Mira, tenim una aquí que es diu Mercès Maria Mercè. Te va bé?
2: Doncs aquesta mateixa, sí.
0: Sí? Vinga, doncs. Així ja la tens dedicada. Espero que t'hagin escoltat.
2: Sí, bé? Sí, suposo que sí.
0: I bon diumenge.
2: Vale, adéu. Gràcies.
0: Adéu. I no sé si tenim més trucades. Hola, bon dia.
3: Bon dia.
0: Bon dia, vostè tan sèrio, l'Antonio, sèrio,
3: Home.
1: Com s'ha de ser?
0: Aviat el tindrem aquí, hauràs de fer...
3: Ja m'has conegut,
0: Puc dir que aviat te tindrem aquí de locutor?
3: Bueno, si és així, si és necessari, també ho farem, si no hi ha cap problema.
0: Ah, has de pensar que nosaltres ja necessitem una mica de descans.
3: De relleu.
0: Relleu. Sí, va. I si podem reposar una setmana i tu pots venir, nosaltres estarem contents.
3: M'ho van comunicar, jo vaig dir que per la meva part no hi havia cap problema, ja ho sabeu. Jo col·laborar m'agrada, a més aquest programa m'agrada molt. I és una passada.
0: Estupendo.
3: Ara m'haureu d'ensenyar una mica, perquè jo, obra de mi,
0: No, tu de pel·lica ja en tens, l'únic que falta és agafar el micro...
3: Ja hi som.
1: El domini del micro,
0: Ell ja el dominaràs, això crec que ho dominaràs bé.
1: Has de venir un rato gossat de Madrid i veuràs com ho fa.
0: I tant, també.
3: Més que res conec quasi tothom que truca.
0: És molt bo.
3: I aquestes coses també van bé, mira, i sé més o menys cap a quin cantó tenim que tirar.
0: Clar que sí. Molt bé, Antonio, doncs t'esperem amb els braços oberts.
3: Molt bé,
0: i ara pots
3: gràcies.
0: Demanar una sardana, si vols.
3: Jo me'n poses el que ve a continuació.
0: El que ve a continuació és una sardana que ha demanat en Marc Massaguer.
1: Aigua Barreig, pot ser?
0: Aigua Barreig, sí senyor. La
3: primera. Aigua Barreig és maca, aquesta també.
0: Doncs mira, aquesta serà per tu.
3: Llavors la dedico en Xapellín, en Martori, en Paes... a l'Enric i la Núria de Blanes, a la Montse de Mataró, que, com deia, tu us recordeu de la Carmen Canals, que deia, ja l'he son sentit.
0: Ja l'he son sentit.
3: Sempre deia, ja l'he son sentit. Doncs pues jo també l'he son sentit a la Montse de Mataró.
0: Molt bé. I en Joan?
3: En Ventura, en d'allò, en Salvador Molins, que també l'he son sentit. Els de Can Toies, els de Can Sureda, i llavors a les dues Mercès, la de Can Verdum i la Mercè Serra,
0: Que
3: aquestes noies, a part de que són grans amigues, és el seu aniversari, bueno, el seu sani, i s'han de saludar.
0: Clar que sí.
3: Molt llavors bé. A tots vosaltres, i si realment ens hem de veure aviat, que sigui aviat i que disfrutem tots dels matins de sardanes, que són molt macos.
0: Segur que les disfrutaràs, Nosaltres ho fem, perquè mira que fa anys ho fem i sempre tornem aquí. Sempre hi tornem, perquè és un coquet, això.
3: És una manera de passar el rato agradable i acompanyat de bona gent, i això és maco.
0: No té preu.
3: No, això no té preu. Hi ha coses que no tenen preu. Ni estan en el mercat ni es veuen enlloc.
0: Exacte. Moltes gràcies, Antonio.
3: Vinga, maco.
0: Fins la propera. I cuida't molt.
3: Bon dia i bona setmana.
1: Bon dia. Doncs sí, ara sí que...
0: Podem posar aquesta,
1: Aigua Barreig. De l'Aigua Barreig.
0: Que és una sardana que també s'hi havia apuntat aquí. Em sembla que t'hi ha apuntat algú més, no?
1: No, en Massaguer. No,
0: en Marc Massaguer, que és la que havia demanat.
1: I no tinc ningú més. No.
0: Doncs anem a escoltar Aigua i Barreig del mestre Josep Jesús, que és el que el va compondre, i a tota la gent que l'han dedicat, doncs aquesta gent que ha trucat.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: I doncs, Joan, que tenim trucada.
3: Ah, doncs aquesta trucada l'agafo jo sí, seguidament.
2: Sí, tenim trucada aquest... i que te la passo tot seguit.
3: Bon dia, amb qui parlo?
4: Amb la Quimeta.
3: Hola, Quimeta, ja t'has llevat? Avui t'has
4: Home,
3: llevat
4: avui d'hora. Avui ens hem adelantat.
3: Ah, perquè la missa es la fan més aviat.
4: I per això...
3: T'han fet llevadora, eh?
4: I també puc trucar més aviat.
3: Ah, i tant. Ho sabia, que era, per això.
4: Home, se n'ha fet propaganda
3: sí,
4: a
3: sí.
4: Ràdio Tordera, també.
3: Sí, sí, per això que jo em vaig entrar i dic, bueno, n'hi haurà que s'han d'aixecar d'hora.
2: A quina hora és la missa?
4: Plegat, si fa no fa.
3: A les 9, no?
2: A les 9?
4: Sí.
3: Missa de 9. Ara,
4: I abans era a les 9 i mitja. Hem adelantat mitja hora.
3: Bueno, mira, per mitja bueno, hora, però bé. Tu, clar, llavors aquella pujada necessita mitja hora, per tu.
4: Mitja hora no, però un quart sí.
3: Molt bé, Quimeta. Quina sardana t'agradaria escoltar?
4: A veure, vosaltres, una gran maca.
3: Bueno, totes són maques. Tenim recordant Tordera, avui.
4: Va, doncs va. Posem ja la recordarem més encara.
3: Clar que sí. Doncs aquí la vas a dedicar, recordant Tordera.
4: Doncs bé, com sempre, a vosaltres dos, a la Núria, a la Ràdio Empès, on hi ha molta gent per aquí, que col·labora. Ella, com diu la Ràdio Empès, també me refereixo a la gent que col·labora durant la setmana, eh?
3: Clar que sí, perquè hi ha molta col·laboració últimament a
4: Ràdio
3: Empès.
4: I per això ho dic, eh?
3: Sí.
4: Després a la Paquita i en Pere, a la Lolita i en Marcelí, a l'Angelina i en Pep, en Monchi, a la Rosa Vilaplana i a tota la gent que escolta, tant de Tordera com de fora de Tordera.
3: Ah,
4: i a la Mercè Verdum, a passi un bon dia del seu sant amb el seu marit i tota la família.
3: Molt bé, doncs. I cap en tu també, eh? Que passis un diumenge ben maco.
4: Va bé.
3: Cuida'm molt, una abraçada.
2: Adéu. Adéu. I anem a l'altre costat.
3: A l'altre costat tenim una altra trucada que li dic hola, bon dia.
5: Hola, bon dia, Núria i Joan.
3: Hola, Mercè. Hola, felicitats, Mercè.
2: Moltes felicitats.
5: Moltes gràcies.
3: Avui te toca
5: dinar... Sí, digue'm.
3: Te toca dinar a casa o te conviden els fills?
5: Mira, aquest dia estava destinat amb els cosins germans fer tota una trobada.
3: Bueno, és que som una mica xafarders, la ràdio. La ràdio és que
5: sí.
3: cosa, explica coses del poble.
5: No em fa per res. Però s'ha plaçat, eh? O sigui, no se fa. Ah. Estaré a casa.
3: Bueno.
5: No sé si tindré algú o no, encara és d'hora.
3: Ai, mare de Déu. Bueno, algú es presentarà.
5: Ai, mare de Déu.
3: Sempre hi ha sorpreses.
5: Sempre, sempre.
3: I quina sardana vols que t'adiquem? Perquè aquí tenim Marceneta, sí. Mercè Maria Mercè, Mercè...
5: La que vulgueu.
3: Home,
5: la que vulgueu, vosaltres.
3: Bueno, no sé, Mercè...
5: Sí, Mercè, és igual.
3: Mira, hi ha una aquesta que es diu Mercè Maria Mercè, perquè sí. Gràcies, perquè sempre estàs atenta a Ràdio Tordera.
5: Estic atenta.
3: Per això que et diem Mercè, sí. Et diem Mercè Maria Mercè, i que tinguis un bon dia.
5: És que ara te diré una cosa.
3: Digue-me.
5: Jo me dic Maria Mercè, estic inscrita en Maria Mercè.
3: Veus?
5: Sí,
3: sí,
5: sí.
3: És que jo ho sapevo tot, eh?
5: Sí, el que passa que mira Mercè i no, s'ha quedat així. Doncs no us vull entretenir massa.
3: Digues.
5: Poseu doncs aquesta...
3: Sí.
5: I llavors pues, la dedico a totes les Mercès, a tothom que escolta la ràdio i a la Quima de Canet, que és una passada.
3: I tant.
5: La Quima.
3: Sí, ella
5: va per tu també, Quima.
3: Trempada la Quima, sí.
5: Molt, molt. Doncs a tothom i a vosaltres dos, eh?
3: Moltes gràcies i felicitats.
5: Gràcies, gràcies. Adéu.
2: Doncs bé, aquesta encara crec que és el dia 25, Santa Mercè, eh?
3: Sí, 24.
2: 24?
3: Sí.
2: Que jo no sé si cap mateix dia, però la meva cunyada, que es diu Mercè, doncs també,
3: també
2: ens paga el dinar.
3: Ostres.
2: Sí, sí, sí.
3: Molt bé, doncs jo fins a Santa Maria del Pilar no m'inviten a nada.
2: Ah, veus? Doncs sí, sí. Perquè, però, bueno, jo per Santa Nuri també la convido, eh?
3: No, no, s'ha de fer
2: també, vull dir,
3: un intercanvi, eh? S'ha de trobar la família.
2: Sí, per Santa Montserrat, la meva germana, sí, també anem...
3: Ens anar retrobant la família, si no malament, eh?
2: Això és molt important, és molt aquests cert. Llaços de sang, no?
3: Exacte. I ara teníem sardanes per posar, com
2: sí,
3: era?
2: Sí, a veure...
3: Havia demanat en Marc, la 27 l'hem posat?
2: Sí, l'Aigua Barreig ja l'hem posat.
3: L'hem posat, doncs ara aniríem...
2: Ara per en Joan Martori...
3: En Joan Martori, sí, que ha demanat una sardana, que és la número 20,
2: sí.
3: Un bocí d'història del mestre Joan Lázaro.
2: Doncs l'escoltem, escoltem aquesta.
3: Ja ha fet la dedicatòria.

0: Doncs bé, ara tenim aquesta altra trucada, veus?
1: Una altra trucada que li dèiem.
2: Sí.
1: Molt bon dia.
2: Com es... Bon dia.
1: Ai, feia dies que no l'escoltàvem, aquesta senyora.
2: Sí, perquè és que resulta que no he tingut internet durant... I avui també, mira, la primera hora tampoc en tenia.
1: Idò.
2: Així que les sardanes no en sé cap. No, si hi ha alguna cosa del Saderra i alguna cosa del Francesc Marrós, ja em va bé.
1: A veure, buscarem per aquí que tenim d'en Marrós, a veure... Tenim... Sols tu, Fina.
2: Sí, jo, mira, una pel Carles del Marrós, per exemple, i una altra per mi del Saderra.
1: Una del Sagarra. Anirem a veure el Sagarra, què diu aquí.
2: No veu mala, tampoc.
1: Ricard Viladesau, Lluís Duran, Martí de Font, Josep Saderra, no en tenim cap.
3: No. Viladesau, Martí de Font.
1: En Viladesau. En Viladesau. Tenim
2: del Marrós.
1: Juditona de Viladesau.
2: Sí.
1: Vale, pel seu marit. Com se diu el seu marit, que no me recordo?
2: Carles, Carles.
1: I vostè?
2: Jo, Adela.
1: Vinga, Carles i Adela.
2: La Piera, però és que no he tingut línia d'internet aquests dies. Bueno, oh. Aquests dies, la setmana passada i l'altra, dos.
1: Sí, jo estava escoltant, jo dic que aquella gent no ens truquen. Algo passa.
2: No, sí, ja prou que me'n recordo, ja. I a més ho sentia a tropicons.
1: Vaja, vaja.
2: I ara aquest matí a les 9 per escoltar la ràdio, que ja m'hi poso, amb l'Anton López, ja m'hi poso a les 8, pues cony, no tenia tampoc, no sentia res.
1: Vaja, vaja. Anem molt
2: bueno,
1: malament.
2: Doncs passeu-ho bé... i salut i sardana.
1: D'acord, igualment per vosaltres. Adéu,
2: gràcies,
1: bon dia.
2: A veure si ara...
0: Vale, bon dia.
1: Adéu, Adela, adéu, Carles.
2: Adéu.
0: Doncs bé, escoltem uns quants bons consells.
4: Ràdio Tordera.
5: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
6: No, primer has de fer la digestió.
5: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
6: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
7: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: L'emissora que t'escolta.
0: No te sento.
1: No sentim ni un.
0: No, estava parlant sense aixecar els micros, eh?
1: Bé, doncs ara podem fer aquí...
0: Mira, un momentet de res. Tenim una trucada, a veure què es diu.
1: Vinga, endavant.
0: A veure, endavant.
1: Bon dia, amb qui parlo?
8: Sí, hola, bon dia, sóc la Consol Chauvet.
1: Muy talera, tan maca i tan trempada.
8: I amb quina sardana m'ha quedat ara cantada, que no...
1: Ui, moltes.
8: M'és igual afegir-me.
1: Mira, tenim a Montserrat, que la canta una soprano que no sabem qui és. Aliança, d'en Josep Casas. Núvol blanc, d'Orells de Mar. Ofrena Tossa, d'en Francesc Fonanelles.
8: Vale, l'han demanada, perquè si no...
1: No l'han demanada, avui no han demanat gaire de cantar.
8: Digue'm en una de cadalló, perquè si no, no tindreu temps de posar-los.
1: Sí, una més...
8: Una de cantada que hi hagin demanat.
1: No, és que ja els hem posat, les de cantades.
8: Ah, sí?
1: O sigui que
8: vale.
1: Tu l'has de demanar tu. Aliança, bueno, Núvol Blanc,
8: Ofrena... Que m'agrada molt.
1: Molt bé, doncs Ofrena Tossa, aquesta serà la teva, eh? Aquí la vols dedicar.
8: Qui la canta? Sabeu qui la canta?
1: Sí, home, Ofrena Tossa la canta en Francesc Fonelledes.
8: Bueno, doncs el coneixeré.
1: Això.
8: Li sentiré la veu, perquè
1: això.
8: No...
1: Els hem d'anar coneixent a tots, no?
8: Clar, no, sí, però a mi ja no em queda gaire temps per conèixer, ja. Bueno, i la Santa Espina, també, eh?
1: Molt bé, doncs també t'ho apunto.
8: Vale. Us la dedico a tu, Joan Madrid, i a la Nuri Pujol, i com sempre, en els meus 6 nets. En Pau, en Mar, la Chloe, la Júlia, l'Elna i l'Alguer. També a tothom que escolta Ràdio Tordera, els del Rus, la Maria de Mà Julià, en Joan Chapellí, en Lluís Pí i la Benita. Benita, moltes gràcies per per la col·laboració que feu, de que sapiguem on hem de ballar sardanes. Ah, sí, mira, avui, aquesta setmana precisament no estaré a Madrid.
1: Oh, però doncs ja
8: hagués
1: està.
8: Anat en el retiro, que aquesta setmana ja ho he sentit, que tornen en el retiro. Vale?
0: Gairebé cada setmana,
8: allò que vaig a Madrid ho tinc allà al costat del retiro.
1: Tindrem una bona representant, a Catalunya.
8: Vale, sí.
1: Molt bé.
8: Ja me diuen, totes les catalanes són com vostè i su hija. Sí. Jo dic, home, hi ha de tot, com totes partes, que sí. De tot. Vale. Molt bé.
1: Vinga.
8: Bon diumenge i bona setmana a tothom.
1: Igualment,
8: gràcies pel programa, macos.
1: A tu.
8: Vinga, adéu-siau.
0: Adéu. Doncs ara sí que no tenim cap més trucada.
1: Ara direm, doncs,
0: complimentar la Vicenta de Blanes.
1: Vicenta de Blanes, que ens havia demanat una sardana que porta per títol Un bocí d'història. Ah, no, perquè no.
0: No.
1: Tinc el 20, per això. Ah, no,
0: La 7.
1: Ara anàvem... Juditona.
0: No, una... la número 7 no és Juditona.
1: Ai, la 6. Ai, mare de Déu. La 6 és Juditona.
0: Sí, però és
1: doncs
0: la
1: ella
0: 7.
1: Demanar la 7. L'amic Vicenç ha demanat ella?
0: L'amic Vicenç, sí senyor.
1: Ah, doncs pues no ho tenia apuntat.
0: I no és ella sola que ha demanat l'amic Vicenç, a veure...
1: La 5?
0: Sí, ella sola.
1: És ella sola, bueno, doncs...
0: Doncs bé.
1: Avui tinc un enredo aquí jo, de guixots.
0: Sí, amic Vicenç...
1: de Marcel Artiaga i Valls.
0: Molt
1: doncs
0: bé.
1: A tota la gent que ell ha anomenat, que era la família de la seva amiga la Teresa Buixeda, la seva germana i l'altra gent que ha anomenat ella.
0: Molt bé, escoltem-la, doncs.

0: Bé, doncs ara anem per una altra de les sardanes que ens demanava la Teresa Boixeda,
1: sí, però
0: no?
1: Espera't un xic, Joan, ah, espera't un xic, que tenim una trucada.
0: Ah, molt bé, si tenim trucada. Endavant. Hola, bon dia.
2: Bon dia, torno a ser l'Ocelleta.
0: Ai, reina, què tal? Ai, els gossos no volen que truquis.
2: Mira, que m'he oblidat la sardana cantada.
0: Una sardana cantada, quina és?
2: La Montserrat, per mi.
0: Ah, a Montserrat, per la Montserrat. Esclar, mira,
1: sí,
0: que
1: sí, n'hi havia una. Ara no la veig.
0: Montse, vale, Montse.
2: Valent.
0: Molt bé, doncs serà per tu, eh? Tu no et preocupis. Dedica-te-la, dedica-te-la.
1: Ara no la veig, ara no la veig.
0: És la 21.
1: Ah, sí.
0: Molt bé, doncs vinga, Montserrat, ja sí, ja la posarem, va.
2: Molt bé.
0: Montse, cuida't molt, adéu, Montse.
1: I bé, a veure si entro una altra trucada, Joan, endavant.
0: Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Oi, que sèrio, aquest és el noi aquell... No me'n recordo, ajuda'm.
3: En Gabriel Paez.
0: En Gabriel, no me'n recordo mai del teu nom, Gabriel.
3: Perquè no era conegut.
0: No gaire usado, però tenemos que empezar a usar.
3: Sí.
0: En Gabriel Paez. Digue'm, sí. Quina sardana t'agradaria escoltar?
3: Bueno, la que vingui ara.
0: Ara vindrà una sardana que és... A veure, què li han posat a la Teresa? La Teresa dolça, no? Sardana...
1: Bona llavor li has posat a la Teresa, eh?
0: Dolça llavor?
1: Bona
0: llavor. Doncs aquesta bona llavor...
3: Aquesta mateixa.
0: Una bona llavor, ja que és el Conrad Saló.
3: Bueno, ja va bé.
0: Sí? Doncs vinga, te posarem aquesta. A què la vols dedicar?
3: La dedico a la meva família. Bueno, i després també podria escoltar recordar l'amic.
0: No, és la setmana que ve. Ara te podem posar la Santa Espina.
3: Bueno,
0: la Santa Espina. Vale, Gabriel. Aviam si me queda molt el teu nom. Gabriel.
3: Sí, perquè a vegades està tot pel carrer i xerrem.
0: I xerrem i tot? Oi. Doncs digue'm que ets en Gabriel, perquè si xerro amb tu no sé qui és. Que xerro amb tothom és que conec molta gent. Perdona, eh?
3: No, perdonat.
0: Vinga, Gabriel, aviam si ens veiem i xerrem un tros llarg. Sí. Dedica-la.
3: Per la meva família, per l'Antonio Cuenca i la Carme, la seva dona, per vosaltres dos i per tothom que escolta la ràdio.
0: Molt bé, doncs. Per tu també serà i per la teva família. Cuida't.
3: Molt bé.
0: Adéu, bon gràcies. Diumenge.
1: Adéu. Ara sí que no tenim cap més trucada.
0: Doncs hem de fer bona llavor, no?
1: Sí, aquesta bona llavor.
0: Que l'ha demanat també la Teresa.
1: Sí.
0: La Teresa de Blanes, Teresa Boixeda. I no sé si la tenia... Ah, sí, després en Salvador Molins també l'ha demanat.
1: Ah, sí. I
0: ningú més, no?
1: Ningú més.
0: I, bueno, i aquest noi, en Gabriel Paez. Per tant, escoltarem Bona Llavor, una sardana del mestre Conrad Saló.

0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
2: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
3: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: Bé, l'emissora que ens escolta. Ja ens escolteu vosaltres?
5: Jo sí.
4: Sí, tu, perquè estàs aquí, però l'audiència jo crec que també.
5: Jo crec que també,
4: Doncs a veure.
5: Hem de fer una sardana que ens ha demanat la Fina de Palafolls.
4: Sí.
5: Que és Juditona, ara aquesta vegada sí que l'encerto.
4: Juditona, no Jugatona.
5: Juditona, Juditona.
4: El nom a vegades,
5: I també la vol dedicar a les Mercès i a les Aurèlies i en Josep Serra i els seus amics.
4: Va.
5: També tenim, amb aquest número 6...
4: L'Àngel.
5: L'Àngel, que volia escoltar aquesta sardana, l'Àngel Miret... No, quin Àngels has dit tu?
4: Sí, l'Àngel Miret.
5: Ah. I després tenim aquí el Carles i la Adela, que l'Adela li dedica a en Carles, Juditona.
4: Ah,
5: i en
4: sí.
5: Carles li dedica a l'Adela una altra sardana que porta per nom, Sols tu fina. D'acord?
4: Molt bé. D'acord, doncs escoltem aquest... Ai, tenim una trucada, a veure.
5: Anem per
4: no
5: la trucada.
4: No l'havia vist, estava mirant les sardanes. Endavant.
5: A veure, hola, bon dia.
6: Hola, bon dia. Soc la Pilar Campeny, de Breda.
5: Hola, Pilar, de molt de gust de sentir-la.
4: Salutacions a Breda.
6: Sí.
5: Doncs digui'm a Pilar...
6: És que ara els estava escoltant i dic que els hi trucaràs.
5: Molt bonic, això, que ens truquin. A veure, quina sardana...
6: Quina sardana em posareu?
5: Mira, ara, com que ja tenim bastant ple, això, tenim dedicades a les Mercès, Marceneta, Mercès Maria Mercè i Mercè. I si no té cap Mercè per recordar... Tenim Rosalia i una altra sardana, que és Juditona, que la posarem ara. I les festes de la Mercè també la tenim, si vol apuntar.
4: Sí, també.
6: Bueno, la que sigui ben maca, poseu-me la que sigui.
5: Bueno, aquí de maques, maques, totes... N'hi ha la Marceneta, que és de Vicenç Bou, i és molt maca.
6: Bueno, ja m'està bé.
5: Doncs vinga, la pot dedicar. Aquí la vol dedicar, aquesta sardana.
6: Ah, en el meu fill, Albert, a la seva companya, la Carme, a la Lluïsa Llorenç i en Josep Rodà.
5: Molt bé. Quin nom va dir que era vostè?
6: Pilar Campeny, de Breda.
5: La Pilar Campeny, molt bé. Doncs nosaltres la dediquem a vostè i a tota la gent de Breda.
6: Molt bé, moltes gràcies.
4: Bon diumenge. Heu tingut la festa major fa poc,
6: Sí.
5: He tingut bons concerts.
6: Que ens va fer uns dies boníssims,
5: Va tingué bons concerts i bons balls.
4: Ah, no sé, nosaltres no hem pujat a Breda,
5: no hi
4: hem pujat, però sé que hi és la festa major, perquè tenim aquí la pubilla de Breda.
6: No, ens
5: sent gairebé,
4: La pubilla de Breda de l'any passat, que la coneixem molt, perquè és amic de l'hereu de l'any passat. Aleshores, l'hereu fa camí cap a Breda i potser la pubilla cap a Tordera,
5: A veure què passarà. Pilar Campeny, teniu l'hereu, nosaltres tenim l'hereu i vosaltres teniu la pubilla.
6: Molt bé, gràcies.
5: Vinga, bon dia.
6: Adéu.
5: Gràcies.
4: Bon dia. Una altra trucada.
5: Hola, bon dia, com anem?
4: Baixeu la
5: ràdio. S'acopla. Hola, baixeu la ràdio, sisplau. Amb qui parlo? Bon dia. No parlo amb ningú.
4: Hola?
5: Han baixat tant que ara no me senten.
4: Ara han baixat la ràdio, però potser tenen la ràdio una mica lluny.
5: I hola!
4: L'auricular.
5: Hola!
4: Hola, hola.
5: No em sembla que no hi som.
4: Hola, radiola.
5: Anem per feina, tu.
4: Anem per feina. Vinga,
5: escoltem doncs. Juditona, vinga.
4: Va, Juditona, a veure aquí. Vale, molt bé, doncs escoltem Juditona.

0: Déu-n'hi-do amb la Juditona, eh? Bé de Judit, aquesta...
1: Bonica.
0: Oh, que maca aquesta sardana. Bé, tenim un oient que ens està escoltant i com que ja falten 7, 8, 9, 10, uns 3 minutets per les 11...
1: Teníem una sardana per tocar que la podíem posar, també, no?
0: Bueno, però entendrem la trucada,
1: primer. Ah, per si hi ha trucada, sí. Doncs a veure... Hola, bon dia.
0: Hola.
1: Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Ara.
1: Hola, qui és vostè?
2: Volia dedicar una sardana.
1: Com se diu vostè?
2: Me dic Maria Serra.
1: Hola, Maria.
2: M'agradaria dedicar la Mercenetes, es diu, o Mercedes?
1: Sí, Mercenetes.
2: La Mercedes.
1: Mercenetes. Sí, Mercenetes, si li va bé.
2: A la Mercè García.
1: Mercè, per la Mercè García. Sí. Molt bé, i vostè vol que li dediqui alguna cosa, jo?
2: No. Que no. Pel dia pel seu sant, la felicito pel seu sant i moltes felicitats.
1: Molt bé, doncs,
0: molt bé.
1: Gràcies per trucar i participar al programa.
2: Molt bé, vosaltres,
1: bon dia, bon
0: esperem
1: diumenge.
0: Que no sigui, esperem que no sigui l'últim diumenge, eh?
1: Bon diumenge i...
0: Que esperem que no sigui l'últim diumenge que ens truqui, que ens truqui més sovint.
1: Que pot trucar més sovint, si vol.
2: Sí, ja us escolto sempre, ja. Ja, entre setmana i tot.
1: Moltes gràcies.
2: Soc un oient de Ràdio Tordera, jo, que no...

0: és, a vegades és estrany sentar-se aquí.
1: Esclar,
0: i també doncs, podeu rebre pues, el servei d'aquesta gent que ho fan molt bé.
1: Sí, aquests no, vermuts que fan.
0: Que aquest vermut el sortegem avui, sí, entre totes les trucades, que és per dues persones, és un vermut molt complet. Sempre que truquis a la nostra emissora, al 93-764-2893, participaràs en aquest concurs que ens patrocina el bar-restaurant Can Terrassà.
1: I també, doncs, amb el cafè en llet podem posar-hi un croissant, que també en tenen.
0: Hombre.
1: De xocolata, que els normals, que jo dic normals, jo sempre agafo un normal i jo dic, bueno, normal, normal.
0: I magdalenes, i algun patata xips, i molta cosa, però nosaltres ja tenim aquí el nostre sí, informador, però s'han assenyalat els horaris i els rebem de seguida.
1: Tot seguit, els informatius.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Doncs ja són les 11 del matí, comencem amb la informació comarcal, com sempre aquest punt horari, i comencem amb una notícia de la comarca, parlant de la consellera d'Interior, Núria Parlon, que va defensar aquest passat dijous el moment en què dimecres al vespre es va enviar l'ES Alerta al Maresme per advertir el risc de temps violent i inundacions sobtades. Aquesta notificació arriba als telèfons mòbils quan hi ha risc de tempestes. Doncs Parlon va assegurar que aquestes alertes no s'envien simplement perquè plogui, mantenint citat, sinó quan la situació fa necessària que la població adopti mesures per protegir-se i quedar-se a casa. En el cas del Maresme, el primer avís es va enviar a les 9 i 12 minuts, quan el Meteocat ja havia corregit la previsió i va elevar a 6 sobre 6 el nivell de perill per a intensitat de pluja. Davant d'això, van haver-hi moltes crítiques, com dient que l'informe anava tard, i Núria Parlon va assegurar que va rebre, que van enviar l'ES Alert un cop Meteocat ja havia corregit la previsió. Per tant, un cop més, sempre és motiu de conversa aquest tema, sí, de les notificacions.
1: No estem mai contents.
0: Malament si ens avisen i si no ens avisen, pitjor.
3: Entenc que és complicat tota la situació. Veurem com acaba per això el tema. Seguim amb més notícies. Un home de 28 anys va estar detingut a Palafolls després d'una fugida policial que va acabar amb un vehicle accidentant-se contra el mur d'un mas i el sospitós es va acabar amagant en una casa de la zona. Els fets van passar dimecres a la tarda després que la policia local de Blanes detectés el vehicle i el conductor fugint en veure la presència dels agents. Aquesta persecució, que sembla de pel·lícula, va iniciar a Blanes, on el conductor va accelerar sobtadament i va fugir de la patrulla. L'home va circular de manera temerària per camins en direcció cap aquí a Tordera fins a arribar finalment a Palafolls. En aquest municipi va acabar perdent el control del vehicle i es va accidentar contra un mas. I l'accident, però, no va posar fuller a la fugida, sinó que el sospitós va marxar del vehicle i va escapar a peu fins que va entrar a un immoble on es va amagar en una de les habitacions, que els agents, però, el van acabar localitzant i detenint.
1: De pel·lícula,
3: sí, sí, totalment,
0: Si la poguessin fer, però no els hagués sortit bé.
3: Exacte, al final...
1: En aquesta casa hi havia una senyora.
3: Sí, entenc que devia ser el municipi de... Efectivament. Sí, sí, sí, sí.
1: Quin susto, també.
3: Oi, tant, imagina't que et passa a tu, això.
0: Sí, la gent se tanqui per una habitació.
3: Sí. Acabem amb una altra notícia de més actualitat, i és que el quart Blanes Urban Fest tindrà lloc aquest dissabte 17 d'octubre, per tant ja apuntem la data, i concentrarà les activitats en una única jornada en lloc d'allargar-se durant el cap de setmana com fins ara. Una altra novetat és que aquestes activitats es concentraran en una única ubicació, llevat del concurs de grafitis que es fa a diferents punts del municipi, i serà l'antic camp de futbol de gespa artificial dels Pins. D'aquesta manera, Blanes tornarà a ser un punt de trobada de la cultura urbana, aplegant algunes de les principals disciplines vinculades a la cultura hip-hop i urbana, combinant propostes de creació artística i participació directa. Durant el dissabte 17 d'octubre, per tant, el públic podrà gaudir d'activitats relacionades amb el graffiti, la dansa, la música i altres disciplines com l'esquate, per exemple, entre d'altres. Per tant, un festival, mira, de cultura urbana, per dir-ho així, amb una mica d'esport, una mica de graffiti, de dansa...
1: Això del graffiti, jo particularment no estic massa a favor. favor, perquè a vegades et pinten una persiana, m'entens, o una porta de fora sense demanar-te permís.
3: En aquest cas seran murs reservats per això, sí, així que no afectarà cap casa, per sort.
0: Suposo que no els hi reservaran cap persiana dels pins.
3: No, no, no, exacte, exacte. Serà controlat per al propi festival.

0: Per tant, amb això que tanquem les notícies, abans però fem un breu repàs al temps, i és que avui tindrem un dia marcat pel sol, també per aquestes temperatures. Ara mateix, per exemple, ens trobem amb unes temperatures, això, de 26-27 graus, ja comencem a arribar a aquestes màximes cap al migdia, i per això que el dia està estupendo, fa molt, molt bon dia si sortim aquí a fer un tomb pel mercat de Tordera, que recordem que cada diumenge els tenim aquí. Per tant, doncs queda això, tenir una setmana de sol, de calor menys a primera hora del matí que hem d'agafar la jaqueteta.
1: Sí, això, ja ho tinc aquí.
0: I així serà, no hi ha previsió de pluges per aquesta setmana.
1: Molt bé, doncs gràcies, Genís, i el missi ja tenim a les 12?
0: A les 12, que ens veiem a les 12.
1: D'acord.
2: Molt bé.
1: Vinga, fins ara. I ara seguim nosaltres amb el matí de setmana.
3: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: I bé, sí, com ha dit en Joan, seguim amb el matí de sardanes i seguim, seguim...
1: Amb sardanes...
2: Sí, no amb la Quima de Canet, ara em sembla,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, la Quima de Canet havia demanat una sardana cantada, pot ser?
2: No, Mercè, la 11.
1: La 11, sí, que va apuntar. Avui tinc...
2: Que ella ha fet una dedicatòria especial, eh? A la Mercè García... Sí, que es veu que la coneix bastant, eh?
1: A la Mercè García, sí, exacte.
2: Sí, i a totes les Mercès, també.
1: Així és, aquesta era la número 11.
2: Sí, jo la, sí, la senyora de Breda ens sent, la dedico jo a la Mercè Marlet Barceló, que és la meva cunyada, per tant, que passi un dia esplèndid del seu sant. No me sent, però a vegades el meu germà sí que me sent. Eh? A vegades m'escarneix el que dic i tot. Eh? Bé, ens trobem i comença a escarnir-me, a dir, home, per què? No, perquè et vaig escoltar. Dic, ah, molt bé, veus que bé. Doncs bé, aquesta Mercè...
1: Doncs escoltarem, és una sardana del mestre Martí Diafont, i la tirem endavant.
2: Endavant. Vaja, sembla que no vol sortir.
1: No vol sortir, ara sortirà, no pateixis.
2: No, no.
1: No.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: Bé, jo trobo que aquesta propaganda, la música mata la veu.
3: Mata la veu.
2: Ara que... Sí, no és moment de dir-ho, però sí, tu que ets el publicista...
3: Demanarem al senyor...
2: Jo l'escoltava des de casa, ara jo l'he escoltat bastant més bé, però...
3: Direm que la repassin i la rebaixin un pèl.
2: La música, sí. Bueno, seguim.
3: Seguim, va. Perquè ara tinc aquí un dubte.
2: No, ara tocaria la 14, que és Recordant Tordera, que la Josefina... Collau ha demanat.
3: I també la Quimeta Costa.
2: La Quimeta Costa també? Sí. Ara no la veig, la Quimeta.
3: Sí, perquè ens ha trucat més tard.
2: Ara jo la buscaré, la Quimeta. D'acord, doncs escoltem aquesta Recordant Tordera. Que és... Ai, tenim una trucada, mira.
3: Molt bé, doncs.
2: A veure què passarà per aquí. Endavant.
3: Hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Hombre, ja està bé, eh? Cada dia ens truca més tard.
4: Sí.
3: La Montse.
2: Sí, vindrem.
4: Si no es queda més per plegar.
3: Montse, mai nou. A veure, ens queda... A veure,
4: de cantades?
3: Ens queda a Montserrat, que ens l'ha demanat una senyora que es diu Montse, i Ofrena Tossa.
4: Pues vinga, la de Montserrat.
3: Sí. Vinga,
4: sí, perquè la moreneta té molta feina, eh?
3: I tant que sí, sempre. Tothom li demana coses i al final...
4: Ah, això mateix, mira.
3: Ha quedat negre de tantes coses que li demanen.
4: Posem
3: negre.
4: Això està ben negre fins als nassos de tothom.
3: A tothom li demana coses.
2: Ara em ve el pensament. L'exalcalde de Tordera, li vaig fer una foto posant una ofrena a la Verge de Montserrat, una espelma. Dic, mira, pues, hasta l'alcalde,
3: també li va demanar coses.
2: A Montserrat posant una espelma.
3: Tothom li demana coses, aquella pobra
4: dona. I mira que
3: va anar lluny, va anar lluny perquè no la veiessin. I tot i amb això, tothom cap allà dalt va demanar coses.
4: I tant. Bueno, mira, aquest cap de setmana ahir el Barça i el Girona van guanyar. En canvi, els de l'Espanyol van perdre. Aquests no han fet gairebé l'ofrena.
3: No pot donar la sort sempre a un, s'ha de repartir.
4: Bueno, clar, és que entre que també hi ha l'Europa, el Sabadell...
3: Sí, hem de repartir, Sempre que guanyi un no pot ser. A veure, això és com la loteria. Si va tocar a una altra banda, però si sempre toca el mateix, que faran tants de millors?
4: No. I les noies del Barça també, que va donant gols a la punta pala. Doncs vinga, va, doncs aquesta mateixa. Se la dedico a la meva mare... Bé. A tota la meva família, a tots els meus amics, a vosaltres, i a tothom que escolta. I com que ara ve, no sé, que ve la Mercè, que sí, que si dic ho deia, pues res, a totes les Mercès. I a tothom que faci sang, que si no sé quin dia és.
3: Ahir era Sant Nilc.
4: Mira, que bé.
3: Si coneixes algun Nilc, també per ell.
4: Sí, algun alumne també he tingut que es deia Nils. Pues ara, també he dedicat a ells també. Pues vinga, per tothom.
3: Vinga, adéu.
4: Doncs vinga, bon diumenge i bona setmana. Escolta, una pregunta. Lo del Bermuda ja està obert o què?
3: Sí, avui sí. Demà no ho sé.
4: Pues anirem aquesta setmana.
3: Vinga,
4: que vagi bé. Adéu.
2: Doncs bé, com que ja ho hem esmentat, ara posem Recordant a Tordera,
3: Molt bonica, de la Capit Torrent.
2: Molt bé.

0: Bé, doncs anem per una altra trucada. Hola, bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, què és això que ens ha tan divertit? Com aquí parlo?
1: Que te sento xiular les sardanes.
0: Ah, és que jo, és que aquesta sardana m'agrada molt, home.
1: Ja, jo vi que la xiulaves, ja. No, molt bon dia des de Colera.
0: Des de Colera, en Joan de Colera. Què ens vol dir en Joan de Colera?
1: Bueno, donarem una sardana, que és diumenge avui. Tot el dematí les porto escoltant.
0: Ah, molt bé, doncs mira, ara en tenim una que es porta per títol Renaixement, no, Rosalia. A veure, Miquel Sardanista i Bastoner i Marceneta.
1: No sé, una cançó vol, va. Una cançó vol, no em conec clar.
0: Vols aquest del Bastoner? Miquel Sardanista i Bastoner.
1: Va, doncs pues aquesta mateixa, va.
0: És la Xavier Forcada.
1: Vale, perfecte. Bé. Pues la dedicaré a les Mercès, que serà el seu sant pròximament, i només per dir el seu sant només li podria dir: Mercè, que guapa que ets, avui et felicito i demà també. Ja està.
0: Molt bé, molt bé.
1: Vale.
0: És dimecres o dijous, Santa Mercè, t'aviso.
1: Sí, el dia de la Mercè, ja la felicito cara.
0: Ah, molt bé. És que a mi alguna m'ha dit que jo li he preguntat que si m'ha convidat a vermut. Diu, avui no és. Avui no és dia.
1: No, avui no. Però bueno, la pròxima sardana ja ha passat a la Mercè. Ja, així és sí. Que això la felicitem a ventilació.
0: Ben fet.
1: Pues, per totes les Mercès, que passin un gran dia i que se'n recordin que la festa de Barcelona i cap a Colera que us esperem.
0: Ah, també feu festa.
1: També. Vinga. Que ja té la nostra festa major, perquè és, bueno, és el 29, que és dimarts, Sant Miquel.
0: Ja hi pensarem.
1: Sí, ja hi pensarem. Vinga. Ja felicitarem la setmana que ve.
0: D'acord.
1: Doncs vinga, bon dia.
0: Bon dia, adéu.
2: Anirem a l'altre costat, endavant.
0: Anem a l'altre costat, ara. A veure, hola, bon dia.
3: Bon dia, Joan.
0: Oi, què vol aquest senyor ara, avui?
3: Soc en Cuenca. Escolta, sí. Com se deia la sardana que heu tocat ara fa un moment?
0: Ara, aquesta és la Recordant Tordera.
3: Aquesta és Recordant Tordera, vale.
0: És maca,
3: vale.
0: Molt maca.
3: Sí, per això, la vull memoritzar, perquè aquesta sardana s'ha de guardar.
0: Sí. A l'àlbum. Molt bé, guarda-la. Vinga, Toni, adéu, que vagi bé.
2: Adéu. Vale, adéu, bon dia.
0: A veure, doncs ara posarem una sardana que
2: aquesta
0: porta...
2: Aquesta 12, no? La 12 toca, no?
0: Sí, Miquel Sardanista i Bastoner, sí. Que em sembla que es l'ha demanat en Lluís i ningú més, no? En Lluís Pi, per dedicar-la a tothom.
2: En Joan de Colera, no?
0: I en Joan de Colera també no, ja li he posat la 9 amb ell.
2: Ah,
0: Marceneta.
2: Ah, jo...
0: Amb ell li he posat Marceneta. Ah. Doncs anem per aquesta, Miquel Sardanista i Bastoner, sí. Per en Lluís Pi, que la dedica a tothom.
2: Tothom,
0: endavant.
2: Tothom.
0: D'en Xavier Forcada.
2: D'acord, doncs aquest número 12...

0: Ràdio Tordera.
1: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
2: Sí, sí.
1: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
3: Bé, i ara escoltarem la sardana que porta per nom Marceneta.
4: Un moment,
3: no
4: hi ha una trucada.
3: No m'embalo.
4: Un moment, sisplau.
3: Hola, bon dia.
5: Hola, bon dia.
3: Bon dia, amb qui parlo? Anem a Blanes?
5: Sí, amb la de Blanes.
3: La Conxi?
5: Sí, la Conxi.
3: T'he conegut, eh?
5: Ah, molt bé, així m'agrada.
3: I què ens vol dir? Una sardana que tens d'apuntar amb una de les que tinguem, eh?
4: Sí, perquè manca mitja hora per a les 12.
3: Tenim una sardana que es diu Marceneta, que la posarem ara. És de Vicenç
5: vale.
3: Bou.
5: D'acord? Doncs pues molt bé. Sí, aquesta mateixa.
3: Aquí la
5: perquè a mi totes m'agraden.
3: Aquí la vols...
5: I al Joan també li agraden totes. Així és que...
3: Doncs vinga. Per en Joan...
5: Aquesta ja està bé.
3: La dediquem a en Joan?
5: Jo la dedico al Joan, a la família, a la Fina Collà.
3: Molt bé.
5: A vosaltres.
3: Gràcies.
5: I bueno, que tinguem un bon dia i salut.
3: I força per mantenir-nos pel diumenge
5: ah,
3: vinent.
5: No, no hi ha d'haver una altra cosa, però sí. M'agrada.
3: Força el canut.
5: Ah, bé, ja m'ho has dit tu.
3: Molt bé, doncs, moltes gràcies.
5: Anem a Covanya, s'hi posa el Joan.
3: Ah, veia, veia.
4: Una mica ràpid. Que
3: no estava esmorzant, el Joan.
4: Tenim una altra trucada darrere.
3: Molt bé.
6: Sí, Joan. Bueno, és per dir-vos que no sé si és un fallo o no és un fallo, no teniu gravat a la carta el programa del dia 13 que hi havia en Joan Madrid i la Dolors Pinatelli.
4: Sí, ja n'hem parlat, d'això, eh?
6: Sí, està gravat.
3: Es va fallar. Es va fallar la gravació.
6: Molt bé, doncs... Sí. Pues,
3: ho sento molt.
6: Gràcies,
3: un fallo tècnic.
6: Adéu,
4: bon dia. Tenim bon dia. Una altra trucada?
3: A veure.
4: Ai, ara aquesta ens ha deixat.
3: Ens ha deixat.
4: Doncs bé, va, continuem amb la número 9.
3: Marceneta, que ens l'ha demanat la Benita, i ara hi hem afegit també la Conxa i en Joan de Blanes, que ho dediquen a la família, a la Fina i a tots nosaltres.
4: Vaja.

0: Molt bé, una bonica sardana també que acabem d'escoltar aquests moments. Anem per una altra de les sardanes.
1: No, Joan, espera't, mira-me.
0: Que tenim més trucades. Sí, oi, avui és un sense parar, això, eh? Bon dia, amb qui parlo?
2: Bon dia, amb la Pilar Taberner Roca.
0: Hola, Pilar Taberner Roca, com estàs?
2: Bueno, bastant bé, del tot no, però bueno.
0: Mira, tenim per posar ara Rosalia, una sardana cantada que es diu A Montserrat. Tenim una altra sardana per posar, que és Ofrena Tossa.
2: Aquesta de Montserrat,
0: sí?
2: Cantada.
0: Molt bé, doncs aquesta te posarem a tu, Pilar.
2: Ja m'agrada. Bueno, la dedico a totes les Mercès, que conec, 4 o 5, principalment a la meva amiga Mercè Montfollada, que havíem sigut veïnes de petites tota la vida.
0: Molt bé.
2: I totes les Mercès que tinguin passin un bon dia.
0: Molt bé.
2: I Barcelona, doncs. I Barcelona que tinguin una bona festa.
0: Això esperem, no? Bueno, ja ho fan bé, ja ho fan bé a Barcelona.
2: Sí, i haurem d'anar a fer una volta.
0: Si es pot, sí. Vinga, Pilar, que tinguis un bon diumenge. Adéu.
2: Igualment, adéu, adéu.
0: Adéu.
1: Doncs bé, ara què toca?
0: Ara hauríem d'anar a Rosalia, no?
1: Sí, molt bé.
0: La Montse de Cal Ocellet ha triat aquesta sardana, Rosalia, i també, doncs, no, ho la dedica la Carme del senyor Cuenca, el Salvador Molins, i a Cal Terrassà pel vermut, que la van trobar molt bé. Doncs nosaltres també dediquem a Cal Terrassà aquesta sardana, perquè resulta que ens col·labora en el programa i saludem, doncs, a la Rosa.
1: A la Rosa Hospital, i tant
0: també,
1: sí.
0: I a tota la família, a la
1: Rosa,
0: Teresa.
1: Rosa, molt bon diumenge, una forta abraçada, segurament que està a Vilassar, ella.
0: Doncs des de Vilassar una abraçada ben forta. I escoltarem Rosalia, que és una sardana del mestre Jaume Bonaterra.

0: Bé, continuem, doncs, sense trucades aquesta vegada, Núria.
1: Sí, sí, sí, sense trucades. Ara ja convé, perquè ja és la part final.
0: Anirem a fer una altra de les sardanes que ens havien demanat.
1: Aquesta número 10, potser?
0: La 10, que és una sardana que ens l'havia demanat aquí a la Josefina Follà.
1: L'Àngel, també, no?
0: I l'Àngel Miret, també.
1: La Mercè Garcia.
0: I la Mercè Garcia, que l'hem apuntat després. I ja està, i no tenim ningú més, sinó que aquests ja havien fet la seva dedicatòria, per tant, anem de pressa per escoltar-la, que el temps va passant. És una sardana que es diu Mercès, Maria Mercè, del mestre Lluís Duran.

0: Doncs bé,
1: anem per a una altra de les sardanes.
0: Sardanes de Maria Mercè, molt maca, també.
1: Ara quina toca?
0: Ara quina toca? A veure
1: les
0: que
1: festes
0: anem...
1: de la Mercè?
0: Ara, això, anem de Mercè en Mercè, aquestes Mercès avui...
1: Les festes de la Mercè, que és molt bonica.
0: Jo crec que quedaran contentes, eh? I quin número és?
1: La número 10.
0: La 10. Ah, sí, ja la tinc aquí, eh? No, la 10 acabem d'escoltar ara.
1: És aquesta? Doncs així la tatxo, així és on te vaig jo ara.
0: Esclar, la 10, no. Ara la 19.
1: Ara hem d'anar a la 19, que ens l'ha demanat
0: la de Piera. La de Piera,
1: no?
0: Eh?
1: La de Piera, que ella la dedicava... En Carles la dedicava amb ella, a la Adela.
0: Molt bé.
1: Doncs aquesta és la sardana que farem ara.
0: Escoltem aquest número.
1: És el mestre Francesc Mas i Ros.

0: sembla ser que aquesta era el final d'una que no...
1: molt curta, és que ja ha començat sense Flabiol, em sembla.
0: Esclar, esclar, sí. Ara sí que és sols tu fina.

0: Doncs bé, Joan, després
1: d'aquesta... Anem per una altra sardana cantada.
0: Sí, ara en ve una de cantada, eh?
1: Sí, aquesta, que sigui un Montserrat, que ens l'ha demanat la Montse de Cal Ocellet.
0: Sí.
1: I també s'hi han afegit més gent, com per exemple la Montse Mainou, i també teníem alguna altra per aquí, que no sé si l'he tatxat o no.
0: No sé, sí. Aquí la 21, no. La Montse Mainou.
1: La Montse de Cal Ocellet i la Montse Mainou.
0: I la Pilata Berné.
1: I la Pilata Berné, que l'han apuntat ara final, sí. D'acord. Doncs per aquesta gent, amb aquesta sardana Montserrat, que canta una soprano desconeguda, la descobrirem ara, d'aquí un moment.

0: Bé, doncs ja continuem amb el sorteig d'aquest programa, que és un vermut per dues persones, el qual m'agrada dir la Nuri un número de l'1 al 30.
1: De l'1, on hi ha? Déu-n'hi-do les trucades avui,
0: moltes,
1: eh?
0: Moltes, moltes.
1: De l'1 al 30, el 13, apa.
0: El 13.
1: Doncs, a treballar, ara.
0: Hem donat la sort.
1: Esclar, perquè aquest número...
0: Mira, la Pilar Taverner.
1: Ah,
0: la Pilar Taverner li ha donat el número 13, per tant, ella s'endurà aquest vermut per dues persones.
1: D'acord, doncs ara ens manca
0: una sardana per posar.
1: Una sardana per posar i la Santa Espina.
0: Exacte, doncs...
1: Nosaltres ja ens podríem acomiadar, perquè anem molt justos de temps.
0: Ho posem tot seguit i no passa res, no?
1: L'ofrena a Tossa de la Consol Chauvet.
0: Exacte.
1: D'acord, doncs i fins un altre diumenge, si Déu vol, després posarem la Santa Espina.
0: És la propera, adéu-siau.

Doncs bé, aquesta sardana que l'hem escurçat una miqueta perquè tenim la Santa Espina aquí, que ens ha demanat la Santa Espina, en Gabriel, ara estic també amb la Consol Chauvet, a veure, Joan, que mentre tu fas el bal, la Josefina Follà també ens ha demanat la Santa Espina, la Fina de Palafolls també, i en Marc Massaguer. Doncs bé, amics, escoltem la Santa Espina per la Polifònica de Puig-reig.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius, els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui diumenge 20 de setembre de 2026.

En el marc de la celebració del seu 50è aniversari i coincidint amb la Fira del Conte de Tordera, la Nostra Dansa i l'Ajuntament de Tordera han impulsat un repte històric per al municipi, organitzar una sardana gegant que connecti el nucli urbà travessant els dos ponts sobre el riu. L'objectiu de la iniciativa és aconseguir el rècord Guinness local amb una gran cadena humana en cercle que uneixi veïns, entitats i visitants en una diada festiva que no s'ha fet mai abans a la vila. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, explica com es distribuirà la rotllana i assegura que necessitem com a mínim de 1.000 a 1.200 persones. Aquesta concentració es durà a terme el dissabte 17 d'octubre a les 6 de la tarda i les inscripcions ja són obertes fins al proper dimecres 7 d'octubre. L'Ajuntament de Tordera ha obert tres convocatòries de personal per cobrir diferents places de l'administració local. Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud o consultar les bases de cada convocatòria a través de la seu electrònica municipal des de tordera.cat, a l'apartat Ajuntament i a l'apartat posterior Convocatòries de personal de l'administració. Aquestes tres són de les següents. La primera, d'un enginyer o enginyera tècnica amb un termini de presentació que es finalitza el 7 d'octubre. En aquest requereix el títol de grau en l'àmbit d'enginyeria. El segon lloc de treball és de tresorer o tresorera interí. El termini acaba el 21 de setembre i es demana títol de grau universitari o títol de doctor, llicenciat, enginyer o equivalent. I per acabar, el tercer és de bibliotecari o bibliotecària. Finalitza el 13 d'octubre i cal disposar d'un grau universitari. Durant aquests dies i fins al 21 de setembre, és a dir, demà dilluns, l'Escola d'Adults Renaixença ofereix atenció presencial a la Biblioteca de Tordera, en horari de matins de 9 a 12 del matí, per informar a la ciutadania, realitzar les proves de nivell necessàries i ajudar en el procés de matriculació. Les inscripcions també es poden tramitar directament a través de l'aplicació AppTràmit o de manera presencial a l'OAC. Després d'aquest primer període, s'obrirà un segon termini de matrícula a partir del 28 de setembre i fins al 30 d'abril. Montse Planes és responsable de l'escola i assegura que han de venir a la biblioteca per informar-se del que s'ofereix. L'oferta formativa d'enguany inclou una varietat de cursos orientats a la formació i reciclatge professional i personal. La resta de cursos generals que també donarà tret a partir del 13 d'octubre i per a més informació detallada sobre horaris, contacte i continguts es pot consultar el perfil d'Instagram del centre ESC/Renaixença Tordera o el portal municipal tordera.cat. L'Ajuntament de Tordera ha estat distingit per la Generalitat de Catalunya amb el segell Q de Festa per l'organització i la qualitat de les barraques de la Festa Major de Sant Bartomeu. Es tracta d'un dels nous reconeixements d'aquest tipus que s'atorguen a tot el país. El Q de Festa és distintiu que la Generalitat atorga als espais de música i ball que s'impliquen en la qualitat i el benestar dels usuaris. No es tracta només d'un segell, sinó d'una xarxa de locals, espais i festivals que es tracten per promoure la prevenció i reducció de riscos associats al consum i la festa.

0: I fem un breu repàs del temps. Avui diumenge que tindrem un temps marcat pel sol, també amb unes temperatures que arribaran a hores centrals del dia fins als 28 graus aproximadament, unes temperatures però que ja es nota la diferència en aquestes hores centrals, comentàvem, amb la diferència de primera hora del matí, amb unes temperatures molt més fredes, amb 16 graus, per exemple, amb mínimes el dia d'avui. Això sí, la setmana estarà marcada pel sol, no hi ha gairebé previsió de pluja i no hi haurà tampoc pràcticament núvols. Per tant, sol protagonista aquesta propera setmana i ens trobarem els propers, el proper cap de setmana per parlar d'aquesta previsió del temps.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. A Ràdio Tordera cuidem el nostre futur al viver de podcasts. Escolta les nostres propostes pensades perquè les escoltis a Spotify o a les principals plataformes de podcast.
2: Bona tarda, preparats ara per començar la conferència del Cercle d'Història d'aquí a Tordera, com cada any, com cada estiu. Ens porten una conferència, ens porten un tema interessant per tractar, per conèixer més el poble, per conèixer aspectes que, del poble que abans vivia d'altra manera. I aquest any, doncs, també ens en porten un de ben interessant. Per això tenim avui Joan Carles Barrera. Bona tarda, Joan.
3: Hola,
2: Carles.
3: Bona tarda.
2: El president del Cercle d'Història d'aquí Tordera i encarregat aquest any també de fer la conferència.
3: Correcte, estem a època de festa major, estem a època de balls i la conferència d'avui doncs va sobre això.
2: Sobre aquest tema. Com es titula?
3: Balls d'abans, perquè m'he centrat en els balls que hi havia abans de la Guerra Civil.
2: Abans de la Guerra Civil i a partir... I els més antics que...
3: Els més antics els tinc de l'edat mitjana, vale? Que seria doncs, el ball del Morratxes, que bueno, aquí es va ballar el 1700, però està documentat que a l'edat mitjana ja es ballava.
2: O sigui que des de molt enrere hi ha tipus de balls que es feien... Aquí a Tordera?
3: Sí, aquí a Tordera tenim... El més antic que tinc jo és del 1746.
2: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I, com deies, fins a la Guerra Civil.
3: Fins a la Guerra Civil. Tot hi ha molta cosa dels anys 20, sobretot.
2: De fet, a les festes, pel que estàs explicant, sempre hi ha hagut, a les celebracions i festes, balls, no?
3: Sempre hi ha hagut balls. I, sí. I bueno, balls molt diversos, molt més, crec, dels que es fan ara.
2: I ha estat difícil fer aquesta recerca?
3: Doncs sí, ha costat. De fet, porto ja un any que va ser una... Els de la nostra dansa, la Pilar i el Marià, em van encomanar aquesta tasca, porto temps, i just avui encara estava trobant coses. O sigui que vas buscant, vas trobant.
2: Clar, potser és un tema que és arrel de la nostra dansa, però que si no és no massa habitual buscar balls, no?
3: No, però ja vas trobant alguna cosa, eh?
2: I la conferència com s'estructurarà? Hi haurà música, hi haurà explicacions?
3: Com? Serà un mix de música. Jo no ballaré, vale?
2: Vaja, però, llàstima.
3: Però sí que aniré fent petites explicacions i anar explicant els tipus de balls, com es ballava i què es feia abans.
2: Sí, esclar. Anar fent una mica de repassada i suposo que també l'evolució, no?, dels tipus de ball.
3: Sí, quan arribem als anys 20, molt curiosament, doncs ens arriben molts balls d'Amèrica, tipus jazz, i bueno, molt diferents dels balls que es feien fins a llavors.
2: Esclar, és tot un canvi, i això seria cap als anys 20, no?
3: Cap als anys 20, amb les primeres pel·lícules, en blanc i negre, doncs ens arriba el jazz aquí, i arriba molt d'hora, perquè he trobat el 1916 ja es ballava doncs, el Charleston,
2: Sí, sí.
3: Jazz.
2: Sí. Bé, doncs res, d'aquí un moment ja posarem al corrent de tot això, escoltarem les músiques, sabrem com ballava la gent, quin tipus d'orquestra hi havia, també, no?
3: Sí,
2: o
3: sí.
2: O acordions, o...
3: Sí, hi havia, doncs, bueno, molta sardana, amb la copla, doncs, la principal d'aquí de Tordera, que primer era la Modesta Harmònica, però també tenim, doncs, instruments que bueno, que ara ja no s'utilitzen tant, com a...
2: Com, per exemple?
3: Com el sac la gaita, que en diuen, el sac de gemecs.
2: Sí, vale. Sí, sí. Molt bé, doncs res, ja ho deixem aquí perquè ara, com veiem, ja s'està omplint tota la sala de públic per escoltar aquesta conferència i segurament és hora ja de posar-se en marxa.
3: Molt bé.
2: Estarem atents a tota aquesta informació.
3: Espero que us agradi i que la disfruteu.
2: Gràcies. Bé, doncs, com dèiem, ara ja veiem que ja està plena la sala, que d'aquí un moment començarà, com deia en Joan Carles, i com també ha explicat, és amb la nostra dansa que va sortir aquesta idea, perquè és el seu 50è aniversari, i és aquesta idea de fer una mica de repassada històrica de tot el que són les músiques i els balls antics, si també ja existia la sardana o no encara, com es ballava, on es ballava, les festes, com es feien, quin tipus de ball, i tot això és el que ara ens explicarà en Joan Carles. Hi ha també tots els membres de la nostra dansa aquí, perquè aquest acte entra dintre la celebració d'aquest 50è aniversari, i també són aquí, i esperem que també el seu president, en Marià, ens dirigeixi unes paraules de per què s'ha triat aquest tema, perquè van suggerir en el Cercle d'Història que parlessin, si podia ser, i com realment van acceptar, del tema dels balls i de les músiques, una perspectiva històrica, enllaçant la música amb la història i commemorant aquest 50è aniversari de la nostra dansa. Bé, doncs esperem que d'aquí un moment ja comenci. Vigila amb el cable.
4: Què et anava a dir? Aquest dia
2: ja gairebé és l'hora, ja gairebé són 6:45. Tot està preparat i suposo que d'aquí un momentet ja començarà el president de l'Esplai, en Jordi Català, fent la presentació. Seguirà després també Maria Vilaseliu de la nostra dansa fent un parlament, i aquí a continuació en Joan Carles sí que ja ens portarà tota aquesta recerca que ha fet, tot aquest treball dels balls d'abans, de com es ballava, on es ballava, quin tipus de festa es feia. I segons ens ha avançat, la gran varietat de balls que hi havia, no com ara que és més limitat, sinó els tipus de passos, es havia d'haver assajat molt, de conèixer molt bé totes les danses, els passos que es feien, i d'aquí un moment ens ho aniran explicant.
4: A veure,
5: la web. A la web pots mirar. Per la web que és...
6: Bé, ara sí, que ja comencem. Tenim el president de l'Esplai, en Jordi Català, aquí preparat.
7: Bé, encara està entrant gent, però és l'hora i procurem ser puntuals normalment, tot i que farem un minut o dos de cortesia, que se'n diu. Però, bueno, abans que res, benvinguts a tots. Senyora alcaldessa, benvinguda, faltaria més. Regidors, regidores, companys, bueno, com és tradicional, aquí està el Cercle d'Història, com sempre, cada festa major, des de fa quants anys, Joan Carles?
8: 25 anys. És que encara no m'has
9: oblidat. Ara.
7: 25 anys.
9: 25 anys farem l'any vinent. O sigui,
7: ara ja s'està fent el xulo. I jo et diré que nosaltres en farem 50.
9: Bueno.
7: Bueno, el doble, vale? Sí, encara que queden 25 per atrapar-nos.
9: Bueno, doncs anirem al darrere.
7: Ho celebrarem també,
9: segur. Igual que sí, oi tant.
7: Molt bé, doncs, no, és seriós, això del 50 no és broma.
9: I tant.
7: No t'ho dic per acollonir-te ni res, és... Bueno, doncs això, que com cada any, per la Festa Major sempre, si s'omple aquesta sala, que normalment sempre s'omple, és que hi ha el Cercle d'Història per explicar-nos alguna cosa. En aquesta ocasió, bueno, els balls d'abans, que per molts dels que estem aquí, l'abans no és tan lluny, que és l'any, el segle passat, vull dir, que parlem dels 60...
9: 70... anem una mica més enrere, perquè els balls que he intentat trobar, tot i que hi ha alguna cosa més moderna, és de la Guerra Civil en enrere. En enrere vull dir fins a l'edat mitjana.
7: Jo no. Anava amb pantalons curts, no me'n recordo de res, vale? Vinga, us deixo amb el Joan Carles i que us ho passeu molt bé.
9: Però el Marià, ja, però...
7: Ja. Perdoneu que hi ha el president aquí de la nostra dansa. Puja, que tu ja els has complint els 50
10: any, sí.
7: Ja està aquí també, tothom fa el treu pit aquí. Vinga, tu mateix.
10: Bona tarda a tothom, fa molt de goig veure una sala tan plena. Bé, doncs ara fa aproximadament un any i mig, quasi, vam començar a pensar en quina programació podríem fer aquest any 2026 del 50è aniversari de la nostra dansa. Llavors vam pensar que una de les línies, un dels àmbits, podia ser un cicle de conferències. I avui és la tercera. En vam tenir una a l'abril, que parlava d'en Joaquim Serra com a emblemàtic compositor. En vam tenir una al mes de maig amb un lutier de Mataró, dels tres que queden a Catalunya. Vull dir, és un ofici que va a menys. En tot cas, va ser un plaer poder sentir de primera mà el testimoni d'una persona que s'hi havia dedicat tota la vida. I abans de parlar de la d'avui, doncs deixem-me que digui també que al finals de setembre, el 30 de setembre, tenim la quarta i última que farem, que ens parlaran dels 150 anys, amb motiu del 150è aniversari del naixement d'en Pau Casals, doncs ens parlaran d'en Pau Casals com a compositor. Llavors, parlant amb en Joan Carles, com a president i com a persona del Cercle d'Història, vam veure o vam estudiar quin tema podíem contemplar, vull dir, com a tema per la xerrada d'avui. I ho vam organitzar d'alguna manera que, com que ells ja fan habitualment 25 anys, la xerrada de Festa Major, la conferència de Festa Major, aquest any, relacionat amb la dansa i amb el folklore i amb la sardana d'alguna manera, doncs podíem parlar de les danses. Per tant, com ja ha anunciat en Jordi Català, avui en Joan Carles ens parlarà com eren els balls a principis del segle XX a Tordera, com es ballava, quina música hi havia i si han canviat les formes amb el temps. En tot cas, esperem gaudir d'aquesta conferència. Gràcies doblement a en Joan Carles perquè gentilment ens ofereix aquesta conferència i ha dedicat molta estona a preparar-ho. Gràcies i endavant.
9: Molt bé. No, no cal, no cal, que tinc el meu. Ja. Bueno, tot va ser un encàrrec de la Pilar i en Marià, que van dir-me doncs, de, que fes doncs, aquesta xerrada, i ara hi fa ja gairebé un any, i m'hi vaig posar, però bueno, fins avui aquest matí encara estava trobant coses. Va costar una mica començar, però a mesura que vas arrencant, segur que si m'hi poso, encara avui m'han dit que encara hi havia una altra cosa per posar-hi que no la sabia. I bueno, doncs molt agraïts de que estigueu aquí, vale? És temps de festa, és temps de ball, doncs endavant doncs, amb els balls d'abans. Les funcions del ball, perquè hem de dir que és diferent al ball de la dansa. El ball és una cosa doncs, més doncs, de la gent doncs, de poder estar doncs, forma lúdica, de relació, etc, etc, mentre que la dansa és una cosa com més més de teatre o més encapçada doncs amb una forma més rígida. Però els balls van lligats a la música, serveixen per transmetre emocions, també com a diversió i exercici, tenen finalitats culturals, tradicionals i religioses i també medicinals, com ara ho veureu. De tipus de balls n'hi ha molts. Tenim el ball pla, que serveix per entrar a la plaça en parelles, el ball rodó, que es fa en cercle, semicercle o línia corba, el ball de garlanda, corrent espiral o serpentejant, el ball de rams, en el que els balladors regalen rams a les balladores, el ball de la toia. La toia era un petit regal que li donaven doncs, a les noies i sempre començaven el primer ball, el ball de potros, que servia doncs, per aprendre a ballar els homes, el ball d'embalat, que se'n diu així perquè primer doncs, es ballava sota d'una vela, el ball de ganxos, que servien per buscar parella, el ball continu, sense descans i que es havia fet doncs, a la Guerra Civil, el ball del fanalet, que encara doncs, es fa aquí a Tordera, doncs, ballant doncs, amb un petit fanalet de paper fins que s'encén, el ball del puro, en el que el ballador doncs, anava a buscar la balladora a casa seva i en el pare li oferia un puro, el ball de l'escombra, que doncs, encara tothom sap com es balla, no? Que balla una persona amb l'escombra fins que troba parella. També tenim el ball del porró, que doncs, es ballava amb un porró sobre el cap, demostrant doncs, habilitat. El ball robat, en què el ballador podia robar la balladora. Tenim balls esportius i de competició. El ball del micaco, que és un ball doncs, que es balla doncs, a Badalona amb un nespre entre el cap i cap de la parella, fins que rellisca. El ball de gitanes i el ball dels morratxes. Tenim com a balls, que he parlat abans que tenen doncs, finalitat medicinal, tenim per exemple la tarantela. Era un ball doncs, que es balla doncs, a la zona de Sicília i a la zona de Nàpols cap avall i que es balla aquest ball quan algú li picava una taràntula. Es pensava que sota els efectes del ball doncs, el verí no tenia efecte.

La tarantela, que l'heu sentit una mica, potser algú la recorda, surt a la música del Padrino, doncs, que uns dels mafiosos doncs, ballen aquest ball en una festa, vale? La tarantela. Però també hi ha balls que estan lligats a malalties, vale? Balls doncs, una mica doncs, demoníacs o d'ergotisme. Resulta doncs, que a l'edat mitjana es van produir atacs de ball en què la gent ballava desforadament fins que li agafava un atac de cor. De fet, no, hi ha diverses èpoques en què s'ha produït això, sobretot al centre d'Europa. Molts pensen que doncs, va lligat doncs, a la falta de menjar i l'edat mitjana, però hi ha alguns que pensen que era doncs, degut a la civada que estava contaminada amb el fong doncs, del banyul del sègol que doncs, conté LSD i sota aquests efectes doncs, la gent doncs, es posava a ballar sense d'allò. Però heu de pensar que inclús com la paraula ball doncs, tenim la paraula corea que és en grec i hi ha dues malalties, la corea de Huntington i la corea del Moinen que tenen referència al ball, ¿vale? Però al ball com a malaltia, ¿vale? La corea de Huntington que és genètica i hereditària i l'altra corea que és deguda a una infecció que segur que molts de vosaltres l'heu patit però que afecta el sistema nerviós, que és una faringitis però que llavors passa al cervell i afecta i produeix unes convulsions. Però anem a centrar-nos en Tordera, no anem tan lluny, vale? I anem a veure, doncs, per exemple, els balls que es feien a les masies. A Sant Daniel, quan era la festa, i a moltes masies doncs, es feien balls els caps de setmana. I inclús hi havia un personatge que se'n deia el Vistaire, que anava de masia en masia i anava intentant col·locar les parelles. O sigui, anava veient aviam qui podia ballar amb qui, vale? Perquè... bueno, era important dins de la masia doncs, a veure quines parelles es formaven per cara doncs, als hereus i a les pobilles, etc, etc. De fet, hi ha un refrany que diu que pels aplecs i per les fires es compten els hereus i les pobilles. També es feia un ball, que ara després el veureu, que era el ball del Tio Fresco, un ball molt curiós, que ara us explicaré. Per ballar els balls doncs, s'utilitzaven instruments doncs, com el flabiol, la coixinera, que és com una gaita, vale? Un sac de gemecs, el tamborí, el manubri. Tenim doncs, documentat de l'arxiu municipal que entre l'any 1908 i el 1915 a Cangai es llogava i organitzaven balls els dies festius perquè havien comprat una pianola, vale? Un tipus de piano doncs, que hi havia amb unes cançons i que l'utilitzaven per ballar. Vale? També dins d'aquests balls setmanals, els diumenges, tenim doncs, que eren animats per el nan del Flaviol de Can Valls de Baix o en Pau de sa Coixinera, de la plaça de Mollet de sa Massaneda de Blanes. Aquests tipus de balls s'organitzaven els diumenges en cases veïnals, com a Masporters, Can Gallina, Can Ferrerí, i es anaven tornant, no sempre ho feia la mateixa masia, es anaven tornant aquest tipus de balls. El que us he dit del ball del Tio Fresco, segur que us sonarà ara quan es posi la música, perquè l'haureu sentit... Però com a curiositat era un ball que es ballava en cercle, el ballaven els homes i portaven una toia, un nino de paper, a darrere, en què doncs, els balladors intentaven encendre la toia de l'altre. Vale? Era un ball que avui en dia estaria prohibit i més doncs, amb el tema doncs, d'incendis i tal. Eh? Però imagineu-vos doncs, que era un ball doncs, bueno, que es feia en aquella època. Vale? El ball del Tio Fresco. Respecte als llocs on es podia ballar, bueno, doncs es ballava als casinos, als centres, als liceus, als ateneus populars, als embalats, que us dic que el nom ve de vela, però també a les eres de batre de les masies, a les places, als cafès i a les societats de socors mutus. Una de les coses que es ballava llavors eren les corrandes, vale? Que les corrandes era un petit ball doncs, una mica doncs, amb ironia o tal, que es feia doncs, o bé al principi o al final dels balls doncs, que es tocaven a la plaça. Us n'he posat una de corranda, que no sé si et sonarà o no, veig que no es carrega, que era de l'Isaac Albéniz, vale? Dins del tema doncs, que té ell d'Espanya, que ha fet de diferents llocs, doncs a la part de Catalunya el que li fa és una corranda, vale? Que veig que no es carrega, però bueno, no passa res.
Dins d'això que us he dit de corrandes, vaig trobar dos programes de festes de ja fa molts anys que m'agradaria llegir-vos perquè fan referència al ball i les maneres com es ballava abans i la importància que se li donava al ball. Vale? Diu, quan veig tantes cares maques voltant dins de l'embalat, el cor seguint a la vista, amb elles se m'hi va. No lluen tant les bombetes que l'embalat han encès com els ulls d'algunes nenes quan miren el seu promès. És ben cert que la sardana és un ball de germanor, més també en una cadena on es lliga més d'un cor. Fent parella de bracet, cada festa ens porta un any. Les festes fugen i tornen, però els anys van quedant. I una altra, doncs, també vaig trobar una altra poesia molt maca que ens fa referència als balls, que és aquesta que diu això. Salut, salut, o vell tordera, niu de les més grans il·lusions. Llença el cor la pena fera, fent vibrar l'aire amb tes cançons. Escampa arreu goig i alegria, riu amb els llavis i amb el cor, que els pobles de la rodalia diran

com aquests hi són, postissos es desfan a la millor. Visó de seda lavable al vestit de crep setí, o marroquer veritable, o jorget, que també és fi. Una flamanta cotilla per marcar el que no diré, d'aquelles que en una branilla surt per allà on li ve bé. Sabatetes enciseres que quan feu el peu pinyó, dues mitges ben senceres, de carn tenen color. I es veuen ja cortejades amb un llapis i un paper, comprometent enriolades de l'últim ball al primer. I es veuen ballar un foxtrot amb una alta aristocràcia, tot mudat, o deu tot, i és aquí on està la gràcia. O es veuen ballar un tango amb un que fins sap dir, pues, perquè sembla elles, el seu rango, li diuen quin albat que és. Vale? O sigui, fixeu-se quin tipus de poesies que ja ens fan referència al ball i que són de programes de festa de major d'allà fa temps. Bueno, perquè no ho sàpiga, la cotilla era els corsers que es posaven abans i les branilles doncs estaven fetes de barbes de balena. Vale? Respecte on no us he dit d'on es ballava, vale? He trobat doncs, que es ballava doncs, a la festa major, lògicament, a l'embalat, al círcul de productors, que era on estava l'antic Cal Ros, que es deia així perquè doncs, el que portava el bar doncs, era Ros, vale? I per això es deia Cal Ros. Vale? Tinc aquí un programa de ball, com veieu, doncs, que és del 1916, vale? I ja veieu què és això d'un programa de ball. Bueno, doncs, abans, per ballar, doncs, es portaven aquest tipus de papers on ja hi havia totes les cançons i prèviament la balladora doncs, es collia o signaven, jo ballaré amb aquest ball, aquest altre amb aquest altre, etc, etc. Aquests programes de ball o cartells de ball doncs, estan trets de l'Arxiu Municipal Històric, que fa la seva gran funció i m'han servit doncs, per preparar doncs, aquesta conferència, perquè gràcies a això doncs, tenim els tipus de balls que es feien, vale? Que després en parlaré. Tenim aquí un altre programa d'aquests de ball, vale? de l'agost del 1717, i fixeu-vos, doncs, bueno, els tipus de balls que es feien eren molt variats, vale? de tot tipus. Vale? Aquí en tenim un altre, vale? On també doncs, es parlen d'aquests balls, que ara doncs, us en parlaré una mica, una petita pinzellada de cada un d'aquests balls. Bé. També es ballava en els aplecs i a les festes veïnals, com us he dit, es ballava fins i tot a les eres, com teniu aquí, no? Tot i que aquest és del 1942, diu audició de sardanes, on? A la era de Cal Ros. També es ballava davant dels cafès i en algunes entitats. Bé? Respecte a les classes de ball que hi havia, bé? A part de la sardana, doncs hi havia molts altres tipus de ball. Bé? I de la sardana també doncs, he trobat tota una sèrie de curiositats com aquestes dues imatges. Vale? Tenim la principal de Tordera, una imatge del 1925, on tenim primer dos personatges que no sabem qui són, però després en tenim un altre que és de Santa Coloma de Farners, que es diu Manel Mercader i Corriols. Tenim aquest personatge d'aquí, que és el Lluís de Luca i Illa, en Joan Comas, que n'hi deien Juanito Pona, que era contrabaix i representant, l'Emili Comas, vale? I a la part del davant doncs, tenim l'Esteve Xarbau i Boada, en Josep Vicenç i Juli, que n'hi deien l'avi Xauxo, i que després en parlarem, vale? En Joaquim Fàbregas i Ric Castell, en Joan Caimel i Fontrodona, i en Joaquim Ros, i Caimel, que aquests dos eren cunyats del Lluís de Luca. Vale? I tota aquesta principal de Tordera del 1925, de fet es va fundar gràcies a Josep Vicenç i Juli, que després en parlarem, que no és d'aquí de Tordera, sinó que és de l'Escala, i moltes vegades doncs, també els acompanyaven amb ells el reverent Joan Batlle i Valls, de Blanes, vale? Perquè a vegades doncs, sortien o anaven a entrenar doncs, o

tocar la música, doncs, aquí a la capella de Santa Cecília. En aquí tenim una altra imatge, vale? Aquesta és de l'any 1927, que també és de la principal de Torrera, i tenim, doncs, a la part del darrere, en Manel Mercader i Corriols, vale? Que trucava el trombó, que sortia allà, i que era Santa Coloma. L'Emili Comas, que també era component ja de l'antiga copla, que ara també en parlarem, en Joaquim Nadal i Riera, que li deien el Nyero, que era fiscorn, era d'Arbúcies, el Lluís de Luca i Illa, en Joaquim Fàbregas i Ricastell, i en Joan Comas, que deien Juanito Poma, que també ha sortit a l'altra imatge. I aquí, ben petit, tenim en Bartomeu Forç i Vernell, que era el Flabiol, vale? En Josep Nadal i Riera, que era un planot, que tocava el fiscorn, el germà de Joaquim, el perfecte Guimpera, que aquest era el director, en Joaquim Rosi Caimel i en Joan Caimel i Fontrodona. Vale? Potser aquí a la sala estic segur que si aixequeu la mà hi ha algú que és familiar d'alguns d'aquests. En tenim un? No hi ha ningú més que sigui familiar d'algú o tingui el cognom d'aquests? Bueno, doncs, a mi me sonen molt aquests cognoms d'aquí de Tordera. Vale? De fet, la primera orquestra que hi va haver-hi, doncs, aquí a Tordera, o que jo en tinc, segurament n'hi havien hagut abans, vale? Però la primera que jo en tinc constància es deia Modesta Harmònica i es va crear el 1899 i va estar entre el 1899 al 1906 i després es va convertir en la principal de Tordera, que és la que hem vist aquelles imatges. Vale? Aquí tenim més imatges, vale? De gent, doncs, ballant. De fet, aquestes dues imatges són la mateixa que ara us el passarem més gran i estan ballant a la plaça de l'església, vale? Als anys 20, vale? Estan ballant sardana, vale? Era un retall d'aquesta imatge d'aquí, vale? On veiem tota l'orquestra, que és la principal de Tordera, vale? Potser veieu una mica diferent perquè la plaça ha canviat amb el temps, vale? Estem parlant dels anys 20 i molt probablement una de les cançons que ballaven, si sona, doncs seria aquesta, la Santa Espina. Vale?

Bueno, la Santa Espina té música d'Enric Morera i el text és d'Àngel Guimerà. I va ser estrenada el 1907, ¿vale? Però la van considerar tan catalanista que en Primo de Rivera la va prohibir el 1924. I va estar prohibida, després també va estar prohibida pel franquisme, i bueno, doncs ara és una de les que suposo que es balla més quan balleu sardanes. ¿Vale? Us he dit que us parlaria de Josep Vicenç i Juli, que li deien la Bixauxo. És un compositor de sardanes que va néixer a l'Escala el 1870, però el 1918 es trasllada a Malgrat i va fundar la principal de Tordera i la principal de Calella. ¿Vale? Va compondre fins a 500 sardanes. ¿Vale? Sí, imagineu-vos quina barbaritat de sardanes que va fer. Només se'n conserven 300, perquè i es conserven allà a l'Escala, on té doncs, un arxiu, i tenen allà conservades totes les sardanes que va compondre. Probablement alguna d'elles doncs, estigui relacionada amb Tordera. Jo ho vaig estar buscant i no ho vaig trobar, però segur que n'hi ha, perquè ell feia sardanes de tot el que veia. Inclús hi ha sardanes que estan dedicades a una pedra que es veu des de l'Escala, ¿vale? Una pedra que se'n diu Pedra Roc del Cargol, que es veu des de la platja, i és molt probable que hi haguessin... Doncs, ell, bueno, acabat la guerra, va tenir que fugir, ¿vale? Però després va tornar i es va tornar, bueno, va tornar i es va tornar a instal·lar a l'Escala amb una caseta de pescadors molt petita, i us he portat, perquè sentiu, una petita

Bona festa, no? Es diu aquesta sardana que va compondre doncs, aquí i que va estar per aquí per Tordera, la Bixaixo, que li deia. Li deien la Bixaixo perquè ell tenia una barberia i que es deia Can Xaixo. Vale? I per això... I es va anar fent gran i tocava la guitarra, amb qualsevol que s'acostava amb ell es posava a cantar... Vull dir, 500 sardanes no es componen fàcilment. Jo no sé si hi ha algú que n'hagi compost tantes, no ho sé, ho desconec. Vale? Una de les danses que també es ballava a Tordera, perquè s'ha trobat documentada gràcies a un company doncs, del cercle, ho ha trobat, amb un document un memorial del 1746, el Ball d'Almorratxes doncs, es feia a Sant Ponç. Vale? Per qui no ho sàpiga, el Ball d'Almorratxes doncs, es balla amb un recipient que té quatre petites nanses, pot ser de vidre o de fang, i està ple de colònia. Hi ha la llegenda doncs, de que hi va haver-hi doncs, no se sap si era un senyor o era un àrab que li va regalar amb una noia perquè volia d'ella més coses de les que us imagineu. I ella, amb una enfadada, va respondre tirant la terra i trencant-la, vale? Com a símbol de llibertat de que ella no el volia. Vale? Llavors, doncs, tenim doncs, documentat doncs, que hi ha una donació d'una lliura, dos sous i dos diners per pagar els músics i per comprar una morratxa al pobill de Mas Granell. I això doncs, deu ser entre 1738 i 1741 que es va ballar aquest ball a Tordera. Vale? No tenim documentat de que es ballés el Ball de Gitanes, però és molt probable que es fes. Sé que en l'institut d'aquí de la Tordera van promoure, li van buscar informació, inclús ho van fer. És un ball que es balla amb unes cintes i un pal i que les noies porten picarols doncs, als peus. De fet, es balla a molts llocs del Maresme i no ho he trobat, però jo crec que també s'havia ballat aquí. Jo crec, eh? El que sí que ja heu vist en la llarga llista de balls que es feien, doncs un dels balls que es feien és el Rigodon. El Rigodon doncs, és un ball que doncs, és en grup, vale? I encara continua ballant-se molt a la zona de Sud-amèrica. Per això veieu doncs, aquesta gent ballant el Rigodon, vale? I el Charlie Rivel i l'Snoopy per aquí també ballant el Rigodon. Un altre ball que també es balla en grups i que llavors es feia aquí a Tordera eren els llancers. Vale? Els llancers també és un ball en grup que té tota una sèrie de pautes ballades que s'han d'anar fent diferents coses. Vale? És un ball doncs, que ve de França, vale? I que es va popularitzar a Anglaterra doncs, a principis del segle XIX i que es ballava aquí a Tordera. Un altre ball doncs, que es ballava molt en aquí a Tordera era la polca. Vale? I la polca, vale? Tenim aquí, és un ball que ve de Bohèmia o de Txèquia. Vale? Ja són balls que es ballen amb dos. Vale? Els d'abans eren balls de grup i aquests es balla doncs, més amb dos. Espereu que hi hagi posat una cosa que potser no hi toca, però vaig veure que ballaven molt bé la polca també amb una pel·lícula que es diu Siete novias para siete hermanos. Fan un ball molt semblant a la polca i no toca perquè no és d'aquesta època, però a mi... Fets d'alguns balls tipus country americans, segurament deriven de la polca. Ara veureu que s'assembla una mica, o almenys jo l'he trobat aquesta semblança. Ballen dues fileres, i bueno... No sé si es veu prou bé, si voleu puc fer més gran. És que puc...

Un dels balls doncs, que també es ballava molt a Tordera i que avui en dia encara es continua ballant doncs, és el vals. I tot i que tampoc no és d'aquesta època perquè és dels anys 50, bueno, us he posat aquí el Disney, vale? Perquè es veu molt bé com ballant el vals.

0: Un altre ball que es ballava molt a Tordera era el xotis, però llavors es deia xotis. I per què es diu així? Doncs fixeu-vos, els que sabeu una mica d'anglès, que això ve d'Escòcia. És un ball que ve d'Escòcia. Tot i que els madrilenyos el tinguin com un ball típic d'allà i exclusiu d'allà, de Madrid, doncs no. El seu origen el trobem a Escòcia. Vale? És un ball doncs, que l'home queda molt quieto i va donant voltes, vale? I us he posat un xotis una mica diferent, que tampoc hi toca, però que a mi m'ha agradat molt, que és la Lina Morgan, vale? Que molts de vosaltres la... Vale? Perquè ens... una petita pinzellada de recordar lo que és un xotis.
1: Porque no hay una chicuela que no quiera ser amiga de un seguro servidor. Pichín, pero yo que me administro...
0: Bueno, un altre dels balls que es feia era la mazurca. I la mazurca doncs, ens ve de Polònia. I és un ball doncs, que també es feia molt aquí a Tordera. ¿Vale? El pericó, que encara es continua ballant doncs, a moltes zones de Sud-amèrica, i és un ball doncs, que es balla amb uns mocadors llargs i es va doncs, movent-se la gent amb un diferent ritme. Hi ha una coreografia de ronda, etcètera, etcètera. Doncs això també era un ball que es havia fet aquí a Tordera, perquè està en la llista aquella que heu vist al principi. Vale? Ara estic fent repàs dels balls que es havien fet llavors. Vale? I un altre ball doncs, que es ballava i que continua ballant-se és el tango. Però com a curiositat del tango, us he dit que l'origen del tango, que continua sent Argentina, era un ball que es ballava en els prostíbuls, en els bars dels prostíbuls. És un ball molt provocador. Vale? Ara sembla un ball molt elegant, molt maco i tal, vale? Però era un ball doncs, de provocació i que es va començar doncs, a ballar doncs, en els bars de mala mort doncs, d'allà de... d'Argentina i d'altres llocs. Vale? Fet. Tenim aquí, per recordar-nos el que és un tango, vale? També d'una pel·lícula posterior, ja ho sé, vale? No és perquè és que moltes coses no es troben dels anys 20.

És un tango aquest que estem escoltant, que és de Carlos Gardel, i és molt probable que aquest tipus de tango també s'hagués ballat aquesta mateixa cançó aquí a Tordera, perquè és dels anys 20.

Bueno. Arriben els anys 20 i de fet a l'any 1916 ja ens trobem que aquí a Tordera ens arriben uns balls, segurament arriben doncs, a través de pel·lícules en blanc i negre, que són els balls que deriven del jazz, ¿vale? És un altre tipus de ball molt diferent perquè aquí, seguint el ritme, doncs, les parelles doncs, poden ballar coses molt diverses i de fet ja no mana el noi porta el ball, sinó que pot portar-lo el noi, pot portar-lo la noia, es poden deixar anar de la mà, etcètera, etcètera. Hi ha molts tipus de balls que són derivats doncs, del jazz, ¿vale? Un d'ells doncs, és el foxtrot, que es ballava doncs, aquí a Tordera, tal com hem vist en les fitxes dels carnets de ball que us he ensenyat abans. ¿Vale? També es ballava el one step, un pas, i clar, si es ballava el one step, que també ho posen al mateix carnet, doncs es ballava el two step, un pas o dos passos. ¿Vale? Lògicament, doncs, un dels balls que es ballava era el Charleston.

Us he posat aquí una imatge de la Josephine Baker, que va venir d'Amèrica triomfar a París, vale? Però després per tot Europa, perquè jo m'agradaria que després que busqueu informació sobre ella, perquè té una vida, una biografia molt, molt curiosa, perquè va estar, doncs, a part de ser ballarina, doncs, del Folí Berger i de París i de tal, doncs va ser espia, va treballar, doncs, a favor dels americans, etcètera, etcètera. Bueno, hi ha tota una vida, bueno, molt curiosa, vale? No, ara no és el moment. Tipus de balls derivat del jazz, doncs en tenim diferents. Us farem una petita mostra. Si carrega. Ara falla una mica l'internet i me deixarà... Bueno. El Black Bottom. Aquest també s'havia ballat aquí, eh? El Black Bottom.

el Charleston, que ja n'hem parlat abans, que depèn d'on ho busquis, us ho balla d'una manera o d'una altra, vull dir...

Aviam si puc. El foxtrot? Si us veus això que posa d'aquí Paté, perquè són imatges dels anys 20, no són reproduccions actuals, o sigui, són vídeos que estan fets en aquella època.

El Ximi. Aquest, si voleu, us el ballo una mica. A mi és el que millor em surt. No és ni de moure els peus. Només has de moure les espatlles. Teniu aquí el Harold Lloyd, que potser algú el reconeix, vale? Un actor còmic d'aquella època, pel·lícules magnífiques, a més, un acròbata bestial, perquè si mireu alguna de les seves pel·lícules, doncs fa unes acrobàcies que avui en dia cap actor ja les faria.

també són imatges de l'època, no de Tordera, per desgràcia, perquè no, no en tenim, però de balls que es feien a llavors. Texas Tommy. Però per mi el més espectacular, que ara el veureu, és el Lindy Hop. No sé si algú sap el que és, però per mi és espectacular. Si abans es ballava això, i ara doncs dieu que si ballen el breakdance, que si no sé què. Com a curiositats, aquests balls es ballaven doncs en una zona de ball de Nova York, i ja heu vist que molts d'aquests balls doncs són de persones de color. Doncs es ballaven en el Savoy, i en allà estava permès el ballar blancs i negres. O sigui, el ball era una forma d'integració, perquè fora continuava havent-hi racisme, estem parlant dels anys 20. Vale? I era una forma d'integrar-se o de ballar. Ja sé que he deixat l'últim ball per al final, eh? Aviam qui s'atreveix a ballar això. Bueno. I bueno, no sé si us ha agradat, jo espero que sí, vale? Donar l'agraïment doncs a en Joan Torrent, que està allà, perquè m'ha passat informació sobre els balls que es feien a les Masies, també a l'Arxiu Històric, que també m'ha facilitat doncs aquests papers, doncs aquests carnets de ball, gràcies als quals doncs he trobat tots aquest tipus de balls. I bueno, i ja està, agraïts a tots vosaltres que hagueu dedicat un temps de festa major a venir aquí.

0: Gràcies, Jordi. Moltes gràcies, Joan Carles. Gràcies, Jordi, també per acollir-nos novament a l'Esplai. Gràcies a la nostra dansa també per buscar una temàtica conjunta en el marc d'aquest 50 aniversari que celebrem de l'entitat La Nostra Dansa, que aviat celebrarem amb l'Esplai i que d'aquí 25 anys més celebrarem amb el Cercle d'Història.
1: Si toca.
0: Hi serem, perquè hi serem tots. A veure, en Joan Carles ens ha explicat molt bé el que són els balls. Jo no m'imagino ara... O, de fet, a l'Embalat sí que se'n ballen uns quants d'aquests. A Barraques no m'imagino aquests últims que hem vist, però tot és possible. Però més enllà de parlar de balls, que això li corresponia a en Joan Carles, a mi m'ha... Hi ha expressions de balls de la llengua catalana que dic que en Joan Carles parla de balls i jo parlo d'expressions, o prefereixo parlar de per què utilitzem, no?, la paraula ball amb l'expressió i amb les frases fetes catalanes. Ballar amb la més lletja, no?, sempre és, a vegades, ballar en situacions més adverses. Ballar la grassa,

0: que esperem que sigui gaudida per tothom, que esperem que el temps ens acompanyi, que malgrat el que ens passi també el dia a dia, la festa està per compartir-la, per gaudir-la, perquè tots plegats trobem un espai on puguem alliberar-nos una mica del nostre dia a dia. Us asseguro que la festa està feta des de la millor de voluntat perquè la gent s'ho passi bé, perquè en gaudeixi, per part de l'Ajuntament, evidentment, i el burro davant, em sap greu, però sobretot per part de les entitats que ho fan possible. I com que som a la festa i hem de ballar, sabeu que a la festa els balls no hi faltaran. Com dèiem, a la pista de l'amistat aquest any es recupera el ball del Fanalet, que ens fa il·lusió de recuperar-lo. També es ballaran el vals, el tango, el foxtrot, el pas doble, que no m'ha semblat sentir-lo. També es ballaran, suposo, balls llatins, que ara estan molt de moda, la bachata, la salsa i alguns més que no sé ni anomenar, i altres que es podran ballar, el rock, per exemple, o el techno, o la música més alternativa també a barraques. Evidentment, tampoc no hi faltaran les sardanes, que seran molt protagonistes aquesta festa, commemorant el 50.
1: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
2: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Janis Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui diumenge 20 de setembre de 2026.

En el marc de la celebració del seu 50è aniversari i coincidint amb la Fira del Conte de Tordera, la Nostra Dansa i l'Ajuntament de Tordera han impulsat un repte històric per al municipi, organitzar una sardana gegant que connecti el nucli urbà travessant els dos ponts sobre el riu. L'objectiu de la iniciativa és aconseguir el rècord Guinness local amb una gran cadena humana en cercle que uneixi veïns, entitats i visitants en una diada festiva que no s'ha fet mai abans a la vila. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, explica com es distribuirà la rotllana i li assegura que necessitem com a mínim de 1.000 a 1.200 persones. Aquesta concentració es durà a terme el dissabte 17 d'octubre a les 6 de la tarda i les inscripcions ja són obertes fins al proper dimecres 7 d'octubre. L'Ajuntament de Tordera, a través de la seu electrònica municipal, des de tordera.cat, a l'apartat Ajuntament i a l'apartat posterior Convocatòries de Personal de l'Administració. Aquestes tres són de les següents. La primera, d'un enginyer o enginyera tècnica amb un termini de presentació que es finalitza el 7 d'octubre. En aquest requereix el títol de grau en l'àmbit d'enginyeria. El segon lloc de treball és de tresorer o tresorera interí. El termini acaba el 21 de setembre i es demana títol de grau universitari o títol de doctor, llicenciat, enginyer o equivalent. I per acabar, el tercer és de bibliotecari o bibliotecària. Finalitza el 13 d'octubre i cal disposar d'un grau universitari. Durant aquests dies i fins al 21 de setembre, és a dir, demà dilluns, l'Escola d'Adults Renaixença ofereix atenció presencial a la Biblioteca de Tordera, en horari de matins de 9 a 12 del matí, per informar de la ciutadania, realitzar les proves de nivell necessàries i ajudar en el procés de matriculació. Les inscripcions també es poden tramitar directament a través de l'aplicació AppTràmit o de manera presencial a l'OAC. Després d'aquest primer període, s'obrirà un segon termini de matrícula a partir del 28 de setembre i fins al 30 d'abril. Montse Planes és responsable de l'escola i assegura que han de venir a la biblioteca per informar-se del que s'ofereix. L'oferta formativa d'enguany inclou una varietat de cursos orientats a la formació i reciclatge professional i personal. La resta de cursos generals que també donaran tret a partir del 13 d'octubre i per a més informació detallada sobre horaris, contacte i continguts es pot consultar el perfil d'Instagram del centre ESC/Renaixença Tordera o el portal municipal tordera.cat. L'Ajuntament de Tordera ha estat distingit per la Generalitat de Catalunya amb el segell Q de Festa per l'organització i la qualitat de les barraques de la Festa Major de Sant Bartomeu. Es tracta d'un dels nous reconeixements d'aquest tipus que s'atorguen a tot el país. El Q de Festa és distintiu que la Generalitat atorga

0: els espais de música i ball que s'impliquen en la qualitat i el benestar dels usuaris. No es tracta només d'un segell, sinó d'una xarxa de locals, espais i festivals que es tracten per promoure la prevenció i reducció de riscos associats al consum i la festa. I fem un breu repàs del temps. Avui, diumenge, que tindrem un temps marcat pel sol, també amb unes temperatures que arribaran a hores centrals del dia fins als 28 graus aproximadament, unes temperatures, però que ja es nota la diferència en aquestes hores centrals, comentàvem, amb la diferència de primera hora del matí, amb unes temperatures molt més fredes, amb 16 graus, per exemple, en mínimes el dia d'avui. Això sí, la setmana estarà marcada pel sol, no hi ha gairebé previsió de pluja i no hi haurà tampoc pràcticament núvols. Per tant, sol protagonista aquesta propera setmana i ens trobarem els propers, el proper cap de setmana per parlar d'aquesta previsió del temps.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música. Obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
3: El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rock Masters. Rock Masters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rock Masters, el programa de rock a la teva mida.

Bona tarda, bona nit. Depenent si esteu escoltant el programa el dissabte o el diumenge, comença aquí un dia més, un cap de setmana més, un Rockmasters més. Avui parlem d'un home que va tenir menys de 4 anys de carrera discogràfica i que tot i això, va canviar per sempre la manera d'entendre la guitarra elèctrica. Un músic que va arribar a Londres l'any 1966 sense res més que el seu talent i una Fender Stratocaster, i que en pocs mesos tenia als seus peus guitarristes tan importants de la talla d'Eric Clapton, Pete Townshend, Jeff Beck i d'altres. Tots van quedar muts. Parlem de Jimi Hendrix, l'home que va redefinir la guitarra elèctrica, que va fer del soroll una forma d'art. I que, diguéssim, a l'escenari va fer-lo un territori totalment sense cap tipus de fronteres. Un geni de Seattle, que va viure tant en 4 anys com altres en tota una vida. 80 minuts, o en aquest cas 60 minuts, de música, d'història, de llamp i de guitarra, pura. Cordeu-vos les sabates, poseu-vos el cinturó, que comencem. I comencem pel principi, el principi de tot, el juny de l'any 1967 a Monterrey Pop Festival, davant d'un públic americà que no coneixia gairebé de res. Hendrix va arribar com un artista europeu. Havia triomfat a Londres, però era pràcticament desconegut al seu propi país. Va sortir a l'escenari com una llegenda. Purple Haze, que vindria a ser així com Boirina Púrpura, va ser el primer tall del seu primer àlbum. Aquella figura de tres dotes que sembla que el terra s'obri i que tot canvia. La lletra surrealista i visionària barreja una eufòria total, desmesurada i el desorientament d'una manera que ningú havia vist mai. Hendrix la va tocar al final del concert i va calar foc a la guitarra. Anem a escoltar Boirina Púrpura, Purple Haze, el geni, potser el millor de tota la història, el nostre amic Jimi Hendrix.

Purple Haze, Jimi Hendrix, el geni de la guitarra, el Pablo Picasso, crec jo que és de la música totalment abstracta, totalment caòtic. Abans de ser Jimi Hendrix, el mite va ser James Marshall Hendrix, el noi de Seattle, que va créixer en la pobresa, que va aprendre a tocar la guitarra amb una guitarra de sobre mà, amb una sola corda, i que va sobreviure tocant en clubs de soul i de rhythm and blues per tots els Estats Units durant anys sense que ningú no li fes massa cas. Va ser Chas Chandel, l'antic baixista dels Animals, qui el va descobrir en un petit club de Nova York l'any 1966 i el va convèncer per anar a Londres. Allà, amb Noel Redding al baix i amb Mitch Mitchell a la bateria, va formar Jimi Hendrix Experience. La primera cançó que van publicar com a single va ser Hey Joe, el desembre de l'any 1966, una balada fosca sobre un home que mata la seva dona i fuig cap a Mèxic. La melodia és lenta, gairebé hipnòtica, i la veu de Hendrix hi té una qualitat narrativa que sembla sortida d'un western del blues profund. La guitarra hi és continguda, precisa, com un bisturí. Va arribar al número 6 de les llistes britàniques i va posar a Jimi Hendrix en el mapa europeu en qüestió de setmanes. Aquesta versió és una de les sessions de la BBC l'any 1967. Anem a escoltar Hey Joe, el nostre protagonista avui al Rockmasters, la Jimi Hendrix Experience.

Joe, Jimi Hendrix i la seva Experience Band. Anem a veure, ara anem a passar a la seva faceta més lírica i delicada. Hi ha una faceta de Jimi Hendrix que el soroll i l'espectacle dels concerts tendeixen a eclipsar. La del compositor de balades d'una delicadesa extraordinària, un home capaç de crear amb la mateixa guitarra que usava per incendiar escenaris, melodies de seda que toquen directament al cor. El Ben Crida Mary és potser la millor demostració d'aquesta faceta. Publicat l'any 1967 com a single, és una cançó d'amor, una cançó de l'adeu, d'una tendresa sorprenent total. La lletra va ser escrita en una nit, després d'una baralla amb la seva nòvia de l'època, que es deia Mary. Hendrix va arribar a la casa d'un amic, va agafar paper, va agafar un llapis i en menys d'una hora tenia la cançó acabada. La guitarra hi toca acords vells i complexos, mentre la veu de Hendrix, que no era pas un gran cantant tècnicament parlant, però que tenia, diguéssim, una expressivitat única, i posa una melangia que s'enganxa a la pell totalment. Enregistrada en directe l'any 1967 en un concert on Hendrix va mostrar totes les seves cares, el bruixot, el poeta i el músic de cambra. Anem a escoltar The Wind Cries Mary, el vent crida Mary, Jimi Hendrix, el nostre protagonista avui al Rockmasters. Next single here, I hope.

0: Thank you very much.
1: The Wind Craves Mary, el vent crida a Mary, és la prova de que Jimi Hendrix no era sols flamarades, era també poesia pura. Ara tornem a l'electricitat amb un dels moments més explosius de la seva carrera, i és que l'any 1968 Bob Dylan va publicar John Wesley Harding. És un àlbum auster, i amb un contingut que incluïa una cançó que passaria gairebé desapercebuda en el disc original. S'anomena All Along the Watchtower, al llarg de la torre de guàrdia. Dylan la va tocar amb la guitarra acústica simplement, sense gaire ornamentació. Hendrix la va escoltar i va veure-hi una altra cosa totalment diferent. La versió que Hendrix va gravar aquell mateix any és un dels grans moments de l'alquímia de la història del rock. Va agafar una cançó d'un altre compositor i la va convertir en algo tan seu que el mateix Dylan va reconèixer que des d'aleshores, cada cop que ell toca la cançó, la toca pensant en la versió, amb la versió de Hendrix. Aquest tema que escoltarem ara, en la versió d'ell, és un edifici sonor d'una arquitectura totalment perfecta. L'entrada de guitarra elèctrica, la construcció capa a capa, els solos que s'eleven i descendeixen com aus de presa. Enregistrat en directe des del Royal Albert Hall l'any 1969, escoltarem aquest tema ara mateix. Anem a escoltar All Along the Watchtower, Jimi Hendrix, el nostre protagonista avui al Rockmasters.
0: Well, I said before, thanks a lot for coming. Let me get into another song that we did about in the year of 1833. And I think it's pretty true still today, if you can dig it.

I passem de les reverències del mestre Dylan amb Along, All Along the Watchtower, al llarg de la Torre de Guàrdia. Passem ara a la peça que molts consideren la seva obra mestra en directe, i és que hi ha cançons que duren 3 minuts i sembla que duren tota una vida. N'hi ha que duren 15 minuts i en semblen 3 o 2, potser. Voodoo Child, fill del vudú, breu retorn, és de les seves, diguéssim, no, podríem dir que és de les segones, l'última pista del tercer i darrer àlbum d'estudi de l'Experience, Electric Lightland, País de les Dames Elèctriques, l'any 1968. És tota una demostració total del que Hendrix era capaç de fer amb una simple guitarra, un amplificador Marshall i el pedal wah-wah. La cançó va néixer gairebé per accident. Hendrix estava a l'estudi amb la carrera d'un documental encesa i va començar a tocar sense gaire preparació. El que va sortir d'allà va ser tan bo que ho va gravar directament, sense pensar-s'ho ni un sol segon. La lletra és mitologia pura. Hendrix es presenta com un fill de vudú, un ser sobrenatural que s'alça de les aigües i que camina per la terra. La guitarra ja i fa coses que la física, diguéssim, que hauria de prohibir. En directe, aquesta versió és una cançó que es tornava totalment salvatge i s'expandia, respirava, podríem dir que respirava. Hendrix podia estar tocant el mateix solo durant 10 minuts i cap nota era igual a l'anterior. Anem a escoltar Voodoo Child, anem a escoltar el gran mestre, anem a escoltar Jimi Hendrix, el nostre Rock Masters.

0: Voodoo Child. Enteneu per què dic que és el Pablo Picasso de la música? Un músic que fa música totalment abstracta i caòtica. Un home, un geni en estat pur, imprevisible, indomable, inimitable. Ara baixem una mica el tempo i entrarem en la seva faceta més introspectiva. I és que entre els espectacles de foc i el soroll atòmic, Hendrix tenia un espai secret, el de les cançons breus, totalment perfectes, construïdes com miniatures de joieria. Ningú que hagi escoltat cançons breus, com per exemple Little Wing, aleta petita, que són de menys de 3 minuts en el disc original, pot oblidar-la. És impossible. És una de les composicions més admirades de la història de la música popular, citada per guitarristes com Steve Ray Vaughan, Eric Clapton o el mateix Carlos Santana, com una de les cançons més belles que s'han tocat mai amb una guitarra elèctrica. Hendrix va dir que la va escriure pensant en les dones que havia conegut en la seva vida i que l'havien cuidat, àngels en forma humana que apareixien quan més ho necessitava. I la lletra és plena d'imatges, és plena de papallones i de cebres i de llums de lluna. La guitarra hi toca acords que semblen fer volar. En directe la cançó s'expandia i Hendrix hi afegia solos que convertien aquella miniatura en una catedral totalment immensa, descomunal. Aquesta versió del concert d'Ottawa de l'any 1969 és una de les actuacions menys conegudes però més emotives de la seva carrera. Anem a escoltar Little Wing, aleta petita, Jimi Hendrix, el nostre protagonista avui al Rockmasters.
1: We're sorry to be taking up all your time like this. I'm trying to get my guitar in tune. I'll just slow the pace down a little bit.

El 18 d'agost de 1969 a les 6 del matí, Woodstock porta 3 dies de música i de funk. La major part del públic, gairebé mig milió de persones, ja ha marxat, però els que queden, uns 40.000, són els que veuran una de les actuacions més recordades de la història de la música del rock, de la música popular del rock. Jimi Hendrix surt a l'escenari, pren la seva Stratocaster i comença a tocar The Star, la bandera de les estrelles, The Star Spangled Banner, l'himne nacional dels Estats Units, però no com tothom l'havia sentit mai. Hendrix introdueix els sorolls de les bombes dels avions de guerra de ferits. En 2 minuts i mig, l'himne condensa tot el dolor i tota la contradicció d'un país en guerra amb ell mateix. No hi ha lletra, en absolut, només la guitarra dient allò que les paraules no podien dir. Immediatament després, sense parar, llença Fire, foc, la cançó més desvergonyida i festiva del seu repertori, com si volgués dir la vida continua. Escoltem, doncs, la versió de Woodstock, que comença just amb Fire per preservar la força de l'himne del seu context original. Anem a escoltar Jimi Hendrix aquí, el nostre protagonista, el Rockmaster, foc.

0: Times, Puigdemont ha dit que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia.
1: I aquí a casa nostra, milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
0: La convoca la plataforma Aeroport i té el suport de més de 200 entitats veïnals i socials i ambientals amb el lema no a l'ampliació ni ara ni mai.
1: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui, Marc Jaureguizar.
2: Estem tenint un final de setmana, una altra vegada molt tranquil al conjunt de Catalunya amb unes primeres hores de diumenge on les temperatures eren fredes al Pirineu i Prepirineu i ja més fresca sobretot a l'interior de Catalunya amb una suavitat més accentuada una altra vegada a tot el litoral català. Amb un matí de diumenge molt i molt assolellat, dia radiant, aquestes hores del migdia ja estem pendents una altra vegada de les temperatures que s'estan enfilant sobretot a tot el prelitoral i també a l'interior de les comarques de Girona i de fet a les immediates hores aquests valors també s'intensificaran al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre on esperem valors propers als 34 graus. Per tant, jornada una altra vegada càlida amb una tarda que no es presenten gaires canvis, alguna tímida nuvolada, sobretot al Pirineu Central i més oriental. Demà dilluns encetarem una setmana on estarà marcada per l'absència de precipitacions amb unes temperatures que es mantindran elevades i jornades, com diem, de molt sol.
1: Parlem de cultura en marxa des d'un quart d'una a la diada del primer diumenge de les festes de Santa Tecla a Tarragona.
0: I justament ara acaba de fer llenya el 3 de 10 amb Folre i Marilles de la Jove de Tarragona.
1: I en els esports, ahir victòria del Barça amb remuntada inclosa per un gol a 3 al camp del Sevilla. El hat-trick de Rafinha el va convertir novament en el gran protagonista de la victòria blaugrana que manté el ple de victòries a la Lliga. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia, darrere nostra la producció, els serveis informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Catalunya ha acollit aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes, sota un clima preelectoral, de cara als diversos comicis que arribaran l'any vinent.
0: Sánchez ha participat a la tradicional festa de la Rosa de Gavà, juntament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la cúpula del PSC, mentre que el líder dels populars, Feijóo, tenia una cita a Badalona al costat del líder del PP català, Alejandro Fernández, i l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, coincidint amb la festa de les Migues.
1: Com diem, tret de sortida, doncs, a aquesta precampanya de cara als comicis que hi haurà l'any 2027, com per exemple les eleccions municipals programades pel mes de maig i les generals encara per convocar.
0: El president Sánchez no vol sentir a parlar d'una convocatòria anticipada d'eleccions. Després de la recent crisi a Ceuta, ha defensat que el finançament autonòmic per Catalunya i també ha carregat contra el PP i Vox, que diuen són tan iguals que van al mateix cotxe i en una mateixa direcció. El missatge que ha vingut a llançar és que els socialistes són optimistes davant d'aquestes eleccions municipals del mes de maig de l'any vinent.
3: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027, y os diré una cosa, cuando las ganemos ya sabemos lo que va a hacer el Partido Popular y Vox al día siguiente, pedir elecciones anticipadas, y nosotros les recordaremos que cuando gobierna la izquierda también duran 4 años las legislaturas, hasta 2031 y más allá. ¡Ánimo, ya por la victoria!
0: El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha acusat el PP d'estar subordinat a Vox i ha interpel·lat directament a Feijóo què farà amb els temes sensibles de Catalunya, com el finançament o el català a Europa.
4: Estos días se ha paseado por Cataluña Abascal. Mucho TikTok Santiago y poco proyecto. Hoy lo hace Feijóo. Nunca decepcionas, Alberto. Siempre por detrás de Abascal. Siempre por detrás de Vox. Vas a trabajar para que el gallego y también el catalán y el vasco y el euskera sean oficiales en Europa. ¿O ya te has olvidado del gallego, del vasco, del euskera y del catalán? Somos 20 millones en España que tenemos estas lenguas cooficiales. ¿Vas a dejar ya de obstaculizar la oficialidad de estas lenguas, que son lenguas de España, para que también lo sean en Europa?
1: Per la seva banda, Alberto Núñez Feijóo situa Catalunya com una peça clau del canvi polític que planteja per a Espanya. El president del PP ha fet aquesta

0: Reivindicació des de Badalona.
1: Feijó ha demanat que Catalunya recuperi el protagonisme en una actual etapa de govern popular després de les pròximes eleccions generals.
2: Este acto político es la demostración de que Cataluña va a empujar, va a sumar y va a decidir que España tenga el cambio que se merece. Y para eso estamos hoy en Cataluña.
1: Feijó també ha reivindicat la gestió de l'alcalde Xavier García Albiol i ha avançat algunes de les seves prioritats en matèria d'immigració o política exterior.
0: I no deixem de parlar de política perquè Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les properes eleccions al Parlament català del 2028.
1: Després de més d'un any sense concedir entrevistes, ho ha afirmat en el diari britànic The Sunday Times.
3: Obviously, Catalunya és diferent ara.
4: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país. Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya. Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent. Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
1: Puigdemont ha dit que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals li apliquin l'amnistia. Pel que fa a la crisi de Ceuta, Puigdemont ha dit que Espanya mai no plantejarà un referèndum sobre el futur de Ceuta per por a una votació del mateix estil que Catalunya. I es pregunta que quin sentit té que un país de la Unió Europea tingui dues ciutats enclavades al Marroc.
0: Milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat que ha començat al Passeig de Gràcia i que arriba fins a la plaça Sant Jaume.
1: La convoca la plataforma Aeroport i té el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals i sota el lema no a l'ampliació ni ara ni mai. La protesta arriba després que dimarts el Consell de Ministres aprovés el pla d'inversions d'Aena fins al 2031, que inclou destinar 1.765 milions a la terminal barcelonina. Jaume Sete és el portador d'Aeroport.
5: Mostrar el rebuig frontal de la ciutadania cap a aquest projecte nefast que només agreujaria algun dels principals problemes que tenim al país, com per exemple la crisi de l'habitatge, la crisi ecològica i l'emergència climàtica i la massificació turística, entre altres.
0: Com acabem d'escoltar per part del mateix OCT, Aeroport denuncia que tant el govern com la Generalitat i Aena el govern fan el negacionisme climàtic i considera que actuen de manera irresponsable quan defensen cegament l'ampliació de l'aeroport del Prat.
1: De fet, diferents entitats ambientalistes han denunciat els últims dies que aquesta ampliació implicaria un augment del 22% de les emissions de CO2 i encara van més enllà, ja que asseguren que els aeroports europeus duplicaran d'aquí a 7 anys els límits marcats per la Unió Europea. I ara fa 5 anys, milers de persones van sortir al carrer contra el projecte d'Aena per ampliar l'aeroport del Prat, tot i que en aquell moment tot això estava aturat.
0: Seguim parlant de mobilitat perquè Renfe substituirà a partir de demà els trens de la sèrie 106 de Talgo, anomenada Abril, que oferien el servei d'avant entre Lleida i Barcelona.
1: Renfe ha informat que el canvi dels combois es deu a la reorganització dels trens Abril, que s'està duent a terme la companyia des de l'any passat, després que alguns combois de la sèrie es detectessin fissures de l'estructura de la part interior. Aquests trens Abril disposen de 581 places i usuaris del servei han alertat que la substitució d'aquests combois podria suposar una pèrdua de més d'un centenar de seients diaris per cadascun dels quatre trajectes afectats, dos en direcció a Barcelona i dos cap a Lleida.
0: I per la seva banda, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit aquest dissabte amb el seu homònim de Nova York, Zoran Mamdani, on han compartit experiències mútues en polítiques d'habitatge, cooperació internacional entre ciutats, resiliència climàtica i ajudes públiques per al subministrament d'aliments. Així ho ha explicat l'alcalde Collboni.
6: En el cas de Barcelona, jo l'he ofert a l'alcalde Mamdani, doncs l'experiència i els resultats positius que estem tenint sobre la regulació dels preus del lloguer a la ciutat, que ha aturat la pujada en els darrers 3 anys, d'explicar-li i compartir quina estratègia hem seguit, per exemple, també en el cas de la prohibició dels pisos turístics al 2028. En aquest tema aquí a Nova York també hi ha un debat ara obert, molt intens, i també explicar, doncs, que aquestes experiències estan contribuint a fer més assequible l'accés a l'habitatge a la ciutat progressivament, no?
1: Collboni ha anunciat que també una prova pilot d'establiments assequibles a la capital catalana, que està previst que es pugui iniciar de cara a l'any vinent.
6: Sabeu que aquí a Nova York hi ha una experiència que ha de començar l'any vinent, que és allò que s'anomena el supermercat públic o els supermercats municipals. Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina, un projecte que serà gestionat per una ONG, per una entitat del tercer sector, tot i que l'edifici és de titularitat municipal, perquè arribi producte fresc assequible i alhora nosaltres hi vinculem un programa de formació professional.
1: La trobada bilateral s'ha fet en el marc de la cimera de Ciutats Urban 20, que celebra a la ciutat nord-americana tots aquests dies, i Collboni i Mandani han coincidit en la importància de les relacions entre grans ciutats en un moment de tensió internacional.
0: I expliquem també, en matèria d'inversions, que abans d'acabar l'any el govern català farà una nova convocatòria per concertar 2.300 places en residències a Catalunya, la meitat de les quals es destinaran a la gent gran.
1: Amb aquesta mesura, el govern donarà per complert el compromís de crear 6.000 noves places durant la legislatura. Això ho ha explicat el programa Ciutadella al Consell de Drets Socials Raül Moreno.
7: Fa 15 anys que no es construeix una residència pública a Catalunya. El govern de Salvador Illa el que ha fet és posar-se amb la construcció de noves residències, amb la creació de places. Es van comprometre a fer 6.000 places concertades.
8: El conseller és el que es va comprometre.
7: Sí, durant aquesta legislatura. El president Illa va dir 6.000 places concertades. Bé, aquest objectiu de les 6.000 places ara ja el tindrem complert. Per tant, allò que preveiem fer en 4 anys ho hem pogut fer en 2 anys i escaig. Volem accelerar també el nostre procés de posar en marxa els recursos per aquest envelliment. I per altra banda, efectivament, tenim al voltant de 15 residències noves programades. La Seu d'Urgell serà la primera construcció nova de residència, però hem fet reformes en altres 16 residències, bé per ampliar-les, bé per posar aires acondicionats, que és una de les altres climatització, que és una de les altres iniciatives presentades pel president Illa a la seva conferència. Farem una inversió de 58 milions d'euros per tenir el 2031 totes les residències públiques amb aire condicionat i calefacció.
1: El programa es podrà seguir a partir del 2, del 4, de 10 de la nit de les televisions locals i a la plataforma de la xarxa Més.
0: I amb l'arribada d'aquest mes de setembre comença també la temporada de viatges de l'Imserso.
1: Les agències de viatges ja han començat a tramitar les reserves amb les Canàries i les Balears entre les destinacions més sol·licitades. Ens omplirà tot plegat Núria Perea.
9: Per molts, el setembre és sinònim de tornar a la rutina. Per les persones jubilades, en canvi, és també el moment de començar a preparar les escapades de tardor i hivern. Aquesta setmana han començat les reserves dels viatges de l'Imserso, una opció que continua tenint molta demanda. En parla Núria Marginet, responsable de Vitravel.
10: Una oportunitat de fer un viatge a un preu molt econòmic i és l'oportunitat de poder sortir de casa, de veure altres coses.
9: Les illes, sobretot les Canàries i les Balears, són alguns dels destins més buscats. El primer dia de reserves, les agències poden arribar a acumular cues. Molts jubilats prefereixen fer el tràmit presencialment i deixar-se assessorar pels professionals. És el cas d'en Francisco Pinto.
11: Y se habla con ellos para ver si te pueden coger algún destino, porque hacerlo particularmente es casi imposible, por no decir imposible.
9: Les agències detecten que aquest públic cada vegada viatja més i busca també destinacions més llunyanes. Ho explica Mercè Esteban, d'AIG Viatges.
12: Fem molt Europa, ara estem bastant fent intercontinentals, per exemple, ara tenim preparats uns xines, tenim preparats un Canadà, coses que la gent gran abans no s'atrevia a fer.
9: Una tendència que consolida els sèniors com un públic cada cop més important pel sector turístic, també fora de la temporada alta.
0: I aquesta setmana s'ha aprovat el bloqueig obligatori dels SMS comercials sense àlies registrat per evitar així ciberestafes. Quan entri en vigor, seran les companyies telefòniques les que hauran de comprovar si l'emissor d'aquests SMS publicitaris estan registrats a la Comissió Nacional del Mercat de Valors o no i, per tant, si tenen entitat pròpia.
1: Tindrem aquest filtre, doncs, aquí dins del territori espanyol, però els experts alerten que cal seguir molt a l'aguait, protegir-se i verificar dues vegades el remitent. Ens ho explica la Norma Lebrero.
8: El ciberatac ja mou amb més diners que la droga a tot el món. L'any passat l'estat espanyol va rebre 470.000 denúncies per suplantacions d'identitat. La prohibició d'enviar SMS comercials a entitats que no estiguin registrades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors serà un filtre a partir d'ara, però caldrà seguir estant atents i desconfiant dels remitents d'aquest tipus de missatges. Jordi Serra és director del màster en ciberseguretat i privacitat de la UOC i professor dels estudis d'informàtica multimèdia i telecomunicació.
13: Es concentra que és un món paral·lel i és un món en el qual és un món mundial. Vull dir, no ens protegeix la nostra policia local, no? del nostre barri, de la nostra ciutat, sinó que hi ha un, no? Aquí sí que estem entrant en un món completament global i aquí doncs, no tots els països tenen les mateixes regles.
8: Els experts recomanen anar amb molt de compte i sentit comú. No entrar en pàgines web que no siguin de confiança, revisar sempre les adreces i números des d'on arriben els missatges i tenir les apps i sistemes operatius actualitzats per evitar estafes digitals.
14: Descarregar en la primera ronda el 5 de 8. Un 5 de 8 treballat però descarregat, el segon que han fet aquesta temporada. Ja tenim el tronc del castell. Són les sisenes que ja estan situades.
0: Estem escoltant el so ambient de la diada del primer diumenge de les festes de Santa Tecla a Tarragona, que està en marxa des d'un quart d'una d'aquest migdia amb l'actuació de la Jove i els Xiquets de Tarragona i les dues colles convidades, els Castellers de Vilafranca i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Podeu seguir aquesta diada en directe, com sempre, a través de la plataforma La Xarxa Més.
1: Fins al moment, la Colla Vella de Valls ha dut a plaça un 4 de 9 sense folre i ha desmuntat un 4 de 10 amb folre i manilles. Els Castellers de Vilafranca, un 3 de 10 amb folre i agulla, un 3 de 10 amb folre i manilles. La Colla Jove ha carregat un 5 de 9 amb folre i ha fet llenya, un 3 de 10 amb folre i manilles, i per això ha quedat tan intent. I la Colla Xiquets de Tarragona, un 5 de 9. I ara mateix estan a punt de descarregar el castell.
0: Doncs sí, hem enganxat just en aquest directe aquest nou castell descarregat en aquesta actuació del primer diumenge de festes de Santa Tecla. No ens movem de Tarragona per això, perquè la catedral tornarà a acollir aquesta nit una nova representació del retaule precisament de Santa Tecla.
1: L'espectacle s'hi fa des de fa 35 anys i manté viva la tradició de l'esbart Santa Tecla. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
15: El retaule explica a través de la dansa la vida, la conversió i el martiri de Santa Tecla, patrona de Tarragona. La representació va a càrrec de l'esbart Santa Tecla des de l'any 1991, quan Jaume Guasch el va crear. Arriba amb l'acompanyament musical de la cobla, la principal de la Bisbal ampliada. La presidenta de l'esbart Santa Tecla, Rosa Llorach, destaca la importància d'arribar a aquesta 35a representació i el valor que té el retaule dins del patrimoni cultural i festiu de la ciutat. Avança que enguany la direcció general escènica i coreogràfica recau en Laia Pous Llorach.
16: Hi ha vegades que diem que no tenim novetats, aquest any tenim una novetat de que canviem la direcció. O sigui, aquest any la direcció l'agafa la Laia Pous, que és una dansaire del retaule que ha passat a agafar la direcció i serà el seu primer any.
15: 35 anys després de la seva estrena, avui a 11:15 de la nit, el retaule de Santa Tecla tornarà a convertir la catedral en l'escenari d'un espectacle per explicar la història de la patrona de la ciutat.
0: Parlem també de música, i és que la plaça Major de Vic va tornar a vibrar ahir amb els concerts de Ginestà, que era el Laoz, i Bayuc en la penúltima jornada del Mercat de Música Viva.
1: Una 38a edició que ha comptat amb més de 1.700 propostes, sent l'any que més propostes s'han presentat. Rubén Pujol és el codirector artístic d'aquest esdeveniment.
17: I a nivell de xifres, doncs, la veritat és que ho demostra, no? Que hi ha interès, que la indústria està viva i que Vic és una data super, super essencial per tota la indústria del sector català, també estatal i internacional, amb aquest focus que nosaltres hem proposat durant aquests 4 anys.
0: Una edició que, a més, ha comptat amb més de 1.300 professionals acreditats i amb una plaça Major que ha recuperat el protagonisme com a emblema del mercat aquest diumenge, és a dir, aquesta nit, en aquesta tarda, en aquest cas, Quimi Bordet serà l'encarregat de tancar l'edició a partir de les 7 amb un concert a la plaça Major. Parlem ara també de cinema, perquè l'actor Sergi López ha estat aquest dissabte a Girona on ha rebut el premi homenatge de La Cocollona del Festival de Cinema Fantàstic i de Terror. Ha volgut reconèixer així la trajectòria d'un dels actors catalans amb més projecció internacional.
1: L'intèrpret de Vilanova i la Geltrú ha participat en l'acte celebrat a la ciutat, on ha repassat part de la seva carrera i la seva vinculació amb el món del cinema. Televisió de Girona, Xavi Morlans.
18: L'actor Sergi López va rebre ahir a Girona el Premi Homenatge de la Cocollona 2026. El Festival de Cinema Fantàstic i de Terror va voler reconèixer així la trajectòria d'un dels intèrprets catalans amb més projecció internacional, amb una carrera que l'ha portat a treballar tant en produccions catalanes i espanyoles com en projectes d'arreu del món. López va participar en l'acte de reconeixement, que també va servir per repassar alguns dels moments més destacats de la seva carrera. I precisament sobre aquest reconeixement i la seva trajectòria, Sergi López va explicar que això de rebre homenatges és una cosa a la qual encara no s'ha acostumat.
19: Em fa una mica de vergonya. Sí, bueno, no sé, Girona és un lloc que he vingut molt, no només perquè la meva àvia era de Santa Eugènia. No sé, fa estrany, no? Quan diuen homenatge sempre penses en gent que o l'ha palmat o li falta poc. Llavors, no sé, m'ho prenc bé perquè sé que la gent, bueno, trobo molta gent que m'aprecia, que em diu coses molt maques.
18: L'acte va servir per posar el punt final a l'edició d'enguany de La Cocollona. El festival tanca així una nova edició després de diversos dies de cinema fantàstic i de terror a Girona i l'organització assegura que ja estan preparant l'edició del 2027.
0: Són les 2:22. Arribem als esports.
20: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol. El Barça manté el ple de victòries a la Lliga després d'imposar-se per 1-3 al camp del Sevilla.
1: Els blaugranes van haver de remuntar un partit que es va complicar ben aviat. Fofana va avançar els andalusos al minut 18, però la reacció del Barça va ser immediata. Només 3 minuts més tard, Rafinha va fer l'empat. El brasiler va acabar sent el gran protagonista, que és a 2 més a la segona meitat. La notícia negativa, però, és que el Barça s'ha lesionat Andreas Christensen. El central danès tornarà a estar apartat dels terrenys de joc, com a mínim fins a la tornada de l'aturada de seleccions, que és a principis d'octubre.
0: I del Barça passem al Girona, perquè el conjunt gironí també va sumar una victòria important. Els gironins, com diem, van guanyar per 1-2 al camp del Cádiz en partit de la 6a jornada de la segona divisió. La crònica del partit ens arriba des de Girona FM, Pau Villafañé.
21: El Girona va guanyar Cádiz per 1-2, tot i haver de patir fins a l'últim moment. Els gironins es van posar 0-2 a les acaballes de la primera meitat amb els gols de Benat i Carles Pérez i semblava que podrien tenir un partit més o menys còmode, però un gol en el primer minut de la segona meitat del conjunt andalús, obra de Sergio Ribas, va fer que el Girona hagués de patir més del compte, cosa que lamentava l'entrenador gironí Quique Álvarez.
22: Bueno, és una cosa a treballar, que hem de millorar. No pot ser que els partits sempre els acabem aixecando agua. Hem d'intentar intentar defendre més en pilota, ser capaços de no regalar aquests gols, perquè per mi el gol és un regal, i ser més consistents, no? Perquè fem coses bé, però no ho fem durant molt temps, i això està a la nostra millora.
21: Amb aquesta victòria, el Girona suma 10 punts i s'acosta a la part alta de la classificació a l'espera de rebre l'Albacete divendres que ve a Montilivi per intentar seguir sumant de 3 en 3.
0: Parlem també de bàsquet, i és que el gran focus de l'actualitat catalana en aquest esport és avui a Badalona, on Joventut i Barça es disputen la Supercopa ACB.
1: La penya hi arriba després d'eliminar el Baskonia per 96-84, mentre que el Barça va aconseguir una classificació molt més ajustada contra el València Bàsquet per 87-86. Escoltem Simón Birgander i en Joel Parra.
23: Muy buenas sensaciones, muy feliz por el trabajo que ha hecho el equipo. Sabíamos que era un equipo muy físico, creo que hemos estado bien el rebote, como hemos hablado antes del partido, que hemos atacado muy bien la ofensiva, luego en ataque tenemos tantos jugadores con tanto talento que no hace falta ni jugarlas a veces. Y también la afición y todos los que están aquí apoyándonos nos ayuda mucho y nos ha notado mucho. Ahí al final, cuando ellos estaban volviendo, el apoyo y todo nos ayudó mucho. Ilusión, no hay presión. Solo venimos aquí, hemos enseñado este partido que podemos y queremos estar en el final, y ahora toca jugar un final, va a ser lo que podemos.
2: Molt contents. Al final veníem aquí a Badalona amb un objectiu clar, que era jugar la final el diumenge. Hem patit molt, però bueno, primer objectiu complert. Sempre que vinc aquí a Badalona, per mi és molt especial, tant per mi com per la meva família, i més, doncs ara, demà, que serà encara doncs, amb un joc en títol, doncs encara molt més especial, si et dic, a recuperar-nos, perquè la penya té un equipàs. Avui hem vist el show de l'APO, que sembla que no s'hagi anat encara de fa 7 anys, així que et dic, molt content pels dos equips, però demà al final a pista estarem guanyant.
1: Per tant, final catalana i duel amb un component especial. El títol es decideix a l'Olímpic de Badalona a partir de les 7 de la tarda.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Grans batutes, grans emocions.
3: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
2: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
3: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
2: Entrades a auditori.cat.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem ens ensenya que dir paraules boniques ens ajuda a fer amistats.
6: Hola, embaladits. Em dic Clàudia i vaig a tercera primària de l'escola Maricel de Cubelles. El poema que he escollit es diu Les paraules i l'ha escrit la Joana Raspall. Les paraules. Si el bosc tinguessin set, quina font buscarien? La de l'aigua més clara, més viva i més brillant. I de l'arbre fruiter. Quina peça voldrien? La més madura i dolça, suau al paladar. I quin ramí de flors a l'amor donaríem? El de colors més vells, més frecs i perfumat. Per als amics i amigues, no triaríem paraules entre les més boniques que el món s'han inventat. No volem l'aigua bruta, ni la fruita tarada, ni fer rams d'esbarcers. I en la nostra conversa volem belles paraules i no pas molt grollers.
5: Moltíssimes gràcies, Clàudia. Ens agraden les paraules boniques. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
8: Notícies en xarxa, edició migdia.
7: Catalunya ha acollit aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que han d'arribar l'any vinent. Tots dos han aprofitat les seves intervencions per intercanviar-se retrets.
9: Sánchez ha participat a la festa de la Rosa de Gavà, mentre que Feijóo ha assistit a la festa de les Migues de Badalona.
7: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Lídia Porta, bon dia.
10: Bon dia, Eduard.
7: Més política, Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament català del 2028.
9: En una entrevista al diari The Sunday Times, Puigdemont ha dit que executarà aquest pla sempre quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia.
7: I milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
9: La convoca la plataforma Aeroport i té el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. Amb el lema no a l'ampliació, ni ara ni mai.
7: Moment ara per conèixer també la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
10: Estem tenint un final de setmana, una altra vegada molt tranquil al conjunt de Catalunya amb unes primeres hores de diumenge on les temperatures eren fredes al Pirineu i Prepirineu i ja més fresca, sobretot a l'interior de Catalunya, amb una suavitat més accentuada una altra vegada a tot el litoral català. Amb un matí de diumenge molt i molt assolellat, dia radiant, aquestes hores del migdia ja estem pendents una altra vegada de les temperatures que s'estan enfilant sobretot a tot el prelitoral i també a l'interior de les comarques de Girona. I, de fet, a les immediates hores aquests valors també s'intensificaran al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, on esperem valors propers als 34 graus. Per tant, jornada una altra vegada càlida, amb una tarda que no es presenten gaires canvis, alguna tímida nuvolada, sobretot al Pirineu central i més oriental. Demà dilluns encetarem una setmana on estarà marcada per l'absència de precipitacions, amb unes temperatures que es mantindran elevades i jornades, com diem, de molt sol.
7: Seguim, parlem també de castells en marxa des d'un quart d'una a la diada del primer diumenge de les festes de Santa Tecla a Tarragona.
9: L'últim castell que s'ha vist és el 3 de 9 en folre de la colla Xiquets de Tarragona.
7: I en els esports, victòria ahir del Barça al camp del Sevilla per 1-3 que fa que els blaugranes mantinguin el ple de victòries a la Lliga. Rafinha va ser un dia més el gran protagonista del partit amb un hat-trick. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Catalunya ha acollit aquest matí tant el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, com el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que arriben en l'any vinent.
9: Sánchez ha participat a la tradicional festa de la Rosa de Gavà, juntament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la cúpula del PSC. Per la seva banda, el líder popular tenia una cita a Badalona al costat del líder del PP català, Alejandro Fernández, i de l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, coincidint amb la festa de les Migues.
11: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027, y os diré una cosa, cuando las ganemos ya sabemos lo que va a hacer el Partido Popular y Vox al día siguiente, pedir elecciones anticipadas, y nosotros les recordaremos que cuando gobierna la izquierda también duran 4 años las legislaturas, hasta 2031 y más allá. ¡Ánimo y a por la victoria!
7: Acabem d'escoltar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que, com veiem, no vol sentir a parlar d'una convocatòria anticipada d'eleccions després de la recent crisi a Ceuta. Defensa el finançament autonòmic per Catalunya i ha aprofitat també per carregar contra PP i Vox, que diu són tan iguals que van en el mateix cotxe i en una mateixa direcció. El missatge que acabem d'escoltar ha vingut a llançar és que els socialistes són optimistes davant les properes eleccions municipals programades pel maig de l'any vinent.
9: També el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha acusat el PP d'estar subordinat a Vox i ha interpel·lat directament a Feijóo. I què farà amb els temes sensibles de Catalunya, com són el finançament o el català a Europa?
12: Estos días se ha paseado por Cataluña Abascal. Mucho TikTok Santiago y poco proyecto. Hoy lo hace Feijóo. Nunca decepcionas, Alberto. Siempre por detrás de Abascal. Siempre por detrás de Vox. Vas a trabajar para que el gallego y también el catalán y el vasco y el euskera sean oficiales en Europa. ¿O ya te has olvidado del gallego, del vasco, del euskera y del catalán? Somos 20 millones en España que tenemos estas lenguas cooficiales. ¿Vas a dejar ya de obstaculizar la oficialidad de estas lenguas que son lenguas de España para que también lo sean en Europa?
7: Per la seva banda, Alberto Núñez Feijóo situa Catalunya com una peça clau del canvi polític que planteja per a Espanya. El president popular ha fet aquesta reivindicació des de Badalona.
9: Feijóo ha demanat que Catalunya recuperi protagonisme en una eventual etapa de govern popular després de les pròximes eleccions generals.
13: Este acto político es la demostración de que Catalunya va a empujar, va a sumar y va a decidir que España tenga el cambio que se merece. Y para eso estamos hoy en Cataluña.
9: Feijó també ha reivindicat la gestió de l'alcalde Xavier García Albiol i ha avançat algunes de les seves prioritats en matèria d'immigració i política exterior.
7: I per la seva banda, seguim en política, i és que Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament de Catalunya del 2028.
9: Després d'un any sense concedir entrevistes, ho ha afirmat en el diari britànic The Sunday Times.
14: Obviously, Catalunya was different now.
15: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país. Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya. Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent. Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
9: Puigdemont ha dit que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia. Pel que fa a la crisi de Ceuta, Puigdemont ha dit que Espanya mai no plantejarà un referèndum sobre el futur de Ceuta per por a una votació del mateix estil que Catalunya. I també es pregunta que quin sentit té que un país de la Unió Europea tingui dues ciutats enclavades en el Marroc.
7: I milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
9: La convoca la plataforma Zero Port i té el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. I sota el lema no a l'ampliació, ni ara ni mai. La protesta arriba després de que dimarts el Consell de Ministres aprovés el pla d'inversions d'Aena fins al 2031 i que aquest inclou destinar 1.765 milions a la terminal barcelonina.
7: Zero Port denuncia que tant el govern espanyol com la Generalitat i Aena fan negacionisme climàtic i considera que actuen de manera irresponsable quan defensen cegament l'ampliació de l'aeroport.
9: De fet, diferents entitats ambientalistes han denunciat que els últims dies que l'ampliació del Prat implicaria un augment del 22% en les emissions de CO2 i encara van molt més enllà, ja que asseguren que tots els aeroports europeus duplicaran d'aquí a 7 anys els límits marcats per la pròpia Unió Europea. I ara fa 5 anys també milers de persones van sortir al carrer contra el projecte d'Aena per ampliar l'aeroport del Prat, tot i que en aquell moment estava aturada aquesta proposta.
7: I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit aquest dissabte amb el de Nova York, Zoran Mamdani, per compartir experiències mútues en polítiques d'habitatge, cooperació internacional entre ciutats, resiliència climàtica i ajudes públiques per al subministrament d'aliments. Així ho ha explicat l'alcalde Collboni.
16: En el cas de Barcelona, jo l'he ofert a l'alcalde Mamdani, doncs l'experiència i els resultats positius que estem tenint sobre la regulació dels preus del lloguer a la ciutat, que ha aturat la pujada en els darrers anys, d'explicar-li i compartir quina estratègia hem seguit, per exemple, també en el cas de la prohibició dels pisos turístics al 2028. En aquest tema aquí a Nova York també hi ha un debat ara obert molt intens. I també explicar doncs, que aquestes experiències estan contribuint a fer més assequible l'accés a l'habitatge a la ciutat progressivament, no?
9: Collboni també ha anunciat una prova pilot d'establiments assequibles a la capital catalana, que està previst que es pugui iniciar de cara a l'any vinent.
16: Sabeu que aquí a Nova York hi ha una experiència que ha de començar l'any vinent, que és allò que s'anomena el supermercat públic o els supermercats municipals. Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina, un projecte que serà gestionat per una ONG, per una entitat del tercer sector, tot i que l'edifici és de titularitat municipal, perquè arribi producte fresc assequible i alhora nosaltres hi vinculem un programa de formació professional.
9: La trobada bilateral s'ha fet en el marc de la cimera de ciutats Urban 20, que se celebra a la ciutat nord-americana aquests dies. Collboni i Mamdani han coincidit en la importància de les relacions entre grans ciutats en un moment de grandíssima tensió internacional.
7: Parlem també d'inversions. Abans d'acabar l'any, el govern català farà una nova convocatòria per concertar 2.300 places en residències a Catalunya, la meitat de les quals es destinaran a gent gran.
9: Amb aquesta mesura, el govern donarà per completada el compromís de crear 6.000 noves places durant la seva legislatura. Així ho ha explicat en el programa Ciutadella el conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
17: Fa 15 anys que no es construeix una residència pública a Catalunya. El govern de Salvador Illa el que ha fet és posar-se amb la construcció de noves residències, amb la creació de places. Es van comprometre a fer 6.000 places concertades.
18: L'anterior conseller és el que es va comprometre.
17: Sí, durant aquesta legislatura. El president Illa va dir 6.000 places concertades. Bé, aquest objectiu de les 6.000 places ara ja el tindrem complert. Per tant, allò que preveiem fer en 4 anys ho hem pogut fer en 2 anys i escaig. Volem accelerar també el nostre procés de posar en marxa els recursos per aquest envelliment. I per altra banda, efectivament, tenim al voltant de 15 residències noves programades. La Seu d'Urgell serà la primera construcció nova de residència, però hem fet reformes en altres 16 residències, bé per ampliar-les, bé per posar aires acondicionats, que és una de les altres climatització, que és una de les altres iniciatives presentades pel president Illa a la seva conferència. Farem una inversió de 58 milions d'euros per tenir el 2031 totes les residències públiques amb aire condicionat i calefacció.
9: El programa es podrà seguir a partir de 9:45 de la nit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
7: Obrim ara plana local, marxem fins a Rubí, on s'han complert ja 6 mesos sense registrar cap cas positiu de pesta porcina africana.
9: De fet, des de l'inici del brot només s'han confirmat 2 únics senglars infectats pel virus en tot el terme municipal, que tot i això continua dins de la zona del risc amb totes restriccions en vigor. Des de Ràdio Rubí, David García.
19: El primer cas de Rubí es va detectar a l'inici del brot a la zona est, a tocar de la C-16. El segon i últim exemplar positiu confirmat a la ciutat es va trobar a finals de març a la Llera des de la Riera. Des d'aleshores, les anàlisis setmanals que fan els agents rurals als exemplars trobats morts o abatuts han donat sempre resultats negatius. El brot, però, continua actiu i aquest mateix dijous es comunicaven 5 nous positius. El cert, però, és que els casos de les últimes setmanes es concentren al sud de Collserola, lluny de Rubí. Tanmateix, la ciutat continua dins de la zona del risc, amb les mateixes restriccions que fins ara, principalment la prohibició d'accés al medi natural com a mínim fins a finals d'any. Zones com el Parc de Can Oriol o el Torrent dels Alous es consideren àrees periurbanes i s'hi pot transitar, però a partir del pas de la C-16 cap a l'antic camp de golf de Can Sant Joan està prohibit el pas. Tot plegat en una crisi que, tot i que només ha comptat amb 2 senglars positius fa mig any, continua provocant la suspensió d'activitats grupals consolidades, com la caminada nocturna, la travessa Rubí-Montserrat o la cursa de muntanya.
7: I seguim al medi natural, perquè el Delta Birding tanca una nova edició amb més afluència de públic i amb noves propostes per apropar l'ornitologia a tothom.
9: El festival ha incorporat enguany activitats inclusives i un original concurs d'imitació de cant d'ocells. Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
20: El bon temps i l'interès creixent per la natura han fet que el Delta Birding d'aquest any hagi enregistrat un increment de visitants respecte a edicions anteriors. Miquel Rafa, director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera, ha destacat l'arribada de nous públics i la bona acollida del festival.
21: Estem molt contents de com està anant el festival. La veritat és que el clima ens està ajudant molt. És un moment fantàstic també per conèixer el Delta i la gent està venint, doncs, a... Bueno, més que mai. La veritat és que tot està fluint molt. Tenim, doncs, aproximadament, estem trobant, doncs, un increment respecte als anys anteriors.
20: Entre les novetats d'aquesta edició hi ha el concurs d'imitació de cants d'ocells i més activitats adaptades a persones amb dificultats d'oïda o de visió. També s'ha reforçat l'oferta per al públic jove i la participació de les dones en el món de l'ornitologia. Una edició que s'ha adaptat i ampliat als públics i consolida el Delta Birding com una cita de referència per als amants dels ocells i de la natura.
22: Ara, un peu desmuntat. Ara hi tornen. Donen l'aprovació. Claríssim. Dit polze.
7: Escoltem el so ambient d'aquesta diada castellera del primer diumenge de les festes majors de Santa Tecla a Tarragona, que compta amb l'actuació de la colla jove i els xiquets de Tarragona i també les dues colles convidades, els castellers de Vilafranca i la vella de Valls. La podeu seguir, com sempre, a través de la plataforma La Xarxa Més.
9: Fins al moment, la Colla Vella de Valls ha dut a plaça un 4 de 9 sense folre, ha desmuntat un 4 de 9 amb folre i manilles i un peu d'aquest mateix castell que ara mateix estan tornant a muntar. Els castellers de Vilafranca han descarregat un 3 de 10 amb folre i agulla, un 3 de 9 amb folre, la Colla Jove de Tarragona, un 5 de 9 amb folre, a Fer Llenya, un 3 de 10 amb folre i manilles, i per tant ha quedat en intent, i la Colla Xiques de Tarragona han descarregat un 5 de 8 i un 3 de 9 amb folre.
7: Parlem ara de música, perquè la plaça Major de Vic va tornar a vibrar ahir amb els concerts de Gin Stack, que era el Laoz, i Bayuca en la penúltima jornada del Mercat de Música Viva.
9: Una 38a edició que ha comptat amb més de 1.700 propostes, sent l'any que més propostes s'han presentat. Rubén Pujol és el codirector artístic d'aquest esdeveniment.
1: I a nivell de xifres, doncs, la veritat és que ho demostra, no? Que hi ha interès, que la indústria està viva i que Vic és una data super, super essencial per tota la indústria del sector català, també estatal i internacional, amb aquest focus que nosaltres hem proposat durant aquests 4 anys.
9: I en una edició que, a més, ha comptat amb més de 1.300 professionals que s'han acreditat a una plaça major que ha recuperat el seu protagonisme com a emblema del mercat. Escoltem també en Jordi Casadesús, l'altre codirector de l'artístic del mercat.
3: Fa molta il·lusió que es presentin tantes propostes, realment. És una feina molt agradable, més, perquè descobrim molts projectes, moltes coses que realment, si no, seria inabastable.
9: Aquest diumenge, Quimi Portet serà l'encarregada de tancar l'edició a les 7 de la tarda amb un concert a la plaça Major.
7: Hem de parlar avui també de la colla bastonera de Cardedeu, que en el seu cas està d'aniversari.
9: Ha celebrat els seus 20 anys de trajectòria aquest dissabte amb una jornada que va reunir diferents colles bastoneres i que va omplir els carrers del municipi del Vallès Oriental de música, dansa i, sobretot, moltíssima tradició. I va ser Ràdio Cardedeu amb l'Aina Barbany.
18: A Cardedeu, la colla bastonera celebrava ahir la tarda els seus 20 anys de trajectòria amb una jornada festiva dedicada al ball de bastons. La celebració va començar amb una cercavila pels carrers del municipi, amb la participació de diferents colles bastoneres provinents d'arreu del territori català, que va acabar amb una mostra a la plaça de l'Església, una fita històrica que la colla va voler posar en valor. Això ens explicaven.
23: Jo crec que ens agrada molt com poder estar tots junts, o sigui, ens ho passem molt bé en els assajos, la veritat. I com una mica la cultura, no fer poble, que al final Cardedeu, doncs ara mateix potser està creixent molt i hi ha molt poca gent que faci cultura popular i és important.
18: La festa va continuar a la plaça de Sant Corneli amb un sopar popular i molta festa. D'aquesta manera, la colla cardedeuenca va commemorar 2 dècades de bastons, dansa i cultura popular en una jornada que també va servir per compartir la celebració amb altres colles i amb els veïns i veïnes de Cardedeu.
7: Canviem la música i la dansa pel circ, en aquest cas amb el Festival de Terrassa, que ha tancat edició amb una valoració molt positiva per part de l'organització.
9: Enguany ha estrenat una nova ubicació a l'entorn de la Seu d'Ègara i ha fet durant el cap de setmana espectacles, tallers i una gran gala que ha reunit diferents disciplines de circ. Ho han seguit des de la Ràdio Municipal de Terrassa, el Martí Paola.
24: A Terrassa li agrada el circ, ha quedat superclar perquè ha sigut increïble l'últim espectacle que s'acaba de fer, que la gent sortia de l'establiment, o sigui, no, bogeria, molt guai, quina il·lusió que agradi tant el circ.
7: Amb aquestes paraules, Júlia Armengol explicava la satisfacció del públic terrassenc pel festival de circ que s'ha celebrat a la ciutat. Des de l'entitat organitzadora, el Tub d'Assaig, es mostren molt satisfets de la qualitat dels espectacles i de la resposta de la ciutadania. El certamen ha estrenat enguany ubicació a l'entorn de la Seu d'Ègara, un canvi que ha buscat apropar el circ a nous públics i ampliar la presència del festival a la ciutat. Al llarg d'aquests dies, el festival també ha ofert espectacles de carrer, tallers, propostes familiars i actuacions de talent emergent en diferents espais del barri. Una 17a edició que ha consolidat l'aposta per portar el circ al carrer i que ha convertit durant uns dies l'entorn de la Seu d'Ègara en un gran escenari a l'aire lliure. I fem una darrera aturada a l'Olot.doc, que incorpora Besalú com a seu aquest any. Durant la setmana vinent, allà es podran veure 5 documentals d'interès social, cultural i mediambiental.
9: També hi haurà sessions a escoles amb la projecció de diversos documentals per als més joves. Com ja és habitual, també es faran converses amb especialistes i entitats vinculades. Olot FM, Lluc Coll de Carrera.
25: Del 23 al 30 de setembre es projectaran diversos documentals entre Olot i Besalú. Per una banda, es busca provar els documentals al públic general. Per l'altra, la secció d'escoles té l'objectiu d'apropar les propostes del festival als més joves i generar espais de reflexió i debat. Ho explica Joaquim Castells, organitzador d'Olot.doc.
0: Tenim ja unes quantes reserves confirmades. I per altra banda tenim la secció també escoles, que això sí que té un èxit ja des de fa uns quants anys, tenim molta demanda.
25: Constarà de 5 projeccions que es faran fins al dia 29 de setembre entre Olot i Besalú.
0: Tenim 3 seus, el Cine Olot, que és on habitualment ho fèiem, també tenim el Centre Catòlics i l'Escola d'Art. I com a novetat sortim d'Olot i anem a Besalú i farem una sessió oberta a tot el públic a Besalú.
25: Pel que fa a les entrades, algunes de les projeccions obertes al públic tindran un cost de 6 euros.
7: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
7: Comencem parlant de futbol, del Barça, que manté el ple de victòries a la Lliga després d'imposar-se per 1-3 ahir al camp del Sevilla.
4: Els blaugranes van haver de remuntar un partit que es va complicar ben aviat, ja que Fofana va avançar els andalusos al minut 18, però la reacció del Barça va ser immediata. Només 3 minuts més tard, Rafinha va fer l'empat. El brasiler va acabar sent el gran protagonista de la nit gràcies a 2 gols més en la segona meitat. La notícia negativa, però, va ser la lesió d'Andreas Christensen del Barça. El central danès tornarà a estar apartat dels terrenys de joc com a mínim fins la tornada a l'aturada de seleccions, que és a principis d'octubre.
7: Parlem també avui de waterpolo, perquè s'ha disputat la final de la Copa Catalunya de la Divisió d'Honor Femenina a Mataró. La final enfrontava l'anfitrió, el Club Natació Mataró, i el Sabadell. En directe des de Mataró Ràdio, Jordi Rabassa, hi ha hagut sorpresa o les vallesanes han complert els pronòstics?
5: Doncs podríem dir que ha estat una final espectacular, jugada a un ritme realment frenètic, una cosa impròpia a aquestes altures de la temporada, i que s'ha resolt al final a favor de l'Assolim Centre Natació Mataró per 11-9. Amb aquest resultat augura una gran temporada que segurament serà emocionant i molt igualada. Un partit que en el primer quart s'ha saldat amb un mínim 2-1 a favor del Mataró. En el segon quart, atenció, perquè el Sabadell ha fet un parcial de 0-4 que l'ha col·locat en un 2-5 al seu favor. Semblava que el partit l'encardilava el conjunt ballesà, però el Mataró ha reaccionat, ha retallat diferències 3-5 al final del segon període. En el tercer ha aconseguit empatar a 5 amb gols de l'hongaresa Faragó i de Carla Martín, dues jugadores que s'han incorporat al Mataró aquesta temporada. I a partir d'aquí, un constant estira i arronsa amb el Sabadell, sempre per davant en el marcador, amb un sol gol de diferència, fins que en l'últim minut i mig de partit un gol de Jules Rumer ha col·locat el 10-9 i un altre de Mireia Giral ha servit per establir l'11-9. Dir que l'australiana Tilly Kearns del Centre Natació Mataró ha estat elegida la millor jugadora, mentre que el Club Natació Terrassa ha derrotat el Club Natació Catalunya per 14-9 en el partit per el tercer i quart lloc.
7: Moltes gràcies, Jordi. I anotem, doncs, aquest triomf el Mataró, l'equip anfitrió en aquesta final de la Copa Catalunya Femenina de la Divisió d'Honor. Canviem d'esport novament, ens n'anem al bàsquet, i és que el gran focus de l'actualitat catalana del bàsquet, com diem aquest cap de setmana, és a Badalona, on Joventut i Barça disputen aquesta tarda la final de la Supercopa ACB.
4: La penya hi arriba després d'eliminar el Baskonia per 96-84, mentre que el Barça va aconseguir una classificació molt més ajustada contra el València Bàsquet per 87-86. Per tant, la final catalana i el duel amb un component especial, i és que el títol es decideix a l'Olímpic de Badalona a partir d'aquesta 7 de la tarda, com comentàvem.
7: Tornem a canviar d'esport, ens n'anem a l'hoquei patins. La selecció catalana femenina ha guanyat la Golden Cup en vèncer per 2-3 al combinat de Portugal, després de remuntar, això sí, un 2-0 advers.
4: Laia Puigdueta, Carla Font de Glòria i Marina Codina han estat les golejadores. La final masculina, també entre Catalunya i Portugal, es disputarà quan faltin 5 minuts per 4:45 de la tarda.
7: Recuperem també una informació de futbol que ens deixàvem anteriorment. Recordem també que el Girona ahir es va imposar al Cádiz per 1-2. Nova victòria pels gironins, que ocupen posicions de play-off. Recuperem també un altre resultat conegut fa només uns instants. La primera derrota de la temporada per al Nàstic de Tarragona. La primera federació, en el seu cas, els tarragonins han caigut derrotats al camp de l'Alcorcón en un partit on no han tingut pràcticament opcions i on els madrilenys s'han acabat emportant la victòria per 3-0. Recordar que en aquesta mateixa categoria el Sant Andreu no juga fins dimecres vinent davant del Reial Madrid Castilla, ja que l'equip madrileny va haver d'ajornar el partit degut als compromisos internacionals, en aquest cas a la Copa Intercontinental Sub-20, que va obligar a molts jugadors del filial de l'equip blanc a jugar-la ahir mateix. Amb aquests apunts ràpids acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

0: 107.1 FM. Radio Tordera.
1: Dasha pay bills.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
2: Sí, sí.
1: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
3: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camí Ral 50.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
0: L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Radio Tordera.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Avui, dissabte 27 de juny de 2026, que a Tordera tenim un cel clar, fa sol i el termòmetre que marca unes temperatures mínimes de 25 graus i unes màximes de 34. Soc en Genís Mas i us acompanyaré en aquest butlletí informatiu. Escoltem els titulars d'avui. Obert el període de votació per als pressupostos participats 2026. Tordera encara té 797 cobertes amb fibrociment per retirar. Els hospitals de Calella i Blanes permetran que els pacients de cures pal·liatives rebin visites de les seves mascotes. I la 31a setmana de l'emprenedoria al Maresme desxifrarà les claus psicològiques que impulsen les vendes.

Desenvolupem notícies i és que avui han començat les votacions pels pressupostos participats 2026 a Tordera. Fins al 19 de juliol, els veïns i veïnes del poble podran votar telemàticament les diferents propostes de millora a la seva zona de residència. Enguany, el pressupost arriba als 200.000 euros, una xifra que ha incrementat en partides de l'any anterior. Podran votar totes les persones majors de 16 anys empadronades a Tordera i totes les que tinguin segona residència al municipi. El Parlament aprovava la setmana passada el projecte de llei per l'erradicació de l'amiant, una normativa que obliga les administracions a identificar, gestionar i retirar aquest material, l'amiant, dels béns de la seva titularitat. A Tordera, el nou marc arriba amb encara un volum important de cobertes de fibrociment pendents de retirar. Segons dades de la Generalitat, el poble compta actualment amb aquestes gairebé 800 cobertes en presència de fibrociment. En els darrers mesos, l'Ajuntament ha avançat la retirada d'algunes d'aquestes estructures en equipaments públics. Les unitats de cures pal·liatives dels hospitals Sant Jaume de Calella i

0: del Maresme torna del 29 de juny al 3 de juliol amb una edició centrada en la neuroemprenedoria i les claus psicològiques que influeixen en les decisions de compra i les relacions professionals. Demà, aquesta setmana de l'emprenedoria, que començarà amb la tècnica del servei d'emprenedoria Natàlia Montoya, que explicava que el programa pretén ser atractiu i sobretot útil per a emprenedors en fase de creació del seu negoci o per a empreses que vulguin reciclar els seus coneixements. Pel que fa al temps, avui diumenge, un dia assolellat des del matí fins a la tarda, amb presència d'alguns núvols, sobretot durant les primeres hores del matí, però això sí, amb un cel ben clar a partir del migdia, unes temperatures mínimes que han rondat entre els 21 i els 25 graus i unes màximes que arribaran fins als 34. Amb això, nosaltres que acabem les notícies aquí en aquest butlletí d'avui diumenge, gràcies per escoltar-nos i que passeu un bon cap de setmana.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: de sol.
1: Senyores i senyors, molt bon dia. Què tal? Com estan?
0: Les trompetes fan al·lar, els trombons al si bemoll.
1: Nosaltres molt contents i a punt de començar un nou espai de ball matinal.

envoltats del bo i millor de les nostres formacions de casa nostra, aquests primers 45 minuts dedicats a la música de concert i ball, ball i concert. Tancarem el nostre espai amb la dedicatòria i salutació de la setmana. Ja tenim a punt els ballables, el concert, el repertori i també els músics. Perquè ball matinal és la festa. És el teu concert, és el teu ball. I et farà costat en aquesta hora de ràdio, una setmana més, com aquestes 20 temporades, el meu nom, Josep Maria Pla. Sigueu benvinguts i benvingudes. Comencem!

0: gràcies per compartir aquest camí amb nosaltres. Amunt el taló. El concert és a punt de començar.
1: Saludem els nostres pobles de la nostra comarca. A tots ells, també des de la nostra vila. Viatjant per les emissores de la FM. I un agraïment especial també a tots els que recomaneu el programa. Si ens volen acompanyar, comença el nostre viatge musical d'avui. I avui ens acompanya a l'escenari per obrir el nostre concert. Ho farem començant amb una formació que ens arriben des de la comarca d'Osona, la música de l'Orquestra Venus. Amb una selecció dedicada a la música de les habaneres. A tots sigueu benvinguts i benvingudes.

0: Cristian Gironell, i a vosaltres. Ai, que...
1: Sentia... Jo...
0: Tots junts.

Obríem el nostre concert d'avui amb la formació que ens arribaven des de Torelló, la música de l'orquestra Venus, i hem escoltat un dels seus concerts en directe en aquesta ocasió, com dèiem, amb una selecció de cançons de música de veneres populars, cançons d'ahir, d'avui i de sempre. Així hem començat el nostre concert.

0: Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.
1: I ara hi posem unes quantes emocions. Al costat de la formació, l'Orquestra Internacional Meravella. Des d'aquest àlbum i aquestes cançons llatines.

Doncs amb aquest mambo acaba aquesta selecció. A l'escenari, els músics i cantants de l'Orquestra Internacional Meravella. Aquest tema llarg que porta com a nom Canciones Latinas. Hem escoltat l'Ave Maria, la Media Vuelta, Copacabana, també aquesta malagueña. Amb la música dels nostres músics.

0: I ara temps per als nostres ballables.
1: A partir d'ara, et convidem a escoltar i ballar les cançons de les sales de ball, casals, esplais i festes majors de la comarca.
0: Doncs, sense perdre el ritme, avui comencem amb una cúmbia. Amb una cúmbia d'en Pere Rico. Que ens arriba des de la població de Cardona. Amb una llarga trajectòria musical, com a duet i com a solista. Homenatge gran Leo Rubio i aquest tema que diu així, la llamaven Maria. Ens acompanyes a ballar-la? Som-hi, en línia o en parella?

0: Ball matinal. Celebrem les vostres alegries, il·lusions, sentint la música, emocionant. Gràcies per compartir aquesta trajectòria amb tots nosaltres.
1: Ball matinal, 20 anys, Gent Antena. Compartint la música dels nostres músics. Ara ens anem fins a Girona, amb una formació molt coneguda, que són els germans Prunell, els Set Sons. I seguim amb el ritme, i ho fem ara a ritme de merengue. Amb tot un clàssic, aquest que diu així: Cuando calienta el sol.

Amics i amigues, els bons records i un sentiment de sincera amistat ens conviden a compartir en el nostre programa Velles Melodies, brillantment interpretades per músics d'arreu del nostre país. Aquesta música que ens fa rejuvenir, aquesta passió per la ràdio. Una passió que ens ve de ben petits i sempre ens manté ben joves i ben atents. Saludem i felicitem a tots els pobles de la nostra comarca que segueixen antena a través de la nostra emissora. Seguim compartint bona música i ara ens posem intimistes al costat d'una formació que ha celebrat els seus 140 anys de música. Ens referim a la música de la Cobla Orquestra Els Mongrins. Ja els tenim a l'escenari avui per compartir la música d'aquesta bonica balada. I que porta com a nom Échame a mí la culpa.

0: Ens acompanyen els Mongrins.
1: Que allà en el otro mundo, que en vez de infierno encuentro...
0: Amb un tema de l'original, tema del Albert Hammond. Echa mi a mi la culpa. Amb la música dels nostres músics.

0: nostres formacions a Ball Matinal.
1: Canviem d'estil, canviem de música i ara és el temps ara de ballar una bachata. Ens acompanyen a l'escenari el duet Pep i Maria José. Amb una bachata de l'original del gran Sandro Jacobo. Aquest Jardín Prohibido. Segur que l'has ballat? Doncs ara també el pots ballar amb nosaltres. Som-hi!

Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla. Tu

Avui per partida doble, la música dels Mugrins. Abans ho hem fet amb un tema intimista. I aquesta és la seva selecció. Un dels balls en directe que es va celebrar ja fa alguns anys. Guadalajara. Algunes temporades. Que porta com a nom Mix México. Amb la música dels nostres músics.

0: I ara és el moment de dedicar el programa de la setmana.
1: Doncs hem ja plegat veles pel que fa al nostre espai de la setmana. Avui el tancarem recordant la música dels 70 i dels 80. Amb una formació que ens arriben des del Berguedà, des de Vià i també des del Pont de Vilomara. Són els Café Trio. Una selecció que ens presentaven l'estiu passat, amb la que tancaven els seus concerts i els seus balls. Comencen melòdics, però després la cosa es va pujant de to.
2: Recordaràs, però sé que en mis brazos...
1: Setmana en què saludem també a les comarques del Maresme, Baix Llobregat, La Garrotxa, Moianès, Bages, Vallès Oriental, Osona, Cerdanya.
2: Dime, dime, dime, dime, amor, dime, dime que es verdad lo que sientes en tu cor.
1: I salutació dedicatòria que volem enviar també aquesta setmana ho fem a una parella que ens escolten des d'Avinyó, al Bages. Són en Pere i l'Angelina. Gràcies, doncs, també per escoltar-nos. I que els volien, doncs, dedicar aquesta selecció musical per tancar el nostre programa d'avui.

Ja saben que si no ens han trucat mai i ens volen dedicar al programa de la setmana general, nosaltres els hi posem la música. I vostès la dedicatòria. I en aquesta part final quedaran saludats. Ho poden fer a través de la via telefònica. El telèfon és el 656 659 572.

També gràcies per compartir el nostre programa amb la gent que més estimen. Aquella gent que ens trobem ballant de cap de setmana o entre setmana, perquè hi ha balls per triar i remenar. Doncs els anem afegint al nostre club d'amics.

Una setmana més, gràcies als músics i cantants per fer-nos costat en aquesta hora de ràdio. També als balladors i amants de la bona música, del concert i del ball. I salutació i una forta abraçada que enviem també, esclar que sí, als casals, sales de ball, esplais, comissions de festes, perquè el teu poble també sigui una festa i perquè molt aviat començaran ja a parlar de les festes majors. I ara també hi serem nosaltres. Eres tu, a la única... Amb l'altaveu de la bona música. Sempre querré... I amb els millors ballables.

0: Doncs entrarem ja a la Setmana Santa. Desitjar a tots i a totes una molt bona Setmana Santa, com dèiem, que la gaudiu. I si us escapeu, doncs, a ballar, doncs, millor que millor.
1: Popotito, sos un primor, pero baila te da favor, amic Popotito.
0: Nosaltres no fem vacances, ja ho sabeu. Nosaltres tornem la propera setmana.
1: Amic Popotito,
0: amb més música.
1: Amic Popotito, soy el de mi amor.
2: Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.

No ens fallin. I com sempre, que estiguem tots bons. Que gaudeixin del dia i del ball. Salut, amics, i molt bona Setmana Santa. A reveure!

0: Ball matinal fent costat als músics de casa nostra.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
2: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
4: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
5: Sí, sí.
4: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
6: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
7: No, primer has de fer la digestió.
6: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
7: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
8: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

0: Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: 107.1 FM.
1: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
2: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
1: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius, els parla Janis Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui diumenge 20 de setembre de 2026.

En el marc de la celebració del seu 50è aniversari i coincidint amb la Fira del Conte de Tordera, la Nostra Dansa i l'Ajuntament de Tordera han impulsat un repte històric per al municipi, organitzar una sardana gegant que connecti el nucli urbà travessant els dos ponts sobre el riu. L'objectiu de la iniciativa és aconseguir el rècord Guinness local amb una gran cadena humana en cercle que uneixi veïns d'entitats i visitants en una diada festiva que no s'ha fet mai abans a la vila. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, explica com es distribuirà la rotllana i li assegura que necessitem com a mínim de 1.000 a 1.200 persones. Aquesta concentració es durà a terme el dissabte 17 d'octubre a les 6 de la tarda i les inscripcions ja són obertes fins al proper dimecres 7 d'octubre. L'Ajuntament de Tordera ha obert 3 convocatòries de personal per cobrir diferents places de l'administració local. Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud o consultar les bases de cada convocatòria a través de la seu electrònica municipal des de tordera.cat, a l'apartat Ajuntament i a l'apartat posterior convocatòries de personal de l'administració. Aquestes tres són de les següents. La primera, d'un enginyer o enginyera tècnica amb un termini de presentació que es finalitza el 7 d'octubre. En aquest requereix el títol de grau en l'àmbit d'enginyeria. El segon lloc de treball és de tresorer o tresorera interí. El termini acaba el 21 de setembre i es demana títol de grau universitari o títol de doctor, llicenciat, enginyer o equivalent. I per acabar, el tercer és de bibliotecari o bibliotecària. Finalitza el 13 d'octubre i cal disposar d'un grau universitari. Durant aquests dies i fins al 21 de setembre, és a dir, demà dilluns, l'Escola d'Adults Renaixença ofereix atenció presencial a la Biblioteca de Tordera, en horari de matins de 9 a 12 del matí, per informar a la ciutadania, realitzar les proves de nivell necessàries i ajudar en el procés de matriculació. Les inscripcions també es poden tramitar directament a través de l'aplicació AppTràmit o de manera presencial a l'OAC. Després d'aquest primer període, s'obrirà un segon termini de matrícula a partir del 28 de setembre i fins al 30 d'abril. Montse Planes és responsable de l'escola i assegura que han de venir a la biblioteca per informar-se del que s'ofereix. L'oferta formativa d'enguany inclou una varietat de cursos orientats a la formació i reciclatge professional i personal. La resta de cursos generals que també donarà tret a partir del 13 d'octubre i per a més informació detallada sobre horaris, contacte i continguts es pot consultar el perfil d'Instagram del centre ESC/Renaixença Tordera o el portal municipal tordera.cat. L'Ajuntament de Tordera ha estat distingit per la Generalitat de Catalunya amb el segell Q de Festa per l'organització i la qualitat de les

0: que tindrem un temps marcat pel sol, també unes temperatures que arribaran a hores centrals del dia fins als 28 graus aproximadament, unes temperatures, però que ja es nota la diferència en aquestes hores centrals, comentàvem, amb la diferència de primera hora del matí, amb unes temperatures molt més fredes, amb 16 graus, per exemple, amb mínimes el dia d'avui. Això sí, la setmana estarà marcada pel sol, no hi ha gairebé previsió de pluja i no hi haurà tampoc pràcticament núvols, per tant, sol protagonista aquesta propera setmana i ens trobarem els propers el proper cap de setmana per parlar d'aquesta previsió del temps.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.

0: 107.1 FM.
1: Dental Company Tordera us desitja un bon any nou.
2: Sí, sí.
1: Setembre és el mes dels nous inicis. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 930 130 278. Dental Company Tordera, perquè somriure és salut.
0: Ràdio Tordera.
3: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
4: Teniu ganes de seguir cantant o què?

Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

flips her down. Don't take no passengers.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

0: forgotten.
1: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. Els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a la P7. Els fets van tenir lloc cap a 8:15 del vespre d'aquest dissabte entre Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès. 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena i la cara tapada, van treure un altre home amb la cara plena de sang de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. L'escena va ser gravada per alguns testimonis de la zona i la víctima va ser localitzada poc després sana i estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre delinqüents. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha instat aquest diumenge els alcaldes de les grans ciutats del món a unir-se en una aliança a favor de l'habitatge assequible, com va proposar aquest diumenge l'alcalde de Nova York, Zora Mantani. Collboni ha recordat que ja existeix una aliança semblant entre ciutats europees i ara pretén que això s'estengui a altres continents. I també milers de persones s'han manifestat aquest diumenge pel centre de Barcelona contra el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. La mobilització ha comptat amb el suport de més de 200 entitats i hi han participat unes 5.000 persones, mentre que l'organització eleva la xifra a més de 30.000. I en cultura, el Mercat de Música Viva de Vic ha tancat avui diumenge la seva 38a edició amb 170.000 assistents, una xifra que supera les previsions de l'organització i confirma la tendència de creixement d'aquests darrers anys. Escoltem a Joan Rial, el codirector artístic del Mercat.
4: Sobretot hi ha algunes dades que jo crec que són interessants, que és que 6 de cada 10 persones eren de fora de la comarca d'Osona i, si no recordo malament, un 20% d'aquestes persones, d'aquestes 170.000 persones que van venir al mercat, no havien vingut mai. Llavors creiem que això reforça el model del mercat de música com l'espai de referència.
3: A més, s'hi han acreditat 1.300 professionals de 24 països diferents. I seguint amb la cultura, el cinema català ha celebrat aquest diumenge un acte institucional per posar en valor la destacada presència del cinema català al Festival de Sant Sebastià. Hi han participat productores, distribuïdores, institucions, talent creatiu i professionals de la indústria audiovisual catalana. I ha comptat també amb la presència de la consellera de Cultura, Sonia Hernández, i també en el Festival de Sant Sebastià. S'ha estrenat La Bola Negra, que ha aterrat aquest diumenge en aquest festival, i hi ha dues persones catalanes implicades, la qual són la banda sonora feta per Raül Refré i la direcció de fotografia a càrrec de la Cris Jornada. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
5: Bona nit, benvinguts a l'En Joc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 15 temporades, cada cap de setmana al vespre a la teva ràdio local. En els propers minuts us explicarem com ha acabat la final de la Supercopa ACB. Repassarem també la jornada de l'hoquei patins amb doble triomf català a la Golden Cat, també la jornada de l'handbol i moltes coses més amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aliaga al control de so. Avui és diumenge, són les 9 i això és l'En Joc. Vinga, i saludem l'Eric López per repassar el més destacat de la jornada. Eric, com estàs? Bona nit.
6: Què tal, Ignasi? Molt bona nit.
5: Doncs vinga, notícia de re, fa uns minutets. La penya guanya la Supercopa ACB.
6: Els verinegres s'han imposat al Barça per 101-87 i sumen la tercera Supercopa del seu palmarès, un títol que no guanyava des del 1986. Nicola Provítola ha estat l'home clau amb 31 punts i 28 de valoració.
5: Sí, rècord de puntuació i rècord de triples. La penya ha fet 17 triples en aquesta final espectacular. 9-13 per Nicola Provítola des de la línia de 3. Absolutament espectacular el partit de l'ex del Barça, que s'ha quedat en imparable davant del seu ex-equip. En futbol, com us dèiem, el Reus ha acabat guanyant el seu partit 1-0 davant del Nàxera, però pel que fa als titulars, com us dèiem, el Sabadell, parlem de Waterpolo, continua endavant a la Champions.
6: Els vallesans han derrotat l'Apollo Georgià per 12-22 i superen la fase preliminar de la màxima competició europea.

0: de Xavi Aragonès. Les dues finals s'han jugat a Can Xarau, a Cerdanyola del Vallès.
1: I diumenge de 3 títols mundials per al motor català.
0: En motocross, el pilot de Balsareny, Guillem Farrés, de 23 anys, s'ha proclamat campió del món en categoria MX2. I la pilot de Lloret, Daniela Guillén, de només 20 anys, ha guanyat el seu primer títol mundial imposant-se a la prova australiana. I pel que fa al trial, la garenca Berta Avellan ha guanyat el seu tercer mundial i segon de consecutiu a l'aire lliure.

0: Crack aquí un... Ahora ya lo podemos decir, Yannick. Eres campeón, ¿cómo te sientes?
1: Muy, muy contento. Es el primer título de mi carrera. Enfrente de nuestra afición, es un sueño.
0: Si ayer me decías que se notaba el ambiente, la afición, hoy encima contra el Barça, ha sido de piel de gallina, ¿eh? 12.000 personas, parecía que estábamos de verdad jugando como locales, aunque sea de ACB.
1: Sí, y lo mismo. Tenemos el mejor afición del mundo y se nota mucho, mucho en partidos así y muy contento para ganar, muy, muy, muy contento.
0: Y Yannick, por último, qué fácil es jugar con Ricky, pero más fácil aún con Ricky y con Lapro, ¿eh? ¡Qué fichaje!
1: Solo tienes que defender, que escuchar y jugar duro, está. Y ellos hacen el resto.
0: Y Yannick, hoy se celebra, ¿no? Supongo.
1: Sí, claro que sí.
0: Gracias, Yannick. Las palabras a Yannick Crack, un supercampió, ara sí que ho podem dir. Quan s'està fent l'entrega de premis, ara està sortint el Barça, que és el sotscampió. Per què? Perquè ha guanyat la penya.
2: En joc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
3: La nit serà llarga a Badalona, de ben segur. Vinga, 9 i 12 minuts. Anem a tancar la carpeta del futbol abans de continuar amb altres coses. Primer de tot, volem saber més detalls d'aquesta victòria, la primera victòria del Reus a la segona federació. Ha guanyat 1-0 el Nàxara. Anem cap allà, cap a Reus, la nova ràdio. Aleix Pérez, com estàs? Bona nit. Com ha estat aquest partit? Com ha estat la victòria?
4: Hola, molt bona nit. Doncs victòria del conjunt reusenc, que respira una miqueta més alleugerit després de guanyar per 1-0 al Nàxar, en el que ha estat la primera victòria de la temporada de l'equip entrenat per Edu Albacar. Arribava doncs una miqueta de ronron, amb una miqueta de males sensacions després de les dues desfetes, la primera a casa davant la Sassuna Promeses i la segona davant l'Ebre, i el conjunt reusenc doncs ha sortit amb una revolució tàctica, s'ha prescindit d'aquesta línia de 3 centrals que ha passat a un 4-3-3, més afí a la idea i concepció de joc del tècnic de Sant Jaume d'Enveja. El conjunt reusenc ha trobat el gol abans que les sensacions, inclús després d'una bona centrada lateral d'Alberto Benito, que ha rematat de manera excepcional Miquel Ostrell amb el cap per firmar l'1-0. A partir d'aquí, el partit sí que ha baixat una miqueta de ritme, ha perdut un puntet d'intensitat sense masses ocasions. A la segona part sí que el conjunt reusenc n'ha tingut un parell de bones, especialment gràcies a Aitor Serrano i un altre gol creant a Miquel Ostrell, tot això gràcies a uns canvis que han donat un aire fresc, però tot i així el marcador no ha canviat, encara que tot i així el Nàxara sí ha aconseguit els últims 15 minuts de partit en color el conjunt reusenc a l'àrea pròpia, encara que sense masses problemes el conjunt reusenc ha aconseguit sumar aquests 3 primers punts. Per tant, una miqueta d'aire al projecte, una miqueta de temps per seguir construint en un enfrontament al qual ja hi ha hagut alguns debuts esperats, com era el de Vincent Conziero, aquest futbolista amb experiència a la primera divisió alemana i també la francesa.
3: Gràcies, Aleix. Bona nit.
4: Bona nit, vagi bé.
3: I per tancar el futbol, havíem de parlar també de la Lliga Elite. S'ha jugat ja la primera jornada, s'ha completat, de fet, ara fa uns minuts d'aquesta primera jornada. Eric, aquests són tots els resultats que ens ha deixat la primera jornada de la Lliga Elite de futbol.
5: Prat 3, Singerlin 0, Manlleu 3, Vic 2, Martorell 0, Sabadell B 0, Can Vidalet 2, Castelldefels 2, Horta 2, Turó Peira 0, Viladecans 2, Rubí 1, Sant Mauro 2, Argentona 2, Atlètic Sant Just 1, Valls 1.
3: Doncs vinga, comencem pel partit que ha acabat més tard, el de fa uns minutets, aquest Prat 3, Singerlin 0, molt bona estrena dels Pota Blava, el Prat Ràdio, Nil Piera.
6: Doncs victòria del Prat 3-0 a la primera jornada de la Lliga Elite, 3-0 davant el Singerlin en una exhibició dels homes de Cristian Gómez, que no han començat bé, que no han tingut un primer temps còmode, però que al segon temps, a base de gols, han marcat i s'han imposat el partit gràcies a primer Cono, després Gustavo Renque i finalment Pau Moliner. Ens acompanya ara Gustavo Renque. Gustavo, com ha estat aquest partit?
7: Bueno, ha sido un partido competido. Al final, todos los partidos de Liga Elite ya sabemos cómo son, ya no es nuestro primer año en la categoría y sabemos que es una categoría muy jodida. La primera parte, eso, no hemos acabado de estar finos, les hemos dado bastantes ocasiones al rival, pero bueno, aún así las sensaciones dentro del campo es que éramos bastante superiores y sabíamos que a la larga iban a acabar bajando el ritmo y vamos a tener esas ocasiones para adelantarnos en el marcador, y así ha sido.
6: Son paraules de Gustavo Renque, moltíssimes gràcies i enhorabona per la victòria.
3: Doncs gràcies, Nil, per aquestes valoracions del jugador del Prat després d'aquesta primera victòria. I aquesta tarda hem pogut seguir a l'Enjoc Televisió, a les televisions locals, i a la plataforma La Xarxa Més, el derbi usonenc entre el Manlleu i el Vic, i no ha decebut, amb més de 1.600 espectadors. El Manlleu ha capgirat el gol inicial del Vic i s'ha acabat imposant per 3 gols a 2. Ràdio Manlleu, Marc Lladó.
8: Ha començat la Lliga Elite i ha començat amb un derbi usonenc d'alt voltatge, molta intensitat marcada des del principi, i un partit entre l'AEC Manlleu i la Unió Esportiva Vic que ha acabat tenyint-se dels colors dels manlleuencs. La victòria local ha hagut d'arribar després d'una remuntada en un gol inicial que marcava Manel Martínez per part dels biguetans en torn a la mitja hora de joc. El Manlleu, però, sense haver tingut massa la possessió clara i contundent durant la primera meitat per estar dins d'un partit molt dinàmic i d'atacs ràpids en què no hi havia treva dels dos equips, ha aconseguit el gol de l'empat manlleuenc Bava al toc del descans, al minut 45 de joc. 1-1, i ja, després de la mitja part, sabent que estàvem en una capacitat de 1.530 espectadors, gràcies als ànims, com dèiem, de la grada, al minut 54 de joc, a través d'una centrada de Roure, Guillem Ferrer, un dels nouvinguts, un dels fitxatges del Manlleu, cedit de l'Olot, l'atacant manlleuenc ha rematat a plaer a dins l'àrea petita amb la cama esquerra i ha posat l'avantatge al marcador. 2-1. I 5 minuts després, el mateix Ferrer, l'MVP clar del partit, s'ha inventat una jugada fora l'àrea i amb la cama esquerra ha carregat una rosca al primer pal, impossible per Lluc Mates, marcava el tercer manlleuenc i quedava mitja hora de joc que el Vic no ha sigut capaç de reaccionar, si més no en quant a joc i en quant a oportunitats creades. Sí que s'ha animat una mica en la contundència i ha perdut certament doncs, una mica els papers, no?, en aquest tram final de partit, un partit que ha pogut dominar bé el Manlleu, sobretot en aquesta segona meitat, i que ha acabat somrient d'orella a orella tots i cadascun dels jugadors, celebrant amb la grada, amb els més de 1.500 espectadors que venien majoritàriament manlleuencs al Municipal de Manlleu. Primera jornada, 3 punts que es fan olor de més de 3 punts, però que al final són això, 3 punts a la classificació. El Manlleu s'ha imposat amb el Vic, que va descendre la temporada passada.
3: Doncs, com us dèiem, hem vist aquest partit, hem gaudit de tot plegat, del futbol i de l'ambient a l'Enjoc Televisió, a la plataforma La Xarxa Més i a les televisions locals. Després del partit hem escoltat les valoracions dels dos entrenadors, Marc Prat del Manlleu i Ramon Carrascal del Vic.
9: Bueno, un partit especial, no? Al final, poder jugar aquí davant de 1.600 persones és increïble. I a més, guanyar-lo. Tot i que ja hem vist, bueno, la primera part no ens ha acabat d'anar massa bé la cosa, tenim la sort d'empatar abans del descans, i la segona és el que deia en Guillem. Al final, amb la gent apretant i tot, quan es poses per davant és impossible remuntar, perquè la gent apreta, la gent tenim, han corregut tots un pilot, i ara la victòria es veia ja com el tercer gol, el partit acabat. Durant la primera part ja hem canviat coses, però no acaba de sortir, i a més ja part ho hem parlat amb tot l'estaf, i hem vist que tocant una pressió de només amb un davanter creiem que els hi podíem fer mal, mouren Guillem cap a fora, i així ha estat, no ens ha sortit cara, tot i que havíem provat tres cops més, no acabem de trobar, i la segona part crec que amb aquests moviments doncs, de sortir cara, i hem trobat la sort de poder matar el partit amb dos gols ràpids.
10: Sí, penso que havíem fet una molt bona primera part, tenint control del joc, control de la pilota, les ocasions per poder-les fer, i en aquesta última jugada de, no hem acabat de ser competitius en l'última jugada de la primera part, i bueno, lògicament et veies amb un resultat molt favorable i et fan el gol, doncs et desajusta una mica, però penso que hem reiniciat bé i hem tornat a pecar una mica de falta de competició.
3: I un altre dels partits jugats avui diumenge en aquesta Lliga Elite, en aquesta primera jornada, ha estat l'empat sense gols entre Martorell i Sabadell B. Ràdio Martorell, Gerard Gormedino.
11: El club de futbol Martorell estrena la Lliga Elite amb un empat sense gols. El conjunt blanquivermell ha debutat aquest diumenge a la màxima categoria del futbol català amb un 0-0 contra el Sabadell B al complex esportiu Torrent de Llops, en un partit marcat per la igualtat i en què cap dels dos equips ha aconseguit trobar el camí del gol. El Martorell ha competit de tu a tu davant d'un bon conjunt sabadellenc i, tot i no poder estrenar-se amb victòria, suma el primer punt del curs en una jornada històrica pel club. Després de l'ascens aconseguit la temporada passada, els d'Edu Berrocal comencen així la seva aventura a la Lliga Elite amb un punt a casa i mantenint la porteria a zero. Un inici sense gols, però amb el primer objectiu complert, competir i començar sumant en una temporada que serà especial pel futbol martorellenc.
3: I després de la partida escoltàvem els dos tècnics, Edu Berrocal, el del Martorell, Quico Parcerisas, del Sabadell.
12: Bueno, crec que ha sigut un partit molt igualat, on la primera part hem estat nosaltres millor, hem tingut més control, han arribat les ocasions, era el moment de posar-nos per davant, i la segona part, doncs, crec que en alguna fase hem perdut el control, ha sigut més igualada, més disputada, sí que és veritat que allà a última hora, gairebé al descompte, hem tingut una ocasió clara, però bueno, crec que l'empat és just, que els dos equips han treballat molt bé i crec que el Sabadell, doncs, és un gran equip que donarà molta guerra aquesta temporada.
13: El resultat, penso que podríem haver guanyat, hem tingut ocasions molt clares per fer gol, ells al final recordo només una ocasió clara que han tingut en la segona part, a part el nostre porter, i la veritat que dos equips amb estils diferents, crec que ells són un molt bon equip, que fan una gran temporada, ens han portat en situacions que ens trobàvem per dintre, que ens feien mal, i la veritat que hem estat bé, hem estat a un bon nivell, sí que és cert que estem una mica verds, hem d'anar creixent amb el pas de les jornades.
3: I un altre partit que ha acabat amb empat aquest diumenge a la Lliga Elite és el canvi de led 2, Castelldefels 2. A més, amb alternatives en el marcador, s'havien avançat els locals, han capgirat els mariners i ha acabat empatant el canvi. Després del partit escoltàvem a Darío Rodríguez del canvi de led i a Sergi Cabré, jugador del Castelldefels.
14: Doncs el primer partit crec que ha sigut força bo per part nostra. Com bé dius, teníem un rival de molta qualitat al davant nostre i crec que l'equip ha competit bé fins al final i bueno, ha sigut un partit que qualsevol dels dos se l'ha pogut emportar al final. L'objectiu primer de tot és mantenir la categoria i fer-ho el més aviat possible. Entenem que el nivell de la Lliga Elite és força alt i hi ha molts equips de qualitat, i després d'aconseguir l'objectiu de mantenir-nos, intentar estar el més alt possible, i si ens dona per estar en llocs de playoff o fins i tot estar més a dalt, seria boníssim per nosaltres.
15: Bueno, els he dit, també és molt, molt orgullós perquè han demostrat la personalitat que veníem buscant durant tota la pretemporada. Veníem buscant ser un equip que pressionés alt, que en pilota sigués valent, i crec que ho hem demostrat durant tot el partit. Ja sabíem on veníem. El Molí és un camp molt complicat, jo l'he viscut molts anys i bé, orgullós, amb una miqueta de ràbia, perquè crec que ens hem merescut un pèl més per les ocasions que hi ha hagut, però bueno, un inici amb molt bones sensacions i a seguir.
3: Sergi Cabré, entrenador del Castelldefels, que fins fa 4 dies era jugador, però ara ja és el tècnic. I també van empatar ahir Atlètic Sant Just i Valls, 1-1. Després del partit escoltàvem precisament el tècnic del Valls, Àlex González.
16: I tant, a començar puntuant, fora de casa, que sempre és més difícil, a més amb un rival de moltíssim nivell, que sempre està a les posicions altes, i crec que hem donat una imatge molt bona, des del minut 15, potser el 80, no? Crec que hem dominat el partit, o almenys ha passat el que nosaltres volíem, i bé, content per aquest punt, hem tingut ocasions clares al final per emportar-nos el partit, i ha sigut fantàstic, però bueno, content sobretot per la imatge, l'actitud que han tingut els nanos, i bé, començar a puntuar sempre és interessant.
3: Vinga, 9 i gairebé 24 minuts. Per cert, un apuntet de tercera divisió, perquè Eric ha acabat ja el partit de l'Atlètic Lleida i del Mollerussa.
17: Correcte, un derbi lleidatà d'aquí, de Ponent, on l'Atlètic Lleida s'ha imposat per 1-0 que ha fet en el minut 14 de la primera meitat.
2: En joc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
3: Vinga, són les 9 i 24 minuts. Començàvem aquesta segona hora amb el bàsquet i amb el triomf de la penya davant del Barça a la final de la Supercopa ACB, però hi ha més coses del bàsquet que podem comentar aquest cap de setmana. Ahir a Mollerussa es va jugar un amistós femení entre el Cadí la Seu i la penya.
17: Cadí la Seu 73, Joventut 60.
3: En la Lliga Catalana Femenina 2 hi han hagut partits tant al grup 1 com al grup 2.
17: TGN Bàsquet 55, Mataró 50, Viladecans 53, GEC 51. Això respecte al grup 1. I respecte al grup 2, Manresa 66, Segle 21, 64.
3: I també partits a la Lliga Catalana, però de tercera FEB masculina, la tercera jornada en concret.
17: El grup 3, Mollet 77, Granollers 81. El grup 1, Salou 76, Mollerussa 91. El grup 2, Esparreguera 72, Valls 75. El grup 6, Montgat 71, Quart 60. El grup 7, L'Hospitalet 96, Tecla Sala 62. El grup 4, CC 83, Roser 68. El grup 5, Samà, 79, Artés, 71.
3: I a la Copa d'Espanya, grup C, segona jornada amb aquests marcadors per als dos equips catalans.
17: Bisbal, 68, Amics Castelló, 66, Benicarló, 66, Prat, 69.
3: Doncs així analitzava el seu partit el tècnic de la Bisbal, Eric Suris.
18: Per el que estem més satisfets és pel treball que hem fet, per com avui hem treballat i hem crescut dintre del mateix partit, com hem estat defensant 40 minuts, i com hem, també ens hem anat trobant molt bé en molts moments. No? Sí que hem tingut algun moment de crisi. Els dos primers períodes han sigut molt igualats, amb moltes alternatives en el joc, el marcador molt igualat. Penso que, bueno, que ha sigut una bona primera meitat per part dels dos equips i nosaltres marxàvem satisfets perquè teníem molt bones sensacions en defensa. Llavors, el tercer període hem fet un inici espectacular. Penso que hem seguit excel·lents en defensa i en atac ens hem trobat molt bé, hem compartit molt bé la pilota, hem buscat, ens ha sortit trobar tot el que volíem trobar.
3: I si us dèiem que Nicolí Laprovittola havia estat el gran protagonista del partit de la penya d'aquest títol de Supercopa CB, ha estat escollit MVP del torneig, rècord de punts, 58 triples anotats, 14 en una mateixa edició de Supercopa Endesa, rècord de triples en un partit de Supercopa, avui n'ha fet 9 i també doncs, ha generat amb cistella pròpia o assistència 96 punts, espectacular.
2: La xarxa de comunicació local.
19: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Grans batutes, grans emocions.
20: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
2: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
20: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
2: Entrades a auditori.cat. Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
21: Hola, Embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Hi ha poemes divertits, tendres i per fer amics, però el que ara sentirem ens ajudarà a fer els deures. L'escoltem?
22: Hola, sóc la Itziar Fonseda Reguí, vaig a tercer B de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu Obligacions i ho ha escrit la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè així sabem el que hem de fer. Obligacions. Sortint de l'escola després de jugar, em poso a fer els deures abans de sopar. Llibreta de llengua la repassaré i les matemàtiques també les faré. Els rius i les muntanyes els he de saber, els noms dels planetes el llistat sense. Ai, mare, mareta, podem sopar ja? Tinc la panxa buida i el cap com un bombo de tant estudiar.
21: Gràcies per llegir aquest poema, Itziar. Ara, les obligacions ens semblen més divertides. Fins al proper Embaladits. Adeu.
22: Adeu, Embaladit.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: En Joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local. L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de deu de la nit, som els de l'En Joc, darrere mitja hora del programa, i encara hem de parlar d'uns quants esports, per exemple, de futbol sala, perquè a la primera Iberdrola tenim bones notícies. A la tercera jornada ha arribat la primera victòria de la Mamut Les Corts.
2: Estrella Revoltosa Berín 0, Les Corts UBAE 2.
1: Els gols de Martita i Peque signifiquen la primera victòria de Les Corts, que ara ocupa la desena plaça, en concret amb 3 punts, amb aquests 3 primers punts després de les dues derrotes que havia acumulat a les dues primeres jornades al conjunt barceloní. I a la primera masculina, segona jornada al torneig d'obertura, amb aquests marcadors.
2: Barça 6, Peñíscola 1. Oparrulo Ferrol 5, Catgas Santa Coloma 5.
1: Doncs segona victòria del Barça en dos partits, aquest cop golejant al Peníscola i amb aquestes sensacions per al tècnic Javier Rodríguez i per al jugador Adolfo.
3: Creo que todos nos tenemos que hacer a la idea de lo que estamos jugando, a lo que es la liga en sí. Ya no digo solamente jugadores, cuerpo técnico, digo árbitros también. Creo que todos tenemos que unificarnos un poquito, porque creo que según qué momentos estamos yendo todos un poquito a lo loco. Pero bueno, si lo que tenemos que hablar del partido de hoy, estoy muy contento. 3 puntos muy importantes ante un muy buen rival, que nos ha puesto las cosas difíciles. También es cierto que la primera parte creo que hemos estado muy fallones en ataque. Pero bueno, creo que el equipo ha peleado, ha luchado.
4: Contento por ayudar al equipo siempre que sirva para ganar. He tenido la fortuna de hacer 2 goles, como tú has dicho hoy, pito 3. Es que da igual, porque al final cualquiera de este equipo puede hacer goles en cualquier momento. Lo importante es seguir creciendo, mejorando en cada partido. Ha sido un resultado, la verdad, que grande contra un rival muy difícil, pero nos ha costado durante mucha parte del partido, pero bueno, es normal.
1: I d'altra banda, primer punt del Catgas en dues jornades, una llàstima perquè es va posar 3-5 la segona meitat i Oparrulo va acabar empatant 5-5. Jorge Vargas és el tècnic del conjunt de Santa Coloma de Gramenet.
5: Creo que hemos reaccionado muy bien, hemos conseguido marcar antes del descanso. Creo que la segunda parte en el descanso hemos hecho una buena preparación de partido, nos ha funcionado muy bien, hemos conseguido darle la vuelta al partido contra todo pronóstico, 3-5. Creo que eso nos da mucha confianza de cara a siguientes partidos. Y luego nos han, cuando parecía que teníamos el partido para matarlo, quedando un minuto, creo recordar, y 40 minutos, en el ataque de 5, nos han metido 2 goles seguidos. Mala fortuna, algún rebote, incluso creo que con la mano un rebote, que evidentemente no digo que no sea legal. Y bueno, eso nos ha hecho acabar cediendo el empate. Si lo vemos con el 3-0, muy contentos por el resultado, casi imposible sumar un punto. Si lo vemos de la perspectiva que llevamos 3-5, pues bueno, un poco fastidiados.
0: En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: A tot això, 9 i 33 minuts, s'ha acabat empatant el Betis, El Depor, de fet, ha acabat empatant el partit que estava guanyant el Betis 0-1, ha acabat aconseguint el conjunt gallec l'1-1, de manera que el Betis, com l'Atlètic de Madrid, queda a 5 punts del Barça. Per tant, el Barça ja té 5 punts de marge respecte als seus immediats perseguidors a la Lliga, a la primera divisió masculina de futbol. El Madrid a 6 punts, després de la derrota avui 2-1 al camp de l'Atlético de Madrid. Vinga, parlem de l'hoquei patins, perquè avui hem tingut doble alegria a la Golden Cat, que s'ha disputat tots aquests dies a Can Xarau, a Cerdanyola del Vallès. La selecció catalana, tant masculina com femenina, ha aconseguit sengles títols.
2: Doncs sí, la final femenina que s'ha endut Catalunya ha acabat amb un resultat de 3 i Portugal 2. I a la final masculina, Catalunya 2, Portugal 1.
1: Doncs doble victòria aquest matí, victòria de la selecció femenina davant Portugal, patida i treballada perquè perdia 0-2 la selecció que entrena Josep Maria Barberà, però ha acabat capgirant el partit gràcies als gols de Laura Puigdueta, Carla Font de Glòria i Marina Codina. Si ahir aconseguia el gol que forçava la pròrroga a les semifinals quan quedaven poc més de 50 segons, avui, quan quedaven poc més d'un minut, ha acabat marcant aquest tercer gol la jugadora del Palau, que li dona el títol per tercera vegada a la selecció catalana femenina en aquesta Golden Cup. Després del partit escoltàvem en declaracions Esport 3 a dues de les golejadores, Laura Puigdueta i Carla Fontaglòria.
6: Bueno, crec que estem molt contentes, crec que es notava molt el cansanci, però crec que també s'ha notat que no hem baixat els braços i bueno, al final això ha sigut el resultat. Jo crec que a la segona part el seu gol ens ha fet molt mal, perquè crec que havíem començat bé, crec que estàvem atacant millor que elles, les estàvem pressionant, no estaven sortint, i crec que ens ha fet molt mal, però bueno, jo, això et dic, ha sigut demostrat que no hem baixat els braços, que la veritat que podria haver sigut així i hem seguit. Bueno, jo crec que ha quedat demostrat que hi ha molt bones jugadores, les 10 que estan aquí, més moltes altres que hi podrien ser. Llavors, bueno, això la veritat que és un orgull.
7: Sí, no, la veritat és que ha sigut una remuntada que no ens esperàvem. Sí que nosaltres, bueno, hem treballat com ho veníem fent fins ara, i al final, doncs, mira, potser... La veritat és que la primera part ens ha costat una mica, estaven apretant molt, ens costava treure la bola, i elles això ho han aprofitat molt bé, les contres, i després de la segona part jo crec que nosaltres hem sortit una mica més intenses, i mira, al final, doncs, hem pogut apretar i ens han entrat els gols.
1: Doncs tercer títol de Golden Cup per la selecció catalana femenina i segon per la masculina. A Catalunya també ha derrotat Portugal a la final 2-1 amb doblet de Xavi Aragonès. Després Elder Nunes, l'ex del Barça, ha marcat el gol de Portugal, i de fet la selecció portuguesa en l'última acció de la partit ha tingut una falta directa que ha anat al pal i que Martí Serra ha arribat a tocar una miqueta perquè no acabés entrant. Després del partit també a Esport 3 escoltàvem precisament els grans protagonistes de la selecció catalana. Xavi Aragonès amb el seu doblet i Martí Serra amb aquesta aturada a l'últim minut.
8: Sí, la veritat és que crec que ha sigut un partit molt bonic contra una gran selecció. Crec que és candidat a guanyar el pròxim Mundial, i plantar-se que ara hi ha guanyat per nosaltres ens omple d'orgull. Bé, crec que el divendres va ser un resultat que no ens mereixíem, un partit que no ho reflexa. Ho vam parlar, vam fer reflexió i sabíem que si tenim l'oportunitat no seria el mateix.
9: Sí, sabíem que Portugal ofensivament són uns cracs a nivell mundial, i avui ho hem sabut patir, hem tingut algun pal a favor nostre també, ens ha ajudat, però bueno, ens hem ficat per davant, ho hem sabut mantenir, i al final avui ho podem celebrar tot. Sí, havíem de corregir els errors, l'altre dia ens van matar les contres, sabem que en dos passes es planten a dintre l'àrea, i tenen jugadors com el Joao que rematen molt bé, que defineixen molt bé, i hem polit quatre coses i avui ens ha sortit.
1: Avui 37 minuts, ha començat també la Lliga d'Hockey Herba, a la Divisió d'Honor Femenina. Primera jornada, com sempre, ens en fa el resum des de Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Romagosa.
10: Una setmana després es trobaven novament el Club Egara i el Júnior. Aquesta vegada a Sant Cugat. I la victòria ha estat també clara i contundent per al conjunt del Júnior. S'avançava Blanca Urzola per al conjunt de Sant Cugat. Marcava Laia Vidós, a la capitana del conjunt de Sant Cugat, del Júnior. Des del penal córner, el 3-0 de Mariona Serraïma abans del temps de descans, i al tercer quart, Tere Lima marcava de penal córner el 4-0, que seria definitiu. Anna Borràs, de penal estroc, retallava distàncies amb el 4-1, que seria definitiu. La propera jornada, el Club Deportiu Terrassa s'enfrontarà al Júnior, l'Atlètic visita el camp del Sardinero, i el Club Egara visita Santander per enfrontar-se al tenis. Recordem que la jornada començava ahir amb una victòria de l'Atlètic Terrassa 3-2 davant el Club Deportiu Terrassa, en una temporada històrica per al conjunt de Sílvia Bonastre, que recordem jugarà per primera vegada competició europea. L'Eurohockey League, que recordem l'any passat, disputava també per primera vegada el Club Egara.
1: I ha començat també la Divisió d'Honor Masculina d'Hockey Herba. Primera jornada, com ha anat tot plegat, Miqui?
10: Dues victòries i una derrota pels equips agarencs a l'estrena de la Divisió d'Honor Masculina de Hockey. El Club Deportiu Terrassa ha aconseguit la primera victòria de la temporada davant el Taburiente per 4-1 en un maig on els agarencs no han sentenciat fins al tram final. Un gol de Guillem Cortina avançava al segon quart al conjunt de les Pedritxes. El segon gol arribava al tercer quart amb un gol del mateix jugador, de Guillem Cortina. De penal estroc retallava distàncies al conjunt del Taburiente, al conjunt canari, i abans d'arribar al últim i definitiu quart, un gol de penal córner d'Enric Mirallés posava el 3-1 al marcador. En el tram final arribava la sentència de Josep Martín, que deixava aquest 4-1 que seria definitiu. La golejada de la jornada, la del Club Egara, que guanyava per 7-2 al Sardinero, tot i que el conjunt visitant empatava. El gol de Joan Francesc Fernández a l'inici del segon quart, gols d'Aguirre Gómez Corta, Tom Morán i Joan Francesc Fernández posaven el 4-1. Al tercer quart arribaria el gol de penal estroc del Sardinero, però un nou gol de Pere Diborra, que posava el 5-2. Àlex Broto i Joan Francesc Fernández, amb el seu hat-trick, establien el 7-2, que seria definitiu. I l'Atlètic Terrassa ha començat amb derrota al derbi català davant el Júnior. Només Oriol Campos, en el tercer quart, ha pogut retallar distàncies en aquest 3-0 amb els gols d'Aleix Bozal, Anton Serraima i Bruno Font.
1: Avui 41 minuts, parlem d'handbol. Lliga Sobal, segona jornada i un altre cop doble victòria catalana.
2: Puente Genil 27, Barça 39. Port Sagunt 24, Granollers 27.
1: Doncs Barça, Granollers, Bidasoa, Irún i Atlètic Valladolid són els quatre equips que ara mateix han guanyat els dos partits i, per tant, encapçalen la classificació. El Barça, que ha guanyat avui aquesta tarda a la pista del Puente Genil, i després del partit escoltàvem les valoracions d'Oriol Sanfelipe.
11: Bien, bueno, yo creo que muy bien. Al principio hemos empezado un poco más fríos y más verdes, pero cuando ha ido pasando el partido nos hemos encontrado mejor. Hemos hecho mejores situaciones y al final creo que hemos conseguido el resultado que queríamos y poco más. Sí, hemos podido correr, al principio no hemos podido hacer las situaciones que queríamos en contraataque sobre todo, pero después ya hemos podido y ha salido todo mucho mejor.
1: I ahir victòria també del Granollers a domicili a la pista de la Port Sagunt. Segona victòria en dos partits que deixa aquestes sensacions al tècnic vallesà Antonio Ramà i a un dels seus jugadors, Juan Palomino.
12: Bueno, un partido que se nos ha complicado muchísimo desde el principio, nos ha costado mucho. Es un equipo muy bien trabajado, un equipo que va muy fuerte al uno contra uno. Nos ha costado mucho llegar a las ayudas, la defensa del pivote, sobre todo también la primera parte. Yo pienso que la clave ha sido defensivamente en la segunda parte, que hemos estado un poquito más acertados en las ayudas, llegando bien a los impares y obligándoles a jugar un poquito más. Pero bueno, sabemos que va a ser difícil en cualquier sitio, pero también que Puerto Sagunto siga mejorando porque tiene un muy buen equipo.
13: Bueno, pues un partido muy complicado. Puerto Sagunto venía crecido después de la victoria contra el Mar. Nos ha costado mucho, sobre todo el inicio. Ya habían estado por encima, pero bueno, creo que hemos sabido darle la vuelta, que era lo complicado. Y a partir de ahí, pues defendiendo bien, corriendo cuando tocaba correr, con la ayuda de Panetti parando, hemos sabido coger una ventaja de 5 goles más o menos y llevarla hasta el final.
1: Doncs bona victòria del Granollers, bona victòria de la Barça, i a la plata masculina, una categoria per sota, segona jornada i primera victòria per al filial blaugrana.
2: Barça Atlètic 38, Saragossa 31.
1: De moment, una victòria i una derrota en aquestes dues primeres jornades per al Barça Atlètic. I encara una categoria per sota, les competicions masculines. Recordem que les femenines aquest cap de setmana no s'han disputat. Doncs a la primera estatal masculina, grup D, primera jornada amb aquests marcadors.
2: Oar Gràcia 40, Esplugues 36. Sant Martí Adrianenc 30, La Salle Montcada 37. Garbí Palafrugell 29, Sant Vicenç 37. Calella 26, Sant Quirze 23. Sant Esteve Sesrovires 27, Bordils 31. Sant Cugat 30, La Roca 28. Sarrià 40, Sant Esteve Palautordera 34.

0: Demà encara hem de parlar d'alguna lliga més. Per exemple, OK Gel ha començat aquest cap de setmana la competició domèstica a la Lliga de Divisió d'Honor masculina. Aquests van ser els resultats dels dos equips catalans.
1: Barça 4, Txuriurdin 0. I el partit que enfrontava el Tartaló amb el Puigcerdà va quedar suspès perquè va marxar la llum 5 quan quedaven 5 minuts de partit i es va aturar amb el cronòmetre a 5 i amb un resultat de 2-7 a favor del Puigcerdà.
0: A veure quan es aprèn i si li dona els 3 punts al Puigcerdà. I a la Lliga Iberdrola, divisió d'honor femenina, primera jornada també pel Puigcerdà.
1: Quimeres Valdemoro 1, Puigcerdà 11.
2: El reportatge en joc.
0: El català Guillem Crespí, de 23 anys, és el gran dominador estatal de la prova reina de la velocitat. Parlem d'atletisme, als 100 metres. Campió d'Espanya per segon any consecutiu, va participar a l'agost al Campionat d'Europa d'atletisme a Birmingham en tres especialitats, els 100 metres, el relleu 4% i el relleu mixt, en què es va penjar el bronze. Aquest és un reportatge d'Albert García amb el suport tècnic de Pere Vives i Roger Aliaga.
3: Guillem Crespí, atleta barceloní de 23 anys, està en un moment dolç de la seva carrera. El març va igualar la millor marca d'un espanyol a la distància dels 60 metres al Mundial Short Track de Torun. I el juliol, a Màlaga, va sumar el segon campionat d'Espanya dels 100 metres, una fita que el converteix en l'actual dominador de la distància a Espanya, si bé no perd de vista el gallec Abel Jordán.
4: L'últim campionat ho diria així, però avui els rivals estan molt a prop. Sí, no han pogut descriure'm. Crec que el més important és l'Abel Jordán, que aquest any tenim problemes i igualment ha arribat tercer al Campionat d'Espanya, que té molt mèrit del que ve.
3: A Màlaga va fer un temps de 10 segons i 19 centèsimes. El rècord d'Espanya, 10 segons i 6 centèsimes, està en poder de Bruno Hortelano des de 2016, però Crespí s'ha marcat com a objectiu rebaixar aquesta marca.
4: Home, el rècord d'Espanya queda una mica més lluny, seria baixar una mica més d'una dècima, que en 100 metres és bastant important. Però és l'objectiu a llarg termini i per què no somiar.
3: A l'agost va arribar l'última gran cita de la temporada, el Campionat d'Europa d'Atletisme a Birmingham. Crespí va tenir una actuació discreta a nivell individual, però es va refer i va guanyar el bronze en el relleu mix del 4%, juntament amb Maribel Pérez, Andoni Calvano i Jael Bestué, amb rècord d'Espanya. En declaracions a la Reial Federació Espanyola d'Atletisme, Crespí es mostrava orgullós per haver aconseguit aquesta fita.
5: Yo solo remarcar esto, porque me alegra mucho acabar este campeonato con una experiencia tan buena. Sobre todo de los disgustos que venimos, algunos en individual y sobre todo del día de ayer, poder acabar con una medalla, yo creo que es un orgullo para todos.
3: Guillem Crespí va començar a practicar atletisme als 12 anys després de provar altres disciplines. El seu club, el Barcelona Atletisme, va acabar descobrint que el seu punt fort era la velocitat.
4: Si jo estava petit, vaig fer una mica de tot. Els meus pares em van incentivar sempre a fer esport i vaig passar pels típics de futbol, bàsquet, per hockey, tenis taula, i cap als 12-13 anys vaig començar a l'escola d'atletisme del mateix club on estic ara i ja he estat fins ara. És on he acabat, bàsicament. Vaig provar tot com vaig començar a fer atletisme i la velocitat és el que m'ha anat millor ja des de petit. I vam anar progressant i d'entrenador em van anar passant a la velocitat i ja quan vaig començar a posar-me més en sèrio vaig començar amb el Pau, amb Pau Fradera i ens vam quedar amb el 100.
3: Guillem Crespí té un sobrenom entre els seus companys, Iceman. Ens explica el per què.
4: Bueno, això ja, la gent diu una mica el que vol. Jo crec que perquè no sóc de mostrar moltes emocions, vaig més a lo meu, i això doncs, crec que els hi fa gràcia. Però bueno, no li dono gaire voltes jo.
3: Crespí s'entrena 5 cops per setmana a les ordres de Pau Fradera, exatleta i especialista dels 400 metres. Per aconseguir batre el rècord d'Espanya del 100, la clau està en els petits detalls.
4: Si ara ja són coses molt, molt tècniques a polir. O sigui, són detalls que es poden perdre una mica de temps a cada carrera i són coses que anem polint això, a cada entrenament. Nosaltres entrenem 5 cops per setmana, normalment, descansem dijous i diumenge i jo entreno pel matí. O sigui, comencem entre les 9 i les 10, depenent de quina època d'entrenaments és. I depèn de l'època també entrenem entre 2 i 3 hores.
3: Guillem Crespí té diversos referents esportius. Intenta quedar-se amb el millor de Christian Coleman o de Marcel Jacobs.
4: No diria ídols, més referents. Quan entrenem i estem intentant millorar la tècnica, busquem models. I, per exemple, Christian Coleman a la sortida, que és dels millors models que hi ha, Marcel Jacobs la tècnica de velocitat màxima, i és més això, anem buscant models d'on aprendre. Però un ídol com a tal no diria que en tinc cap.
3: L'or de Guillem Crespí al Campionat d'Espanya no va ser un fenomen aïllat. L'atletisme català va sumar un total de 23 medalles d'or en aquest campionat, amb un clar domini del podi.
4: Que és dels millors. Si ara tenim a molta gent molt bona i a molts joves amb gran projecció. Si ara estem bé, d'aquí uns anys estarem encara millor.
3: Crespi ha tingut una ràpida evolució. Fa 3 anys estava en el lloc 45 del rànquing estatal dels 100 metres i ara és bicampió. De cara al futur i a banda del rècord d'Espanya, Crespi somia amb ser olímpic.
4: Això és difícil dir. Estic content en com he estat progressant aquests anys. Sí, m'agradaria tenir el títol d'olímpic, que és el que somia tothom que fa esport a aquest nivell. I, clar, una medalla europea també estaria molt bé. Però el més important per mi seria el títol d'olímpic.
0: Vinga, són gairebé les 9:51, recta final del programa, i encara us volem destacar altres fets destacables o remarcables de la jornada del cap de setmana. Avui, diumenge, ha estat una jornada històrica per al motor català, amb la consecució de 3 títols mundials absoluts. D'una banda, en motocross, el pilot de Balsareny Guillem Ferrés, de 23 anys, s'ha proclamat campió del món en categoria MX2. I també en motocross, la pilot de Lloret, Daniela Guillén, de només 20 anys, ha guanyat el seu primer títol mundial imposant-se a la prova australiana. I pel que fa al trial, la garenca Berta Avellan ha guanyat el seu tercer mundial i segon de consecutiu a l'aire lliure. D'altra banda, en ciclisme, estàvem ben pendents aquesta tarda de la prova contra la rellotge femenina del Mundial de Montreal. Finalment, doncs, Paula Blasi ha estat 18a, Mireia Benito 20a. Recordem que el pròxim dissabte disputarà el Mundial la prova o la cursa en línia. Veurem si aquí Paula Blasi, on és molt més especialista, i Mireia Benito poden tenir opcions de fer coses importants. Us direm també que més de 17.000 persones han participat aquest matí en la tradicional cursa de Mercè, que s'ha disputat a Barcelona per celebrar les festes de la patrona de la capital catalana. El corredor de Gramont, Roger Súria, amb un temps de 30 minuts clavats, i la marroquina Dua Eubukir, fent el rècord de la prova amb 32 minuts i 49 segons, han estat els guanyadors de la prova. I també una altra prova que s'ha disputat avui, l'hem pogut seguir a la plataforma La Xarxa Més, ha estat la de la travessia de l'Estany de Banyoles. Els nedadors del Club Natació Granollers, Nil Ibáñez i Carlota del Río, han estat els guanyadors d'aquesta 82a edició. Ibáñez, que ha fet un temps de 24 minuts i 42 segons, i del Río, 25 minuts i 37 segons. Tot això en un diumenge, on us dèiem, començàvem aquesta segona hora destacant-ho, la penya ha guanyat la seva tercera Supercopa ACB de la història. En feia 40 anys que no la guanyava. Nico Laprovittola, absolutament espectacular, MVP de tot el torneig. I ara fa uns minuts els companys de Ràdio Ciutat de Badalona que parlaven amb un altre protagonista de la penya, l'Àlex Reyes.
6: Bueno, la afición, el pabellón ha sido espectacular. Estos dos días el ambiente ha sido magnífico. Bueno, personalmente la verdad es que me voy súper contento con lo que he visto, con cómo el equipo está funcionando. Y bueno, pues primer título, si no me equivoco, en 18 años, ¿no? Así que bueno, una gran alegría por todos lados. Si metes 31 puntos al final, el mejor, queda claro quién es. Bueno, yo me considero, por supuesto, un gran triplista y la pro también lo es. El tema, bueno, la pro más es capaz de generarse estos tiros como otros, unos tantos que ha metido hoy, ayer. Bueno, al final todo va en beneficio del equipo y el resultado pues es inmejorable para comenzar la liga, así que bueno, una grandísima alegría. Pues perdón por la expresión, pero es la hostia. Joder, creo que la combinación para que este título se consiguiese fuese más espectacular, más atractiva para el espectador, para el club, era complicado encontrar una combinación mejor.
0: Y un altre jugador feliç de la penya, Ante Tomic.
7: Increíbles. Creo que el equipo ha hecho un esfuerzo enorme, enorme. Dos partidazos, o sea, un juego increíble, increíble. Y yo personalmente no poder estar con ellos en la pista, pero súper orgulloso del equipo y del staff y de la afición de todo el mundo.
0: I dos apunts més també de waterpolo. El Sabadell, com us explicàvem, s'ha classificat per la fase de grups de la Champions. Demà a les 10, de fet, hi haurà el sorteig, on també entra el Barceloneta. El Sabadell avui ha guanyat el partit decisiu de la fase preliminar i s'ha classificat Edu Lorrio, jugador del Sabadell.
8: Objetivo conseguido. Creo que hemos ido de menos a más en esta fase. El partido de Brescia fue un partido extraño, difícil, que nos costó hacer nuestro juego en todo momento. Creo que ya con Budva jugamos un gran partido, fuimos superiores de principio a fin y hoy, bueno, salvo los primeros minutos del partido, que hemos empezado con un marcador en contra de 3-0, creo que el partido ha sido espectacular por parte del equipo, con mucho compromiso, sacrificio defensivo, jugando nuestro sistema, imponiendo nuestro juego en todo momento. Y bueno, creo que debemos estar muy contentos, muy orgullosos, es el objetivo, jugar la Champions otro año más y muy felices de que Sabadell vuelva a disputar la Champions.
0: I també feliços amb waterpolo a Mataró, perquè han guanyat la Copa Catalunya, han derrotat el Sabadell a la final, 11-9, l'hem pogut seguir a la plataforma La Xarxa Més. Després del partit escoltàvem la capitana del Mataró, Carol Beltrán, i la jugadora del Sabadell, Isa Piralcova.
9: Ha sigut un partit molt dur i molt contentes d'emportar-nos aquest partit, que portem treballant poques setmanes, però ho hem tirat endavant. Ha sigut molt complicat al principi, se'ns ha fet una mica de nit a l'atac, però a poc a poc, amb paciència, ha anat sortint tot. El Sant Andreu ha fet molts bons fitxatges, té un equip molt bo i jo crec que ens donarà molta guerra aquesta temporada. I penso que també Barceloneta, Terrassa, pugen bastant forts. Són equips nous, però que quan comencin a treballar i passi la temporada ens ficaran les coses molt difícils. I això és el guai també d'aquesta lliga, no? Que sigui competitiva i que no donis per sentat als partits. Ha sigut un partit molt dur. La veritat que ens ha costat bastant, sobretot els últims quarts. Crec que hem començat amb molt bon peu. Les dues primeres parts hem estat molt enxufades en atac i en defensa també, però crec que això ens ha faltat a les últimes dues parts. I bueno, al final som un equip molt nou, portem molts pocs dies entrenant juntes i jugant juntes. Crec que amb el temps anirem millorant, i bueno, però ha sigut un bon test per veure on estem com a grup.
0: Doncs fins aquí l'enjoc, Eric López. Gràcies, bona nit, bona setmana.
1: Gràcies, Ignasi. Bona nit i bona setmana.
0: Ens ho deixem aquí. L'Albert García de la producció, Roger Aliaga, el control de so. Gaudí de la nit de dissabte, de diumenge. Bona setmana.
10: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Are you ready to get on down to the funky disco sound?
2: Five, four, three, two, one.

0: Presentat per Josep Maria Jurado.
1: Hola, benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80. Ja en portem 660 programes. Encetem la temporada 17. I aquesta temporada ens dedicarem a escoltar la història de l'Italo. Hi ha més novetats al programa que les anireu descobrint conforme vagi sortint per antena. Així doncs, benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80 i la història de l'Italo Dance. Música dels 70s, 80s i 90s. I mai més com aquesta temporada. Perquè aquesta temporada sí que escoltarem a cada programa música dance dels 70, dels 80s i dels 90s. Pal Mozzolini Gazebo va néixer a Beirut en una família italiana vinculada a la diplomàcia. Va viure a diversos països i va passar una etapa important a Londres. Aquesta experiència internacional acabaria influint en el seu so.

Gadzeb havia tornat de Londres fascinat pel so de grups com Ultravox i Human League. Volia fer una música electrònica i New Wave, però amb una sensibilitat italiana. Masterpiece va néixer d'aquesta idea. I encara hi ha una curiositat espectacular. El nom Gazebo va sortir de la pròpia lletra de la versió estesa de Masterpiece. Paul Mazzoli no sabia que aquell nom artístic l'acompanyaria durant tota la seva carrera artística.

va ser Freddy Nadjar de Baby Records qui va veure immediatament el potencial d'aquesta cançó.

Després de l'explosió de Gleich Chopin, Lunatic tenia una missió complicada, demostrar que Gazebo podia oferir més d'un gran èxit. La cançó també va tenir una important repercussió internacional.

La cançó va tenir també una important repercussió internacional i va entrar al top 10 de diversos mercats europeus. Aquest tema pertany a la mateixa extraordinària etapa creativa del primer àlbum de Gazebo. És interessant escoltar-lo perquè ens mostra l'altra cara de Gazebo, menys explosiva que I Like Chopin, però igualment melòdica i sofisticada.

0: I acabarem la història de la música dance amb la cançó Telephone Mama del 1984.
1: Hello, living dancer.
2: Fandango.
1: This is Madame Bovary.
2: Oh.
1: Symbiosis with Voltaire.
2: When?
1: Telephone Mama.
0: Gazzè ens ha ensenyat com l'Italo Disco podia ser electrònica, romàntica, sofisticada i al mateix temps arribar a les llistes de mig món.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80, 17a temporada, i comencem, com sempre, amb la Michael Brown i el So Many Men, So Little Time.

George Moroder va construir la base instrumental pràcticament amb sintetitzadors i seqüenciadors, quelcom revolucionari per una cançó disco del 77. La cantant, ja ho sabeu, és la Donna Summer. Aquesta cançó va néixer després de que Neil Rogers i Bernard Edwards, convidats per Grace Jones a la inauguració de la discoteca Studio 54, no els deixessin entrar.

Seguim al 1978, ara amb Patrick Hernández. Patrick Hernández portava diferents anys intentant triomfar al món de la música quan va enregistrar aquesta cançó. Born to be alive. Vaig néixer per ser viu. I sabeu què? La Madonna era una gogó d'aquest home. I ja sabeu com ha acabat la Madonna. Encara està en actiu.

I de la música de Patrick Hernández anem a escoltar a la Gloria Gaynor amb el seu gran èxit, que curiosament era enregistrat a la cara B d'un single.

I ara encetem una nova secció aquesta temporada número 17, que és la mescla compassada. Perquè avui en dia molts DJs, per no dir tots, fan mescles amb controladores i es fan coses molt maques i molt potents. Però volem tornar a escoltar la mescla compassada. Escoltarem una mescla de DJ Robert Mixwell de Toto Africa amb una cançó de Steve Miller Band, Fly Like an Eagle.

la música de Human League, Don't You Want Me, una cançó del 81. Philip Buckley pensava inicialment que la cançó no era ho suficientment bona per ser publicada com a single. I ja veieu a on ha arribat. El primer single d'Eurythmics va ser Sweet Dreams, però avui escoltem There Must Be an

El Eurythmics varen comptar amb la col·laboració a l'harmònica de Steve Wonder. Estàs sintonitzant Hot Dance 80 amb el programa 660. Estem encetant la 17a temporada. I aquesta és la ciutat del funky. Ells són el Lip Sync i això és Funky Town.

recorda que si vols enviar una nota de veu a Hot Dance 80, ho has de fer al 623-77-5514. I del funky de Lipzing anem a escoltar una versió que va fer la Laura Branningham d'una cançó que va gravar inicialment Raff.

I la propera formació que escoltem i canviem de dècada i entrem als 90s és Black Box. La seva primera cançó, Right on Time, van agafar un tall samplejat de la Lolita Hallway. Per samplejar el seu Right on Time. I aquesta cançó que escoltarem avui la van samplejar, no, no, la van fer una versió d'una cançó dels Earth, Wind & Fire. Estem parlant de Fender.

Marta Wash amb els Black Box. Està sintonitzant Hot Dance 80. Primer programa de la 17a temporada. Programa amb total 660. 623-7755-14 és el WhatsApp al que pots enviar notes de veu per fer peticions.

I Love Music. Una cançó de Rosala. Està sintonitzant Hot Dance 80, el programa fet pels baby boomers i els que són més joves perquè prenguin cultura musical. I és que la música que es fa al segle XXI, mare de Déu,

Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció, la Susi Bautista Navarro. Des de la coordinació tècnica i musical, Barbarroja Show. I aquí, dirigint, editant i presentant, un servidor, Josep Maria Jurado Escobar.

emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'últim en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana i, com sempre, en aquesta nova ocasió que tenim a partir d'ara mateix i al llarg de pràcticament que 55 minuts de compartir i escoltar junts algunes interessants novetats musicals d'aquesta setmana mateix. Per tant, sense més, anem a començar per el més nou dels Amics de les Arts, que ens ofereixen una cançó que es diu Encara som aquí, una cançó que està inspirada en les fires de Sant Narcís, per una banda, i per els marrecs de Salt, per l'altra, que pugen, com sempre fan, un pilar fins a les portes de la catedral de Girona. L'any passat, el 2025, per primer cop en anys, el pilar va caure. Encara som aquí s'inspira en el que va passar aquell dia.

Touch, Touch, aquesta és la nova cançó de Hold and Freddy, aquest duet nord-americà de música synthpop i que ens acompanya també en aquestes estrenes, en aquests primers minuts que estem compartint. Tornem a casa nostra, tornem a Catalunya per escoltar els Gorra Neta, que és un duet català de música pop-rock i d'esca, format per l'Arnau, originari de Vilafranca del Penedès, i en Roger, originari de Terrassa.

0: Són un projecte de talent emergent i adscrit a l'escena musical de Girona. I el grup destaca per la seva proposta en català a música desenfadada, fresca, carregada d'energia, com comprovarem amb el tema Marta, que, bé, explica una història quotidiana i divertida portada a l'extrem, com una excursió accidentada, la pèrdua al mig del bosc i la sàtira tecnològica.
1: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

Marta, aquesta és la cançó de Gorra Neta. Els seus components ens han acompanyat avui amb aquesta seva cançó, que és la més nova i que us hem ofert avui en aquestes estrenes. Anem per al més nou de Miley Cyrus. És la que porta com a nom Bass Persuaders. És una cançó que formarà part i forma part, de fet, i dona nom al nou disc d'estudi. I així sona el més nou de Miley Cyrus, que ens parla de la desconnexió tecnològica i la necessitat de viure el present, i també del poder de la música i el ball com a evasió. Let's go.

És el més nou de Miley Cyrus, així de bé sona la cançó Bass Persuaders, és la cançó que dona nom al seu nou disc de la cantant i compositora nord-americana. Tornem a Catalunya, ara mateix amb Cora, que és el projecte musical de pop electrònic del productor DJ Tramuntana, originari de Tossa de Mar, a la Selva, una proposta que s'ha convertit en una de les grans revelacions de l'estiu gràcies al seu so fresc. I la cançó que escoltarem és Perduts, tu i jo, que tracta d'una fugida ben romàntica.

dins de mi. Una cançó ben estiuenca que ens ha portat ara mateix Cora. Aquesta és la cançó Perduts, tu i jo, que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Anem fins a Austràlia, nascuda a Sydney. El seu nom és Natalie Imbruglia, cantautora, actriu i model australiana. Recordem que a finals dels anys 90 va sortir a la fama amb la seva cançó anomenada Torn, el 1997. Des de llavors ha mantingut una sòlida carrera dins del pop i el pop-rock internacional. El seu nou disc es diu Algorithm i aquesta és la nova cançó que es diu Beautiful Love, el més nou de Natalie Imbruglia.

Beautiful Love, aquesta és una de les noves cançons de la cantant i compositora Natalie Imbruglia. També ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana aquesta història que forma part d'Algorithm, el nou disc de la Natalie Imbruglia. Tornem a Catalunya per escoltar Pols. És el projecte musical de pop d'autor i pop folk del músic català Antoni d'Armengol, un artista independent que porta un temps construint un repertori molt íntim i sincer des de Catalunya. De fet, ens arriba des de Barcelona i la cançó que escoltarem es diu L'Equilibrista, que gira al voltant de la introspecció i l'aïllament social. Així sona Pols.

És una banda llegendària britànica de pop-rock amb influències de música soul i música celta. Des de Birmingham, Anglaterra, ens ha acompanyat els Dexys Midnight Runners, que en els 80 van obtindre un èxit massiu amb la cançó Come on Eileen, i han tornat amb un àlbum anomenat Love, el seu primer disc signat amb el nom complet de la banda des de 1985. You've Got the Love, una de les cançons noves que en formen part d'aquest nou disc dels Dexys Midnight Runners, i que ens parla, bé, de fet és un cant a l'amor madur i a la reconciliació. I així doncs anem seguint el nostre camí a través d'aquestes trenes que t'acompanya, siguis on siguis. Tornem a Catalunya per escoltar a una gent que es diuen The Technicolor Club. És una banda de disco pop i funk de caràcter mix, és a dir, espanyol i argentí, establerta a Barcelona. El grup va néixer a finals del 2024 i ens porta la cançó Boja per Elvis, que és una obsessió d'una altra època i, evidentment, com a referent del rei Elvis Presley.

Els Technicolor Club, aquesta és la seva cançó Boja per l'Elvis, una altra de les interessants novetats d'aquesta setmana en aquestes estrenes. Seguim endavant. Es diu Carl Clarks. És un DJ i productor de música electrònica que és originari dels Països Baixos i ens porta la cançó Only Us, que ens parla de la connexió inquebrantable davant l'opinió aliena. Així sona Only Us, el més nou de Carl Clarks.

0: Des dels Països Baixos ens ha acompanyat el DJ i productor Carl Clarks. La seva nova cançó es diu Only Us, i així l'hem escoltada. Seguim, tornem a Catalunya amb Siderland, que és un grup musical català format a Barcelona l'any 2018. Un trio que ens porta la seva nova cançó, que es diu L'Última, que és un tema que gira al voltant del poder de viure el present i també trasllada de forma poètica la necessitat i dels concerts de connectar amb la realitat i de connectar amb la gent. L'Última, amb els Siderland.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

Els Sutherland, aquesta és la seva nova cançó, que es diu L'última, i que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. I posem una mica de rhythm and blues, de soul, i en recuperem elegància amb la veu de Victoria Monet, aquesta cantant, compositora i productora nord-americana, que ens porta la seva nova cançó anomenada Juicy.

El seu nom és Victoria Monet, aquesta és la seva cançó Juicy, una altra novetat de la setmana. I ara mateix anem per Mariona Escoda. És una cantant i compositora catalana nascuda a Valls, a l'Alt Camp, i va aconseguir una popularitat enorme en proclamar-se guanyadora de la primera edició del talent show Eufòria de TV3 l'any 2022. El seu nou disc es diu En Acústic i es va publicar fa ben poquets dies, i és una tornada als orígens on l'artista es despulla musicalment. Ho comprovem amb la seva cançó El ritme que jo canto.

El ritme que jo canto és originàriament un dels temes estrella del seu primer disc d'estudi, d'una altra manera, però que en aquest nou llançament rep una nova vida sota un altre prisma sonor molt més lliure i també molt més orgànic, sobretot en format acústic. Per això es diu En Acústic, el nou disc de Mariona Escoda. Acabem aquest estrenes avui amb Dominic Flaig. Ell és un cantant, compositor, multiinstrumentista i actor nord-americà, nascut a Florida. El seu disc, que sortirà cap al 9 d'octubre, es dirà How to Quiet Smoking, i escoltarem la cançó Wallflower, que és una cançó que ens parla d'una decepció amorosa o personal. Així, amb Dominic Flaig posem el punt i final d'aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem la setmana vinent aquí mateix. Rebeu una salutació de Joan Soler. Gràcies per ser-hi una setmana més i fins la setmana vinent. Que vagi bé. Salut, adeu-siau.